passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

0: que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Aviam, un, dos, tres, i ara se'n pot.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa!

0: la tia, jo no la tinc.
1: La tia,
0: va, corre!

0: Smiki, bapak sa ketok ketu.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo va promesa.

els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, i si encara et falla el cor, la primavera. Sé que tampoc et faig el pes,

carretera, que m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang bruixeta. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

0: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

Canta'm aquesta tornada, que sonarà tantes vegades.

y cartera.

Muy bien, muy bien, muy bien. Y que nadie se mueva, ¿eh?

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Aquest matí han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar. Tot plegat en un dilluns en què serà difícil recuperar la normalitat, sobretot pel que fa a la mobilitat. 6 centres educatius del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme no podran obrir portes pels efectes de les inundacions. Tot plegat mentre Protecció Civil manté encara operatiu el

0: cursos com el del Daró i el Besòs. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 5 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Pedro Sánchez podria anunciar aquest dilluns l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombés divendres els decrets d'habitatge. El PSOE incrementa la pressió sobre el president del govern espanyol per anar a les urnes en uns comicis que es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els dos decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com també el personal sanitari. Dels esports, pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pajor i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes, que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I en cultura, els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, quines complicacions continuen encara perdurant a dia d'avui. Per tant, connectem amb el RAC i que en Ferran Aràndiga ens ho expliqui. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb diverses incidències. Recordem que tenim tallades per esllavissades la C1415A a Castellà del Vallès, en dos sentits de la marxa. També la BB-5159 a la Roca del Vallès. Per inundació encara es tallen la GI-682 a Blanes i també la C352 entre el punt de les Franqueses del Vallès. També la C35 es talla a la sortida 87 a l'altura de Vidreres. A la AP7 a Cardedeu estan tallades les sortides i entrades a la mateixa autopista. A la C31, a Sant Adrià de Besòs, també està allà l'enllaç amb la ronda litoral en sentit Trinitat, i també a hores d'ara ja podem trobar també diversos bassals d'aigua a la carretera, concretament a la C58 entre Montcada i Reixec i Barcelona en direcció Sabadell. Per altra banda, fa tot just una estona hem de sumar una avaria de vehicle a la AP7 a Sils, que talla un carril de circulació en direcció Girona. Tot plegat, sumat també de les cues habituals, ens deixa moltes retencions, molta intensitat, sobretot en direcció Barcelona. Barcelona, en tot el vessant Besòs, Llobregat i Rondes. També al Vallès, però trobem intensitat a la AP7 en direcció Tarragona, entre Montmeló fins a Barberà del Vallès. També a la C58, com dèiem, hi ha retencions en direcció Barcelona des de Sant Quirze cap al Nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència, prudència i bon dia.
0: I pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies es veu afectat també a aquesta hora per múltiples efectes del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un servei o amb un transport alternatiu per carretera. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez ens posa el dia també. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Si el cap de setmana ha estat complicat pel que fa a la pluja, hem d'estar pendents una altra vegada d'aquests ruixats que cauen a hores d'ara i amb moltes ganes, i que de fet s'aniran succeint al llarg del matí des del Baix Camp aproximadament ja fins al Cap de Creus. Per tant, de forma intermitent aniran caient algunes tempestes i tot en aquesta costa, arribant fins al prelitoral, on esperem que plogui més, és a l'àrea metropolitana de Barcelona. I en canvi, moltes més clarianes cap a l'interior, però amb algunes boires que hi ha hores d'ara a les fondalades. Pel que fa a aquesta tarda, gran part d'aquestes tempestes de la costa marxaran, en quedarà alguna o més aviat algun xàfec a les muntanyes de la Catalunya central o del Pirineu i Prepirineu, però en general la tarda una mica més tranquil·la i sempre amb una suavitat total. De fet, aquesta tarda més bonança que no pas ahir. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.

0: Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Un cop aixecades les últimes restriccions a l'Alt i al Baix Empordà, Protecció Civil manté encara activat el Pla Inuncat aquest dilluns per seguir de prop un restabliment de la normalitat que serà progressiu per la magnitud de l'impacte de les pluges torrencials. Sense anar més lluny, aquest matí hi ha 6 centres educatius que no podran obrir portes per les inundacions a les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme. Tot plegat com a resultes d'un episodi de temps violent en què els bombers han rebut prop de 2.500 avisos i han hagut de fer més de 200 salvaments de persones atrapades en vehicles i habitatges, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els registres de més de 200 litres per metre quadrat s'han succeït a diferents punts del país, a la vintena de comarques afectades, i a última hora d'ahir, a la nit, es comptaven encara més de 12.000 clients sense subministrament elèctric. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha destacat el caràcter insòlid d'aquestes precipitacions i ha fet una crida a la prudència per la inestabilitat que encara es manté avui, tot i que en un grau molt menor.
1: Es preveuen nous xàfecs dispersos, localment forts, a punts del litoral, prelitoral i resta del quadrant nord-est, amb avisos de grau 2, groc, a més de 20 litres en 30 minuts. Per aquest motiu, per aquesta previsió meteorològica, doncs ara podem trobar-nos amb aquesta situació. Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat.
0: Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les dues persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre a les instal·lacions del Caravaning Internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. Mentrestant, aquest matí han de continuar les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
2: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut dos avistaments que l'han vist caure a la riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder prosseguir doncs, a les tasques de recerca si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
0: Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren a les infraestructures i això es notarà avui i molt en la mobilitat. A banda dels trams afectats per carretera, que hem repassat els serveis, el servei de Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1, els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord amb autobús. Busos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Pel que fa als cabals dels rius, progressivament s'ha anat normalitzant la situació i decau el risc de desbordament dels cursos del Daró, Ridaura i Tordera a l'Empordà i la Selva. En el cas del Besòs, s'ha arribat a un registre proper al miler de metres cúbics per segon a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Això és el triple del cabal habitual i ha calgut tancar durant unes hores algunes sortides de la ronda litoral, així com algunes estacions de metro. L'aigua també ha baixat amb cabals excepcionals a altres rius, com el Mugent i el Tenes al Vallès Oriental. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, ha apuntat el caràcter històric d'aquestes crescudes.
3: Feia 32 anys concretament que no les assolíem. L'any 94, amb aquests, nosaltres tenim un registre de 1.350-1.300, però va per aquí la cosa, i abans doncs, ens hem de remuntar al 1990, 1971 i al 61, doncs, en aquesta gran riuada que va haver-hi. Efectivament, aquestes riuades tenen això, o sigui, venen de forma molt sobtada, són puntes de cabal que tenim en un moment, perquè són pluges molt intenses, molt localitzades, i per tant, màxima precaució en aquest sentit.
0: El temporal més gruixut ha passat avui, però, en canvi, la pregunta persisteix i es fa més necessària que mai després del capítol d'angoixa i por que han viscut molts ciutadans. Ens hem d'acostumar a fenòmens com aquest? Aquests episodis seran part de la nova normalitat? Li preguntem a Marcos Portabella. Ell és investigador del CSIC a l'Institut de Ciències del Mar. És un expert climatòleg. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Aquest cap de setmana, ho dèiem, hem viscut pluges excepcionals. Quines són les condicions que ho han provocat?
4: Bé, diem que des del punt de vista de les tempestes, evidentment la dinàmica atmosfèrica és la que preval, però un cop aquestes tempestes es generen, diem que un factor que sabem que és molt, molt, molt rellevant en quant a que s'extremi aquesta tempesta és les anomalies que tenim ara mateix al Mediterrani. És a dir, el Mediterrani s'ha escalfat molt en els últims anys i això és, diguem, com una mena de combustible per aquestes tempestes que genera el Mediterrani.
0: I el que hem vist forma part d'una tendència que ja s'està consolidant o encara podem parlar d'un fet extraordinari?
4: Diguem que aquests fenòmens extrems segueixen sent poc freqüents, però sí que hem vist en els últims anys i realment a la costa de la Península Ibèrica hem patit unes quantes d'aquestes tempestes, que aquesta freqüència sembla que s'està incrementant.
0: S'ha parlat de possibles mini-huracans mediterranis i d'un clima cada cop més tropicalitzat. Entenem que el Mediterrani s'està tropicalitzant realment?
4: Això és el que sembla. Els experts és el que estan ja alertant des de fa un temps. Aquesta tempesta no és una tempesta aïllada. No, sembla ser que no s'ha arribat a desenvolupar com un Medicane, no, com un huracà del Mediterrani, però aquests fenòmens ja estan passant des de fa més d'una dècada o s'estan aguditzant des de fa més d'una dècada. I s'ha de dir que, efectivament, el fet de que la tempesta generi el Mediterrani, sobretot si s'instal·la al Mediterrani, doncs un Mediterrani amb unes temperatures tan anòmales, tan calentes, fa que aquestes tempestes, doncs, en un moment donat, agafin una estructura molt similar a la dels huracans. I això què provoca? Doncs bàsicament no és que tinguem uns vents tan extrems com els huracans, però tenim uns vents molt més forts, sobretot una estructura molt més compacta i que quan arriba a terra descarrega moltíssima aigua.
0: Senyor Portabella, i el canvi climàtic n'és la causa immediata? És a dir, fins a quin punt aquest canvi de patró és conseqüència directa d'aquest escalfament global o també intervenen altres factors, diguéssim, de caire més regional?
4: Una cosa que he de dir és que, evidentment, l'escalfament global és un factor molt important. La física ens diu que, evidentment, un oceà o un mar excessivament escalfat és combustible per a aquestes tempestes, però no és l'únic condicionant. Aquesta mateixa estació d'huracans a l'Atlàntic és una de les més tranquil·les que hem tingut en les últimes dècades. Llavors, s'ha de dir que, evidentment, es necessita una sèrie de condicionaments atmosfèrics perquè generi aquesta tempesta, i si aquesta tempesta es genera, doncs, evidentment, un mar escalfat és un combustible, diguem, continu, i, evidentment, com més temps estigui al mar, doncs més s'extrema aquesta tempesta. I és el que veiem, evidentment, a l'Atlàntic, és el típic, que les tempestes es generen, doncs, a l'Atlàntic més oriental, i després es van desplaçant cap a l'oest, i a poc a poc van agafant més i més energia, no? Doncs si això passa al Mediterrani i aquesta tempesta d'alguna manera s'estanca al Mediterrani, pensem que el Mediterrani evidentment té molta costa al voltant, però si s'estanca al Mediterrani, doncs això pot provocar que aquestes tempestes es magnifiquin. I això va passar, per exemple, a la tempesta Daniel fa 3 anys, que va provocar un desastre enorme a Líbia.
0: Ens agradaria també saber, a nivell de Catalunya, perquè ens agrada mirar-nos el Melic, que té una orografia complexa i també és, a més, una alta densitat urbana en determinats territoris, en determinades comarques. Som, doncs, davant d'un territori especialment vulnerable davant aquest tipus de tempestes o això no hi té res a veure?
4: I tant, que som vulnerables. El que va passar a València no és una cosa només circunscrita a València, no? A Catalunya se sap que tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar, des del punt de vista infraestructural, per diguem, el temps que ens ve.
0: Doncs ho haurem de fer, sens dubte. Marcos Portabella, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Gràcies i bon dia.
4: Moltes gràcies, bon dia.

0: Un altre punt informatiu destacat avui el trobem a la plana política. Estem pendents aquest matí, avui especialment, de Pedro Sánchez, que podria anunciar l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombés divendres els decrets d'habitatge. La desfeta a la cambra baixa ha fet que diversos ministres i líders socialistes pressionessin el president perquè convoqui eleccions. Sánchez, però, s'ha pres el cap de setmana per reflexionar i escoltar les opinions del seu nucli de confiança i s'espera que avui, durant l'executiva del PSOE, pugui fer algun anunci. Si opta per anar a les urnes, les eleccions es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. També s'especula amb que demà el Consell de Ministres torni a aprovar els dos decrets d'habitatge que entrin en vigor de manera immediata i que es dilati el debat al Congrés per convalidar-los al màxim. Això seria en un màxim de 30 dies i podria convertir-se en un acte de campanya per a les diverses formacions polítiques. En aquest context, ministres i representants dels partits que formen l'espai de Sumar s'han reunit telemàticament aquest diumenge per analitzar la crisi generada pels problemes d'habitatge i una possible convocatòria electoral. Des de la formació també es fa una crida a participar a la presentació del Front Ampli i del seu full de ruta el pròxim 17 d'octubre, on es podria conèixer qui prendrà el relleu de Yolanda Díaz com a cap de cartell de Sumar. Mentrestant, el PP redobla la pressió perquè s'avancin eleccions. Des de les files populars ja especulen amb un futur proper amb Núñez, amb Alberto Núñez Feijóo com a president del govern espanyol. El secretari general del PP, Miguel Tellado, li demana a Pedro Sánchez que no s'ho rumi més.
1: Queremos lanzar un mensaje directo al señor Sánchez. Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de dos meses veremos lo que piensan los ciudadanos. Desde el Partido Popular estamos preparados, estamos listos, estamos deseándolo.
0: La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda, a les 7, i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada ha resistit al temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar a casa a escalfar-se. Malgrat tot, l'Assemblea va votar mantenir l'acampada, que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. Passen 19 minuts de les 7 del matí. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així també com el personal sanitari. Ens en dona tots els detalls la Caterina Tallón, de Penedès TV.
2: Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 amb l'objectiu de protegir a la població de les conseqüències d'aquests dos virus, que poden arribar a ser greus en alguns casos, i concentrar el màxim d'activitat vacunal entre l'inici de la campanya i el 18 de desembre. Ho explica la referent de vacunació a la Regió Sanitària Penedès, Elisabet Badiella.
3: L'objectiu, com cada any, és protegir la població més vulnerable i reduir l'impacte assistencial que aquestes dues malalties poden fer durant els mesos de tardor i hivern a la població. Llavors, l'objectiu que tenim amb aquesta campanya és arribar a principis de desembre amb la majoria de la població vacunada.
2: La campanya arrenca amb la vacunació a la població vulnerable o de risc, les persones que viuen en residències, majors de 80 anys, embarassades, els infants de 6 a 59 mesos i el personal sanitari i sociosanitari.
0: També us expliquem avui que els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 18 i 43 anys relacionats amb la mort violenta d'un tercer home dissabte al barri de la Bordeta de Lleida. La policia va rebre l'avís que una persona estava inconscient en un descampat. Segons les primeres investigacions, els implicats s'haurien barallat entre ells. Pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel que s'ha disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Les blaugrana van manar d'inici a fi i no van donar cap opció a les blanques. Al descans ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina, gran protagonista de la victòria, i un altre de Graham Hansen. A la represa, Eva Pajor i Sidney es van sumar a la festa amb dues dianes més. El triomf, el 6è en les 6 jornades disputades, permet a les de Pere Romeu obrir forat i deixar el Real Madrid a 5 punts abans de l'aturada de la competició per partits de seleccions. A la segona divisió, doble empat sense gols dels equips catalans. El Sabadell va signar taules amb l'Andorra en el duel disputat a la Nova Creu Alta i ajornat dissabte a causa del temporal. L'equip arlequinat és ara 7è a la taula, a un punt de la promoció d'ascens. També va signar un empat a 0 al Girona davant el Mallorca. La bona actuació del porter de l'equip balear, Arnau Tenes, va aturar totes les ocasions de què van disposar els de Quique Álvarez, que són quarts en posició de play-off i a 6 punts de l'ascens directe.
4: La justícia al futbol és molt relativa i el que s'ha dit fet, hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet i amb la sensació de que sí, que bueno, si haguéssim estat una mica més encertats o l'Arnau no hagués estat tan encertat, ens podria haver portat el partit.
0: A la 1 del migdia se sortejarà la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Amb el Barça encara exempt, hi haurà segurs 7 equips catalans. L'Espanyol, el Girona, el Sabadell, l'Europa, el Sant Andreu, el Reus, Redis i el Manresa. S'hi afegirà el Prat si supera l'eliminatòria contra el Sant Rafael Eivissenc, que domina per 5-1. A la tarda es farà el sorteig de la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina amb 3 equips catalans al bombo, l'Espanyol, el Badalona i l'Europa. Mala jornada per als equips catalans a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça ha encaixat la primera derrota a la competició havent perdut a la pista del Múrcia per 194. Va cedir a la dels de Sekulic. Van mantenir el marcador igual fins a la darrera període, però en el darrer els locals van imposar la seva llei. Els 18 punts de Panther i els 17 de Robinson van ser insuficients per neutralitzar el bon registre anotador dels locals, amb un parcial de 30-21. La desfeta fa caure els blaugranes a la 5a posició de la taula. I uns darrers minuts per oblidar van embrutar un bon partit de l'Illerna a Lleida en la derrota davant el Burgos per 81-94. Darrers van servir els 17 punts de Parran, els 16 de Batebone i els 15 de Jim davant d'un conjunt castellà que va controlar el ritme del partit per aconseguir la primera victòria. És la primera derrota dels lleidatans després d'haver sorprès el València a la primera jornada. I derrota també del FIAC Girona, que queia a la pista del Baskonia per 40 punts de diferència, 118-78. De poc servien els 15 punts de Jasel Pérez i els 12 de Mac McGlun. L'equip de Moncho Fernández ha encaixat la primera derrota de la temporada davant un Baskonia imparable en atac, liderat per Cris Duarte, autor de 19 punts. I la selecció femenina d'hoquei patins s'ha estrenat amb un triomf als World Roller Games, que es disputen a la localitat d'Asunción, al Paraguai. El combinat ha superat França per 8-0 i avui s'enfrontarà a Xile a partir de les 11 de la nit. El partit, però, s'ha disputat amb polèmica pel mal estat de la pista, denunciat per les jugadores que fins i tot s'havien plantejat fer una plantada i no jugar. Victòria Porta ho ha explicat en declaracions a la xarxa.
5: La pista no va bé, és impracticable, rellisca moltíssim, no podria jugar ni cap tipus d'edat, o sigui, ni els més petits ni els més grans, perquè al final és impracticable i és perillosa. Estem indignades moltíssim, decepcionades per les nostres pròpies federacions, perquè absolutament cap ens ha proposat o ens ha apoyat en dir ei, no jugues, se suspèn. L'únic que ens ha passat és que hem tingut amenaces, doncs de amenaces, avisos, com ho vulguis dir, de cada selecció individualment, dient si no jugueu, doncs podeu estar sancionades al resto de la Lliga, us poden sancionar un mes, un any.
6: Thank you.

0: Quina bogeria, eh? Quina bogeria. Però és que han hagut d'anar al límit, com deia, eh? Han anat al límit, han hagut d'anar al límit.
1: Àlex Alonso, Manel Urbano.
2: Aquest era el moment de celebració dels castellers de Vilafranca, que han tornat a fer història al concurs de castells de Tarragona. Els Verds s'han imposat en una jornada memorable marcada per una actuació d'altíssim nivell. Els de Vilafranca han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles, i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Abans, també han intentat el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals, que no han pogut carregar per molt poc. Amb aquesta gesta, els de Vilafranca sumen la 14a victòria al concurs de castells després d'un frec a frec espectacular amb la Colla Vella de Valls, que no els ho han posat gens fàcil. La Colla Vella dels Xiquets de Valls han acabat en segona posició, doncs, després d'una actuació d'altíssim nivell, com us expliquem, que els han portat a estar primers en la classificació durant bona part del concurs. Els rosats han descarregat el 4 de 9 sense folre i han carregat el 4 de 10 amb folre i manilles. A la tercera ronda han fet història carregant el primer 3 de 9 sense folre vist a Tarragona. La tercera plaça ha estat per la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els liles han descarregat el 5 de 9 amb folre, han carregat per primera vegada el 4 de 10 amb folre i manilles i han completat la seva actuació amb la torre de 9 amb folre i manilles.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de persones vitamina. Imagina algú que refresca l'ànima i reanima l'esperit només amb la seva presència. Imagina algú que és com un toc de menta en un dia calorós. Imagina algú sempre amb un somriure que desglaça les preocupacions i les seves paraules sonen a música. Imagina algú que sense vareta màgica té el poder de fer-te sentir millor amb una abraçada. Imagina algú que és com aquell glob d'aigua fresca després d'una caminada sota el sol d'agost. Imagina algú que és com aquella brisa que t'acaricia la cara quan estàs assegut a la vora del mar. Aquest algú que t'estàs imaginant és una persona vitamina. Em va agradar moltíssim quan la Sílvia em va incloure en el seu grup de dones vitamina. Un grup de dones que, com aquest algú, que has imaginat. Però, clar, és que la Sílvia és una superdona vitamina. I com que la vitamina és contagiosa, al seu voltant brilla. I ja només em queda dir-te que t'envoltis a persones vitamina, perquè la vida és més bonica, més creativa i més divertida.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Aquest matí han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar. Tot plegat en un dilluns en què serà difícil recuperar la normalitat, sobretot pel que fa a la mobilitat. 6 centres educatius del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme no podran obrir portes pels efectes de les inundacions. Tot plegat, mentre Protecció Civil manté encara operatiu el Pla Inuncat per fer seguiment de la recuperació de la normalitat després d'un episodi de pluges torrencials que ha obligat a fer més de 200 salvaments pels registres superiors a 200 litres per metre quadrat que han caigut, sobretot, a l'àrea metropolitana de Barcelona. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. L'investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques a l'Institut de Ciències del Mar, Marcos Portabella, ha alertat des del Notícies en xarxa d'un canvi de paradigma climàtic que farà més freqüents aquests fenòmens i que obligarà a estar preparats.
2: Tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar des del punt de vista infraestructural per diguem, el temps que en ve.
1: De seguida anirem en directe a la llera del Besòs, al seu pas per Santa Coloma de Gramenet, per veure com baixa el cabal. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 5 d'octubre. Pedro Sánchez podria anunciar avui dilluns l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombessin divendres els decrets d'habitatge. El PSOE incrementa la pressió sobre el president del govern espanyol per anar a les urnes en uns comicis que es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. Analitzarem tot seguit els escenaris polítics que s'obren amb aquesta possible convocatòria en conversa amb Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per habitatge per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els 2 decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com també el personal sanitari. Dels esports, destaquem que la pallissa del Barça vaja sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F s'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pajor i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. I quan passen 4 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha diverses incidències. Estan tallades per esllavissades la C-1415A a Castellar del Vallès en tots 2 sentits. També la BB-5159 a la Roca del Vallès. Per inundació es talla la G-682 a Blanes i la C-352 a Franqueses del Vallès. També a la C-35 es talla la sortida 87 a Vidreres, a l'AP-7 a Cardedeu estan tallades les sortides i entrades a la mateixa autopista i a la C-31 a Sant Adrià de Besòs es talla l'enllaç amb la Ronda Litoral en sentit Trinitat. I fa tot just una estona sumem una avaria de vehicle a l'AP-7 a Sils que talla un carril en direcció Girona. Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies també es veu afectat a aquesta hora per múltiples efectes per culpa del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un transport alternatiu per carretera. I pel que fa al temps, aquest matí continuaran els ruixats entre el Baix Camp i el Cap de Creus de forma intermitent. Cauran xàfecs i algunes tempestes a la costa i al prelitoral, amb més intensitat a l'àrea metropolitana de Barcelona. A l'interior hi haurà més clarianes, tot i la presència d'algunes boires a les fondalades. A la tarda, la majoria de tempestes de la costa desapareixeran i només quedarà algun xàfec a les muntanyes de la Catalunya central, al Pirineu i al Prepirineu. En general, serà una tarda més tranquil·la, amb més estones de sol i temperatures suaus una mica més altes que les d'ahir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem en el sumari, Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Un cop aixecades les últimes restriccions a l'Alt i al Baix Empordà, Protecció Civil manté encara activat el Pla Inuncat aquest dilluns per seguir de prop un restabliment de la normalitat que serà progressiu per la magnitud de l'impacte de les pluges torrencials. Sense anar més lluny, aquest matí hi ha 6 centres educatius que no podran obrir portes per les inundacions a les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme. Tot plegat com a resultes d'un episodi de temps violent en què els bombers han rebut prop de 2.500 avisos i han hagut de fer més de 200 salvaments de persones atrapades en vehicles i habitatges, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els registres de més de 200 litres per metre quadrat s'han succeït a diferents punts del país, a la 20ena de comarques afectades, i a última hora d'ahir a la nit es comptaven encara més de 12.000 clients sense subministrament elèctric. Ara en són 6.200. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha destacat el caràcter insòlit d'aquestes precipitacions i ha fet una crida a la prudència per la inestabilitat que encara es manté avui, tot i que en un grau molt menor.
3: Es preveuen nous xàfecs dispersos, localment forts, a punts del litoral, prelitoral i resta del quadrant nord-est, amb avisos de grau 2, groc, a més de 20 litres en 30 minuts. Per aquest motiu, per aquesta previsió meteorològica, doncs ara podem trobar-nos amb aquesta situació. Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat.
1: Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les 2 persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre a les instal·lacions del Caravaning Internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat, amb el Grat de Mar. Mentrestant, aquest matí, han de continuar les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la Riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
4: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut 2 avistaments que l'han vist caure a la Riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder prosseguir doncs, a les tasques de recerca si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
1: Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren a les infraestructures i això es notarà avui i molt en la mobilitat. A banda dels trams afectats per carretera que hem repassat als serveis, el servei de Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1, els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord amb autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Pel que fa als cabals dels rius, progressivament s'ha anat normalitzant la situació i decau el risc de desbordament dels cursos del Daró, Ridaura i Tordera a l'Empordà i la Selva. En el cas del Besòs, s'ha arribat a un registre proper al miler de metres cúbics per segon a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Això és el triple del cabal habitual i ha calgut tancar durant unes hores algunes sortides de la ronda litoral, així com algunes estacions de metro. L'aigua també ha baixat amb cabals excepcionals a altres rius com el Mugent i el Tenes al Vallès Oriental. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, ha apuntat al caràcter històric d'aquestes crescudes.
5: Feia 32 anys concretament que no les assolíem. L'any 94, amb aquests, nosaltres tenim un registre de 1.150 de 1.300, però va partir la cosa, i abans doncs, ens hem de remuntar al 1990, 1971 i al 61, doncs, en aquesta gran riuada que va haver-hi. Efectivament, aquestes riuades tenen això, o sigui, venen de forma molt sobtada, són puntes de cabal que tenim en un moment, perquè són pluges molt intenses, molt localitzades, i per tant, màxima precaució en aquest sentit.
1: I recollim encara més valoracions d'experts. És el cas de Marcos Portabella. Ell és investigador del CSIC a l'Institut de Ciències del Mar i atribueix bona part d'aquests temporals extrems a l'escalfament que s'ha anat produint al Mediterrani els darrers anys, que provoca fenòmens fins i tot similar als huracans tropicals. Portabella, a més, recorda que l'orografia del nostre territori ens fa vulnerables i ens obliga a estar preparats. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: I tant, que som vulnerables. El que va passar a València no és una cosa només circunscrita a València. No? A Catalunya se sap que tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar des del punt de vista infraestructural per el temps que en ve.
1: En plana política estem pendents avui de Pedro Sánchez, que podria anunciar l'avançament electoral després que la majoria de dretes, formada per PP, Vox i Junts, li tombessin divendres els decrets d'habitatge. La desfeta a la Cambra Baixa ha fet que diversos ministres i líders socialistes pressionin el president perquè convoqui eleccions. Sánchez, però, s'ha pres el cap de setmana per reflexionar i escoltar les opinions del seu nucli de confiança. I s'espera que avui, durant l'executiva del PSOE, pugui fer algun anunci. Si opta per anar a les urnes, les eleccions es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. També s'especula amb què demà el Consell de Ministres torni a aprovar els dos decrets d'habitatge que entrin en vigor de manera immediata i que es dilati el debat al Congrés per convalidar-los al màxim. Això seria en un màxim de 30 dies i podria convertir-se en un acte de campanya per a les diverses formacions polítiques. Doncs en aquest context parlem amb el politòleg Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB i director de Simple Política, per entendre què hi ha al darrere d'aquest moment d'incertesa i quines claus poden marcar, de fet, el futur immediat de la política al nostre país, a casa nostra, si més no, a Espanya. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Caballero, aquest matí.
6: Hola, molt bon dia.
1: Ho dèiem, la derrota dels decrets ha accelerat les especulacions sobre eleccions. És realment el moment oportú per convocar-les o encara és massa aviat? En quin moment creu que Pedro Sánchez podria anunciar la data? Avui mateix?
6: Avui podria ser el moment, i en quant a si és aviat o no, en realitat jo crec que ha sigut la gran pregunta d'aquest cap de setmana. Sabem que el president Sánchez s'ha reunit amb moltes persones i s'ha pres aquest cap de setmana com a reflexió, i la principal reflexió és si d'aquí endavant tindria alguna altra millor oportunitat per convocar aquestes eleccions. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés, li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials, i és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'Esquerra.
1: Adrián Caballero, aquesta també era una pregunta que vostè ja m'insinuava. Pedro Sánchez podria convertir la crisi de l'habitatge en eix de campanya. És una aposta amb recorregut o, una mica com també ja ens insinuava, una cortina de fum per tapar altres crisis? Vostè les citava, Ceuta, o els procediments judicials que l'afecten directament, també al PSOE.
6: A veure, és un tema. És un tema important, és un tema que està al carrer, per tant, cortina de fum no és, perquè és una de les principals preocupacions, sinó la principal preocupació dels catalans i els espanyols, per tant, és un tema important. A partir d'aquí, És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra? I tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. I això ho demostra també les enquestes, perquè les enquestes estan dient que fins i tot més de la meitat dels votants de dretes recolzaven d'alguna manera aquests decrets o com a mínim algunes de les mesures.
1: La mobilització per l'habitatge, avui hi ha precisament aquesta tarda la manifestació, les acampades, les protestes, les crides a la vaga, pot ser un factor real de vot? Sánchez en pot treure rèdit també d'aquesta qüestió?
6: Aquí el més important és recordar que una vegada es publiqui el BOE, la dissolució de les Corts han de passar 52 dies, o dit d'una altra manera, si es convoquessin pel 29 de novembre, l'objectiu del govern o el repte del govern serà que d'aquí al 29 de novembre continuem parlant d'habitatge, o que com a mínim es parli molt més que d'altres qüestions que no li seran favorables. Si s'aconsegueix mitjançant la convalidació dels decrets d'habitatge, mitjançant una campanya ferotge en termes socials, si s'aconsegueix, l'esquerra tindrà alguna oportunitat, malgrat, i cal posar un asterisc molt gran a qui ens escolti, les enquestes continuen dient que PP i Vox són els clars favorits i que la majoria absoluta la tenen, bueno, gairebé assegurada, tot i que Pedro Sánchez moltes vegades ja ens ha sorprès.
1: Junts també ha pres protagonisme, sobretot el divendres i el cap de setmana, perquè justament han estat claus en la derrota dels decrets. Junts ha calculat bé les conseqüències d'aquesta maniobra?
6: A veure, això és difícil de dir, però és veritat que el propi divendres ja es parlava de què estava passant amb Junts i a veure, Junts és un partit que té una heterogeneïtat en el seu votant. És a dir, si atenem a l'escala ideològica, el seu votant es posiciona proper més a l'esquerra que a la dreta, és un 4,9 en una escala del 0 al 10. Però també si mirem el seu electorat, veiem que és el partit que més percentatge de votants ja tenen un habitatge en propietat i pagat. I a la vegada és el partit que menys votants té que viuen de lloguer. Per tant, clar, atenent una mica les dades, potser Junts creu que no li farà tant de mal o que el vot en contra no li farà tant desgast com posicionar-lo com el principal partit en contra del govern aquí a Catalunya.
1: Adrián Caballero, acabo molt ràpidament. A Catalunya, podem quedar-ne... Em pot quedar esquitxada, jo m'introduïa també com a catalana, però vaja, en tot cas, Catalunya em pot quedar esquitxada d'un avançament electoral, tenint en compte que molts acords pendents amb els socis d'investidura de Salvador Illa depenen directament de Madrid.
6: Sí, però jo crec que qui quedarà esquitxat és precisament Salvador Illa i el seu govern, perquè necessiten el govern de Madrid o la complicitat del govern de Madrid per segons quines qüestions que Salvador Illa vulgui fer o mesures ambicioses que hi hagi a Catalunya. Així que els catalans no ho sé, però el govern de Salvador Illa sí que quedarà una mica tocat si hi ha en aquestes eleccions i sobretot si guanya la dreta.
1: Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB, gràcies un dia més per atendre'ns. Estarem pendents, evidentment, del que decideixi avui Pedro Sánchez i segurament que haurem d'analitzar-ho d'aquí uns quants dies. Gràcies, que vagi bé.
6: Moltes gràcies, bon dia.
1: Doncs la pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda a les 7 i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada, com dèiem, ha resistit el temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar a casa a escalfar-se. Malgrat tot, l'Assemblea va votar mantenir l'acampada que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. I més ítems que avui també són notícia i que també acaparen la nostra atenció, i és que avui, aquest matí, arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, però també està recomanat que es vacunin el personal sanitari. Ens en dona tots els detalls la Caterina Tallón, de Penedès TV.
7: Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 amb l'objectiu de protegir a la població de les conseqüències d'aquests dos virus, que poden arribar a ser greus en alguns casos, i concentrar el màxim d'activitat vacunal entre l'inici de la campanya i el 18 de desembre. Ho explica la referent de vacunació a la Regió Sanitària Penedès, Elisabet Badiella.
8: L'objectiu, com cada any, és protegir la població més vulnerable i reduir l'impacte assistencial que aquestes dues malalties poden fer durant els mesos de tardor i hivern a la població. Llavors, l'objectiu que tenim amb aquesta campanya és arribar a principis de desembre amb la majoria de la població vacunada.
7: La campanya arrenca amb la vacunació a la població vulnerable o de risc, les persones que viuen en residències, majors de 80 anys, embarassades, els infants de 6 a 59 mesos i el personal sanitari i sociosanitari.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 18 i 43 anys relacionats amb la mort violenta d'un tercer home dissabte al barri de la Bordeta de Lleida. La policia va rebre l'avís que una persona estava inconscient en un descampat. Segons les primeres investigacions, els implicats s'haurien barallat entre ells. I en clau de mobilitat, us expliquem també que a partir d'avui la carretera C28, la que travessa el port de la Bonaigua unint el Pallars Sobirà amb la Vall d'Aran, tancarà per franges horàries per les obres de millora que s'hi estan fent i que s'allargaran fins a la primavera. Així, de dilluns a dissabte queda prohibida la circulació des de 9:15 del matí fins a les 2 del migdia i de 4:15 de la tarda fins a les 7, garantint sempre el pas dels vehicles d'emergències. Fora d'aquestes franges horàries, així com durant els diumenges, la carretera romandrà oberta a la circulació amb pas alternatiu. Des de les Valls d'Àneu al Pallars Sobirà ja s'han alçat veus contra aquests talls i demanen que no siguin tan llargs. La voluntat de la Generalitat és avançar al màxim possible en les obres fins a l'inici de la temporada d'esquí i aleshores ajustar les afectacions al trànsit per minimitzar l'impacte en l'activitat turística a la zona. I no ens movem de la Vall d'Aran perquè aquest cap de setmana s'ha detectat una important afluència de conductors francesos al poble de l'Es que han creuat la frontera per omplir el dipòsit dels seus vehicles. A França, el litre de dièsel supera els 2,40 € i el de benzina, 95, costa de mitjana gairebé 2,20 €. La diferència amb les benzineres araneses és notable, amb un estalvi mitjà, per als conductors francesos, de més de 50 cèntims respecte a les estacions de servei del seu país. Aquesta pràctica, la d'estalviar creuant la frontera cap a Catalunya, era habitual fins ara en supermercats, estancs i licoreries, però ara s'ha estès també, com sentiu, a les benzineres. I avui obrim la crònica esportiva amb la pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel que s'ha disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Les blaugrana van manar d'inici a fi i no van donar cap opció a les blanques. Al descans ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina, gran protagonista de la victòria, i un altre de Graham Hansen. A la represa, Eva Pajor i Sidney es van sumar a la festa amb dues dianes més. El triomf, el sisè en les 6 jornades disputades, permet a les de Pere Romeu obrir forat i deixar el Real Madrid a 5 punts abans de l'aturada de la competició per partits de selecció. A la segona divisió, doble empat sense gols dels equips catalans. El Sabadell va signar taules amb l'Andorra en el duel disputat a la Nova Creu Alta i ajornat dissabte a causa del temporal. L'equip arlequinat és ara setè a la taula, a un punt de la promoció d'ascens. També va signar un empat a 0 al Girona davant el Mallorca. La bona actuació del porter de l'equip balear, Arnau Tenes, va aturar totes les ocasions de què van disposar els de Quique Álvarez, que són quarts en posicions de play-off i a 6 punts de l'ascens directe.
9: La justícia al futbol és molt relativa i el que s'ha dit fet, hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que, bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet i amb la sensació de que sí, que, bueno, si haguéssim estat una mica més encertats o l'Arnau no hagués estat tan encertat, es podria haver emportat el partit.
1: La selecció femenina d'hoquei patins s'ha estrenat amb un triomf als World Roller Games, que es disputen a la localitat d'Asunción, al Paraguai. El combinat ha superat França per 8-0 i avui s'enfrontarà a Xile a partir de les 11 de la nit. El partit, però, s'ha disputat amb polèmica pel mal estat de la pista denunciat per les jugadores, que fins i tot s'havien plantejat fer una plantada i no jugar. Victòria Porta ho ha explicat en declaracions a la xarxa.
10: La pista no va bé, és impracticable, rellisca moltíssim, no podria jugar ni cap tipus d'edat, o sigui, ni els més petits ni els més grans, perquè al final és impracticable i és perillosa. Estem indignades moltíssim, decepcionades per les nostres pròpies federacions, perquè absolutament cap ens ha proposat o ens ha apoyat en dir, ei, no jugues, se suspèn. L'únic que ens ha passat és que hem tingut amenaces, doncs, de amenaces, avisos, com ho vulguis dir, de cada selecció individualment, dient, si no jugueu, doncs podeu estar sancionades al resto de la Lliga, us poden sancionar un mes, un any.

0: Quina bogeria, eh? Quina bogeria. Però és que han hagut d'anar al límit, com deia. Han anat al límit, eh? Han hagut d'anar al límit.
1: Aquest era el moment de celebració dels castellers de Vilafranca, que han tornat a fer història al concurs de castells de Tarragona. Els verds s'han imposat en una jornada memorable marcada per una actuació d'altíssim nivell. Els de Vilafranca han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Abans, també han intentat el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals que no han pogut carregar per molt poc. Amb aquesta gesta, els de Vilafranca sumen la 14a victòria al concurs de castells després d'un frec a frec espectacular amb la Colla Vella de Valls, que no els han posat gens fàcil. Així es mostrava el cap de colla dels vilafranquins, Àngel Grau, just després de saber que havien guanyat.
2: Soc molt feliç, per mi, per tots, per l'afició, perquè ha sigut un concurs molt difícil. La Colla Vella ho ha posat molt, molt complicat amb aquest 3 de 9 sense folre. Però en serem ben sortit. Havíem treballat molt i el 9 de 9 estava molt bé. Però bueno, no sé, que molt content, de veritat.
1: Ho sentíem, la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha acabat en segona posició després d'una actuació d'altíssim nivell que els ha portat a estar primers en la classificació durant bona part del concurs. Els rosats han descarregat el 4 de 9 sense folre i han carregat el 4 de 10 amb folre i manilles. A la tercera ronda han fet història carregant el primer 3 de 9 sense folre vist a Tarragona. La tercera plaça ha estat per la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els liles han descarregat el 5 de 9 amb folre, han carregat per primera vegada el 4 de 10 amb folre i manilles i han completat la seva actuació amb la torre de 9 amb folre i manilles. Un podi d'un nivell extraordinari que no s'havia vist mai fins ara al concurs de castells.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs ara sentirem una poesia petita i bonica i, si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
3: Hola, sóc en Lluís, de l'escola dels Cosetans de Cunit. Vaig a quart de primària. El meu poema que he escollit es diu Lluna lluneta. Lluna lluneta, lluna lluneta, ve rodoneta, jo d'haver fi fins demà al matí.
2: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits i fins la propera nit de lluna lluneta. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada, produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Aquest matí han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar. Tot plegat en un dilluns en què serà difícil recuperar la normalitat, sobretot pel que fa a la mobilitat. 6 centres educatius del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme no podran obrir portes pels efectes de les inundacions. Tot plegat, mentre Protecció Civil manté encara operatiu el pla Inuncat per fer seguiment de la recuperació de la normalitat després d'un episodi de pluges torrencials que ha obligat a fer més de 200 salvaments pels registres superiors a 200 litres per metre quadrat que han caigut, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. L'investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques a l'Institut de Ciències del Mar, Marcos Portabella, ha alertat des del Notícies en Xarxa d'un canvi de paradigma climàtic que farà més

0: Abans d'aquest episodi en conversa amb Xavier Marramon, cap de guàrdia del CECAT. Abans, al punt de les 8, repassem altres titulars d'aquest dilluns 5 d'octubre. Pedro Sánchez podria anunciar aquest dilluns l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombés divendres els decrets d'habitatge. El PSOE incrementa la pressió sobre el president del govern espanyol per anar a les urnes en uns comicis que es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha analitzat els diferents escenaris fa pocs minuts des del Notícies en Xarxa.
1: És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra, i tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés, li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials, i és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'esquerra.
0: La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els dos decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com el personal sanitari. Pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pajor i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes, que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles. I a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. Passen gairebé 4 minuts i mig de les 8 del matí. És hora punta i, a més, és un dilluns anormal. Complicacions segur a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Li demanem a la Sílvia de l'Amo, bon dia, que ens ho expliqui des del Servei Català de Trànsit.
2: Ja, doncs, en aquests moments hem de dir que tenim unes 10-11 vies afectades, tallades especialment carreteres de la Roca, Castellà del Vallès, Franqueses del Vallès i Blanes, i també carrers tallats també a la zona de la C-17 a Lliçà, la C-35 a Vidreres o vies locals de Blanes. Sobretot mantingueu-vos informats perquè hi ha esllavissades i en algunes de les velles en què també encara hi ha inundacions. Plou i tenim ara també l'àrea metropolitana molt complicada, tant a les rondes com per exemple a la P7, amb retencions a Cardedeu, entre Montornès i la Roca, entre Barberà i Mollet, Sant Cugat o fins i tot Castellbisbal, com dèiem, rondes, els accessos nord també molt carregats, a la C-16, a la C-17 o la C-33 i la C-58, i un panorama molt complex avui, i també a la part sud, a la zona de la B-23 i la 2. Mantingueu-vos informats i, sobretot, mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
0: I és que els problemes també són greus i gruixuts al transport públic. El servei de Rodalies es veu afectat a aquesta hora per múltiples efectes del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un transport alternatiu per carretera. I pel que fa a la previsió del temps, també ens interessa avui més que mai. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Ens dius que aquest dilluns serà un dia més de problemes derivats, està clar, de la pluja.
3: Doncs així és, Helena. Molt bon dia. De fet, no serà, ja ho està sent. A hores d'ara, per exemple, de fet, de l'última hora i mitja, a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès, la Roca del Vallès, també Cardedeu, fins a l'Ametlla del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana, Montornès del Vallès. Per tant, tota aquesta zona central del Vallès Oriental porta entre els 60 i els 110 litres per metre quadrat. I ahir, i abans d'ahir, a Granollers en van caure 240. Per tant, Granollers porta en 36 hores 320 litres per metre quadrat. Encara continua plovent amb moltes ganes al Vallès Oriental. De fet, tota la conca del Besòs a hores d'ara torna a ser

0: portes, molt fortes, de fet, tempestes. Per tant, moltíssima precaució perquè tornarem a veure una besosada, que es diu, com la que hi havia ahir. Però és que també plou amb moltes ganes a hores d'ara entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. I, per una altra banda, entre l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. A més, hi ha algunes tempestes que aquest matí s'aniran endinsant des de la costa cap a l'interior i arribaran a gran part del prelitoral, comarques de la costa de Girona i també l'Empordà. Per tant, un matí així de clar, de noves inundacions, i esperem que no hi hagi més incidències. Cap a l'interior, més clarianes, però amb alguna boira. I aquesta tarda, un temps que, com a mínim, sembla que serà més tranquil. Arran de mar acabaran les tempestes, però n'apareixeran algunes cap a la Catalunya central i al Prepirineu. Les d'aquesta tarda, isolades i res a veure, tornem a remarcar amb aquests aiguats tropicals que estem tenint a hores d'ara. N'estem més que mai pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de dues persones mortes, una de desapareguda, i centenars d'afectacions, ara ho sentíem, sobretot en infraestructures. Un cop aixecades les últimes restriccions a l'Alt i al Baix Empordà, Protecció Civil manté encara activat el pla Inuncat aquest dilluns per seguir de prop un restabliment de la normalitat que serà progressiu per la magnitud de l'impacte de les pluges torrencials. Sense anar més lluny, aquest matí hi ha 6 centres educatius que no podran obrir portes per les inundacions a les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme. Tot plegat com a resultes d'un episodi de temps violent en què els bombers han rebut prop de 2.500 avisos i han hagut de fer més de 200 salvaments de persones atrapades en vehicles i habitatges, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els registres de més de 200 litres per metre quadrat s'han succeït a diferents punts del país, a la vintena de comarques afectades, i ara mateix uns 6.200 clients encara no han recuperat el subministrament elèctric. Fa pocs minuts s'han tornat a enviar missatges es alert a les comarques del Vallès Oriental i del Maresme. Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les dues persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre a les instal·lacions del caravaning internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. Mentrestant, aquest matí han de continuar les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
3: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut dos avistaments que l'han vist caure a la riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder proseguir doncs, a les tasques de recerca si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
2: Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren en les infraestructures, i això es notarà avui i molt en la mobilitat. De fet, ja s'està notant hores d'ara. A banda dels trams afectats per carretera que hem repassat als serveis no fa gaire estona, Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1, per exemple, els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord amb autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Doncs reprenem en aquest punt l'argument amb què hem encapçalat l'informatiu. Aquest dilluns s'arrosseguen encara els problemes, sobretot en la mobilitat arran de les pluges torrencials de les últimes hores. El risc de desbordament de rius i rieres ha decaigut després que el Besòs dupliqués el cabal assolit durant el temporal. Santa Coloma de Gramenet també es recupera, com molts dels pobles i ciutats afectats per aquestes pluges, de manera progressiva. Però les crides a la precaució es mantenen. Allà, a Santa Coloma de Gramenet, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz amb l'alcaldessa de la ciutat per poder fer una fotografia actualitzada dels danys causats. I, a més, ara, sota la pluja. Anna, bon dia.
4: Hola, Elena, bon dia. Sí, matí complicat aquí al costat del Besòs. Mira, Elena, aquesta és la imatge. Torna a ploure. Han estat unes hores, les darreres hores, molt complicades a les ciutats de l'entorn del Besòs i la pluja d'aquest matí potser ralentitzarà una mica la represa de la normalitat. I sí, amb l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, amb la Mireia González. Alcaldessa, bon dia.
5: Bon dia.
4: Volem conèixer quina és la fotografia més actualitzada pel que fa al cabal del riu Besòs.
5: Doncs és cert que comencem a tornar, podríem dir, a la normalitat. Comencem a tenir un riu més reconeixible pel que és habitual a la nostra ciutat. És veritat que ahir es van passar hores molt complicades, especialment de matinada i a primeres hores del matí, que creiem, per el nivell, heu vist les imatges, que superaríem el que és la canalització que està portant el riu. Però és veritat que a hores d'ara doncs, comença a situar-se en el seu canal habitual. Evidentment, encara ni es pot baixar ni està obert al parc fluvial. Hem de tenir encara molta precaució. És veritat que tenim una sèrie de sistemes d'alerta que ens permet doncs, prevenir i anar i arribar una mica més d'hora i sobretot alertar la població, però tot i així, com deies, doncs, que avui plogui és una notícia que no ens permetrà anar tan ràpid com vulguem, sobretot amb el que hem de fer ara, que és la posada una altra vegada a punt de la neteja del riu perquè continuï sent un espai doncs, per la ciutadania.
4: Per tant, l'alcaldessa s'imposa novament la prudència per part de la ciutadania.
5: Sempre, sempre quan plou i a vegades quan no plou també. És a dir, què ens va passar ahir al matí? Doncs ahir al matí ens passava que ja no plovia a la ciutat, però en canvi teníem una alerta important perquè doncs el comportament dels rius necessita doncs, precisament que entendre que no sempre, o sigui, el riu es comportarà en funció de també què està passant doncs, a les seves diferents parts. No? I aquí el que ens passa moltes vegades al naixement després acaba arribant a la ciutat i llavors sempre demanem prudència a la gent perquè encara que la pluja sembli que no és molt forta o que fins i tot no plogui hem d'estar alerta perquè això pot canviar en qüestió de minuts.
4: I amb un episodi de temps violent com el que hem viscut aquest cap de setmana, el Parc Fluvial del Besòs ha fet la seva feina, ha fet realment de mur de resistència i de protecció.
5: Totalment. És veritat que la riuada del 62 va fer que es posés a la ciutat una canalització, bueno, a la ciutat i a totes les ciutats que travessen el Besòs, una canalització que, evidentment, ha aguantat aquesta vegada també. Ahir, com et deia, estàvem al límit, però ha tornat a aguantar i posa de manifest doncs, que infraestructures com aquestes seran imprescindibles doncs, per aguantar i resistir millor aquestes inclemències que ens vindran en els propers temps.
4: I, alcaldessa, a què hem d'aprendre a partir d'ara? Què hem de canviar pel que fa al model urbanístic de les nostres ciutats i què hem d'aprendre com a ciutadans?
5: Bé, jo crec que hi ha diferents qüestions que hem de fer, no? Una que ja està molt començada i que hem d'insistir és fer que les ciutats cada vegada siguin més resilients, estiguin més preparades contra aquestes inclemències i sobretot contra aquest efecte del canvi climàtic. Això vol dir, per exemple, doncs, que les nostres ciutats cada vegada tinguin doncs, sòls més permeables. Canvia molt quan una ciutat és capaç d'absorbir l'aigua que li ve en un temporal d'aquestes característiques. Això no vol dir que la nostra ciutat pugui tenir de sobte no? doncs, terra i paviment natural a tot arreu, però sí que és veritat que en la mesura que es pugui això s'ha d'anar fent. I després jo crec que hi ha un efecte molt important que és amb la cultura de la prevenció. Nosaltres hem de dir-li a la nostra població i hem d'explicar-li a la nostra població quins són els riscos als que ens enfrontem, a vegades, com et deia abans, que no són visibles de forma directa, però sobretot hem de fer un exercici de prevenció i de responsabilitat pròpia perquè això depèn molt també de les decisions personals que prenguem, doncs, per exemple, quan ens diuen no ens acostem al riu, doncs que fem cas perquè no, hi ha professionals, hi ha criteri tècnic que ens demana que així sigui.
4: Alcaldessa, en aquest sentit, intentem aprofundir en totes les mesures urbanístiques que, per exemple, una ciutat amb la densitat de Santa Coloma de Gramenet propers anys. Si hagués de vostè de fer una llista de mesures immediates, quines serien?
5: Bueno, jo crec que una de les més importants és la que t'acabo de comentar, és a dir, sobretot el que té a veure amb la incorporació del que diem el verd urbà, tot el que té a veure amb la possibilitat de que les nostres ciutats siguin més verdes també es fan més resistents, no només amb episodis d'aquest tipus, sinó també amb episodis com els que hem viscut en aquest estiu en relació a la calor. I la qüestió és que després haurem de, sobretot, doncs, controlar en aquelles zones on sabem que hi ha riera o que estem molt a prop de canals de riu, doncs les construccions, el futur de les construccions, com seran aquestes construccions en el futur.
4: Doncs, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts de pluja sobre la ciutat. Helena, ja escoltes dues línies de feina. Primer, desplegar nous elements de la cultura urbanística i el segon, una nova cultura de prevenció per part dels ciutadans.
2: Doncs ens ho ensenyàveu, eh? El cabal ha tornat al seu lloc, però torna a ploure i plou sobre mullat, per tant, tota precaució és poca. Gràcies, Anna, per aquesta fotografia. Doncs ho acabem de saber. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, efectivament compareixerà a la Moncloa i ho farà a les 9 d'aquest matí per llegir una declaració institucional en què podria anunciar la convocatòria d'eleccions anticipades. Tancarà d'aquesta manera els dos dies de reflexió que va iniciar divendres després que el Congrés tombés els dos decrets de mesures d'habitatge amb el no del PP, Vox i també Junts. En aquestes 48 hores, Sánchez ha mantingut converses amb càrrecs del PSOE i de l'executiu molt partidaris d'un avançament electoral, molts d'ells partidaris d'aquest avançament electoral, que podria situar, dèiem, els comicis el 29 de novembre o el 6 de desembre per aprofitar la mobilització de l'esquerra per l'habitatge. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB i director de Simple Política, ha dit que la crisi de l'habitatge és una finestra d'oportunitat pels socialistes.
6: És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra? I tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés, li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta els casos judicials. I és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'esquerra.
2: La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat, en canvi, a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda, concretament a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda, a les 7, i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada ha resistit al temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar a casa a escalfar-se. Malgrat tot, l'Assemblea va votar mantenir l'acampada, que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. I quan passen 5 minuts d'un quart de nou, ens n'anem cap a Mataró, a la capital del Maresme, perquè fa pocs minuts Protecció Civil ha enviat una alerta a tots els telèfons mòbils del Maresme i també del Vallès Oriental per una nova tongada de pluges torrencials. A Mataró hi tenim el Jaume Dormoà i la Clara Sánchez, de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quina és ara mateix la situació aquí?
7: Bon dia, Helena. Doncs, com deies, cap a les 8 del matí hem rebut aquest avís aquí a Mataró, al Maresme i al Vallès, avisant que en les properes dues hores poden caure pluges de forta intensitat i també alertant, doncs, que les persones no accedeixin a zones inundables ni a passos soterrats. Quan ha sonat aquesta alerta, ens trobem precisament aquí a l'estació de Mataró, on a hores d'ara la situació de la mobilitat no és l'habitual, no és normalitzada, perquè, com veieu aquí a darrere meu, doncs els trens estan reduint o es troben en freqüències més reduïdes i hi ha més estona d'espera d'un tren fins a l'altre. De fet, els trajectes tampoc són els habituals, perquè des de Mataró es pot arribar fins a Badalona, però des de Badalona no hi ha circulació amb tren fins a Barcelona, un trajecte que es pot cobrir amb metro, per exemple. I si mirem trobem altres punts del Maresme, des d'Arenys de Mar fins a Maçanet-Massanes. Tampoc hi ha circulació ferroviària i s'ha de circular, en aquest cas, amb un servei alternatiu per carretera. I aquí, com dèiem, doncs, veiem que hi ha les persones com esperen el tren i també des de Moventis s'ha informat que s'han reforçat els serveis d'autobús, és a dir, que es pot viatjar per carretera des de Mataró fins a Barcelona. En aquest cas s'han reforçat amb 4 trajectes per cada una de les línies que connecten Mataró amb Barcelona.
2: Maresme, doncs, i Mataró, en concret, la seva capital, una zona també molt afectada per les pluges. Ja veiem, doncs, aquí els passatgers esperant aquest tren de Rodalies que esperem funcioni mínimament amb normalitat. Gràcies, Clara, i molta paciència. Ara mateix, com us ho dèiem, hi ha un risc màxim per pluges intenses al Maresme i al Vallès Oriental. Fa poca estona que s'ha enviat, també ho recordàvem ara, un missatge és alert als telèfons mòbils d'aquestes dues comarques en què es recomana extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se, està clar, a zones inundables. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'aparició de noves tempestes en punts del litoral i del prelitoral central durant aquest dilluns al matí. Tot plegat, mentre aquest matí també han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar durant l'episodi d'ahir en què dues persones més, recordem-ho, van perdre la vida, una a Tordera i l'altra a Montornès del Vallès. De tot plegat, en volem parlar ara mateix amb Xavier Marramon. Ell és cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Senyor Marramon, gràcies per atendre'ns i bon dia.
8: Hola, bon dia des del PECAT.
2: Una última hora ràpida, eh? Ho dèiem ara, aquests és alerts, aquestes fortes pluges que es tornen a esperar avui, sobretot a la zona d'influència del Besòs. Expliqui'ns una mica, encara que sigui a grans trets, quina és l'última hora que teniu ara entre mans des de Protecció Civil.
8: Des de Protecció Civil estem fent el seguiment de totes les precipitacions que s'estan produint en aquests moments i tots els avisos que ens està fent el Servei Meteorològic de Catalunya. I acabem d'enviar fa pocs minuts una alerta al Vallès Oriental i al Maresme per alertar la població de que s'estaven produint pluges torrencials que podien una mica agreujar la situació també degut a les incidències que ja hem tingut durant el cap de setmana i que el terreny està molt saturat d'aigua.
2: És evident que aquest és un dilluns, està sent un dilluns especialment complicat, no només a nivell de mobilitat, sinó també per les moltes conseqüències que ha deixat el temporal de pluges. Costarà encara recuperar aquesta normalitat. Continua també la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar. Quan preveieu des de Protecció Civil que les coses podrien tornar, i mai millor dit, al seu cabal?
8: Bueno, ara hem iniciat ja una fase més de recuperació, tot i que com que continuem tenint pluges torrencials, es poden produir noves incidències. Això fa que no podem tenir una previsió exacta de quan tinguem de nou recuperats tots els serveis, no? En funció de les precipitacions que tinguem i de les incidències que es puguin produir per aquestes, doncs això pot alentir la recuperació de l'episodi fort que hem tingut aquest cap de setmana. Estem fent tot el seguiment de totes les incidències que hi ha hagut i de tot el restabliment dels serveis bàsics, tant pel que fa a la mobilitat, amb els talls de carreteres, el transport públic, com també del servei d'electricitat i d'aigua, que encara hi ha mancances en diferents municipis, i s'està preparant un pla de recuperació que ha encapçalat per bombers de la Generalitat, però amb el suport també del voluntariat de Protecció Civil, de les ADFs i del grup logístic i de Creu Roja, per mirar de donar suport als municipis on hi ha hagut les principals incidències per tal de que recuperin, doncs, la normalitat el més aviat possible i donar un cop de mà, doncs, als llocs on han patit de forma més forta aquestes precipitacions.
2: Senyor Marramon, vostès es reuneixen molt sovint, per tant, a aquestes alçades de curs i en aquest moment, quin balanç es fa des del CECAT d'aquest desplegament de dissabte fins ahir al vespre nit, quan es va aixecar d'alguna manera l'última de les restriccions? Quin balanç feu? Si tot ha funcionat a nivell de coordinació amb els ajuntaments, amb els diferents serveis d'emergència, amb les policies, amb els ajuntaments?
8: La coordinació ha estat molt bona, crec que és un balanç molt positiu de totes les accions realitzades, perquè doncs, s'ha fluït molt bé, doncs, la informació entre tots els mitjans actuants, entre els serveis actuants, entre també els serveis bàsics, amb els municipis. Hem pogut avançar a totes aquelles situacions de risc que s'anaven produint, enviant, doncs, les alertes de desbordaments de rius com el Besòs o com el riu Daura o el Daró, no?, per poder alertar la població i minimitzar tots els danys possibles, no? Les precipitacions també que s'anaven produint, doncs el Servei Meteorològic ens anava informant de forma molt àgil i hem pogut, doncs, informar la població a través dels missatges dels alerts i a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials de totes les incidències que s'anaven produint perquè es poguessin prendre mesures d'autoprotecció, no? Les restriccions que hem emès, doncs, han permès també, doncs, protegir a la població de les situacions més greus que es podrien haver produït i reduir, per tant, la quantitat de danys personals i materials que es podien haver fet. Agraïm molt a la població que s'hagin seguit, doncs, amb les mesures de protecció i amb les restriccions establertes, perquè això, doncs, permet, doncs, que puguem treballar de forma molt més àgil des dels serveis actuants i minimitzar molt les incidències de les precipitacions.
2: Xavier Marramon, cap de guàrdia del CECAT, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Evidentment, haurem d'estar pendents i haurem d'analitzar més endavant altres factors que també són importants de tenir en compte a partir d'aquests fenòmens que ens arriben i que són nous per tots plegats. Gràcies i bon dia.
8: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: Notícies en xarxa. Connectats al territori. La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: Quan el 1782 es van fundar els Estats Units, un dels problemes amb què es van enfrontar va ser l'absència d'una moneda única. Els nord-americans utilitzaven els doblons i el ral de vuit espanyols, les lliures i penics britànics, els francs francesos i altres com els ducats i les corones, cadascuna en diferents valors en cada estat de la Unió. L'home que va posar ordre en aquell remenat de monedes va ser un aristòcrata d'una sola cama, ambaixador del seu país durant el regnat de terror a França, membre del Congrés Continental, ajudant del ministre d'Hisenda i autor del preàmbul de la Constitució nord-americana, que comença amb les tres famoses paraules We the People. Al 1782, el Congrés li va demanar que fes un informe sobre la situació de les monedes que circulaven pels diferents estats. Al final de l'escrit, suggeria un pla de decimalització per a un futur sistema monetari americà. Era una idea nova, ja que els països europeus no seguien un sistema de fraccionament decimal tan utilitzat avui en dia. L'idea va interessar a Thomas Jefferson i va decidir que la moneda oficial seria el ral de vuit, establert pels reis catòlics, coneguda al món anglosaxó com a dòlar espanyol, dividit en 10 centaus. Seria representat per un símbol barrejat ja de les lletres P i S de la paraula espanyola pesos. Així va néixer el famós símbol que el representa. Però i el nom de dòlar d'on va sortir? De la moneda de plata austríaca Thaler. Encara famosa a Europa, no tenia la difusió del ral de vuit. Això sí, el nom de la moneda austríaca en anglès, Thaler, va servir perquè als Estats Units es bategés el ral com a Spanish Dollar, que va derivar en Spanish Dollar.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que ara mateix hi ha un risc màxim per pluges intenses al Maresme i al Vallès Oriental. Fa poca estona que s'ha enviat un missatge a ESA ERT als telèfons mòbils d'aquestes dues comarques en què recomana extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se a zones inundables. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'aparició de noves tempestes en punts del litoral i prelitoral central durant aquest matí, tot plegat mentre aquest dilluns han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar durant l'episodi d'ahir en què dues persones més van perdre la vida a Tordera i Montornès del Vallès. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, acaba d'actualitzar fa pocs minuts des del Notícies en xarxa la darrera hora d'aquest episodi. Més coses, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà a la Moncloa a les 9 del matí per llegir una declaració institucional en què podria anunciar la convocatòria d'eleccions anticipades. Tancarà d'aquesta manera els dos dies de reflexió que va iniciar divendres després que el Congrés tombés els dos decrets de mesures d'habitatge amb el no del PP, Vox i també Junts. Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha analitzat els diferents escenaris fa pocs minuts des del Notícies en xarxa.
2: És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra? I tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb CEU, amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials, i és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'esquerra.
1: La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els dos decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com el personal sanitari. Dels esports, pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pajor i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles. I a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. 3:30 els que passen de 9:15, us ho estem explicant des de primera hora del matí. És un matí complicat aquest de dilluns per la tornada a la normalitat i per culpa de les pluges torrencials d'aquest cap de setmana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens expliqui les principals incidències. Bon dia, Sílvia.
3: Comencem demanar-vos, sobretot, precaució a la zona de les dues comarques del Vallès i el Maresme i, sobretot, limitar la mobilitat en el cas que sigui possible. La situació és molt complicada. Per exemple, a la P7, ara mateix, tenim tallades les sortides cap a l'autopista, a la zona de Cardedeu, per inundacions. Molta precaució en aquest punt. També hi ha aturades entre Montornès i la Roca, 8 quilòmetres, entre Barberà i Mollet, 7, a Sant Cugat, a Castellbisbal, també a la zona de Castellví de Rosanes. El panorama és molt complicat. Les dues rondes van molt i molt carregades, amb moltes aturades, i tant els accessos nord i sud, amb moltes complicacions. Una desena de carreteres afectades per inundacions i pluges, i sobretot, com us dèiem, en la mesura possible evitar la mobilitat, i en el cas que hi sou, sobretot molta paciència i mantingueu les distàncies de seguretat, ja que la situació és molt complexa aquest dilluns. Que tingueu bon dia.
1: I és que la situació també és molt complicada al transport públic. El servei de Rodalies es veu afectat a aquesta hora per múltiples efectes del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un servei alternatiu per carretera. Per tant, també estem molt pendents del temps i de les pluges que ens han anunciat, bastant fortes també al Vallès Oriental i al Maresme. Li preguntem a Lluís Miquel Pérez, bon dia. Un dia més ens dius que hi ha problemes derivats de la pluja. És així, eh?
4: Doncs així és, Helena, molt bon dia de nou. Pluges que ja, només d'avui, per tant, de l'última hora i mitja, hora i tres quarts, passen dels 100 litres per metre quadrat a Granollers, per exemple. Però és que hi ha molts indrets dels dos Vallesos i també de la comarca del Garraf i l'Alt Penedès, que a hores d'ara ja passen dels 40 litres per metre quadrat des de fa una hora, hora i mitja. Per tant, pensem que portem tants litres per metre quadrat en aquesta zona metropolitana, sobretot, i tot això és aigua que directament està baixant pels rius i pels carrers. Ja tenim constància, així de clar, de greus inundacions, per exemple, a Granollers. A hores d'ara, la conca de la Tordera, al Baix Montseny, és on està plovent més. També, d'aquí a res, 5-10 minuts, a gran part del front marítim de Barcelona capital. També entre la banda del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, per exemple, des d'Olesa fins a Abrera, Sant Andreu de la Barca, Rubí, el Papiol, aquesta banda. I també una altra tempesta que hi ha aproximadament a cavall de les viles de Roda de Barà, Torredembarra, Creixell, Coma-ruga. Aquí és on immediatament plourà amb moltes ganes. En canvi, a la resta del país no ens estem enterant d'aquesta pluja i aquest matí continuarà plovent amb moltes ganes a l'era de Barcelona, a més que probables inundacions. Aquesta tarda, aquestes pluges de Barcelona marxaran. En quedarà alguna a la Costa Brava i, sobretot, al Prepirineu i la Catalunya Central. Però s'ha de dir, Helena, que el que caurà aquesta tarda serà d'una forma més isolada i sempre molta precaució a les properes 3 hores aproximadament a l'àrea metropolitana i nord de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: Ho repassàvem ara amb en Lluís Miquel Pérez i nosaltres hi tornem a insistir. Ara mateix hi ha un risc màxim per pluges intenses tant al Maresme com al Vallès Oriental. De fet, fa poca estona que s'ha enviat un missatge és alert als telèfons mòbils d'aquestes dues comarques en què es recomana, insistim-hi, extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se a zones inundables. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'aparició d'aquestes noves tempestes en punts del litoral i prelitoral central. Durant aquest matí, en Lluís Miquel Pérez ens parlava de les tres properes hores bàsiques com a preocupants, tot plegat mentre aquest dilluns han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar durant l'episodi d'ahir, en què dues persones més van perdre la vida també a Tordera i a Montornès del Vallès. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Mar Ramon, ha dit fa pocs minuts aquí, a Notícies en xarxa, que estan preparant un pla de recuperació per ajudar els municipis afectats pels aiguats.
5: S'està preparant un pla de recuperació que encapçalat per bombers de la Generalitat, però amb el suport també del voluntariat de Protecció Civil, de les ADFs i del grup logístic i de Creu Roja, per mirar de donar suport als municipis on hi ha hagut les principals incidències per tal de que recuperin doncs, la normalitat el més aviat possible i donar un cop de mà doncs, als llocs on han patit de forma més forta aquestes precipitacions.
1: Doncs anem ara cap a Mataró perquè, com us dèiem, no, fa pocs minuts Protecció Civil ha enviat una alerta a tots els telèfons mòbils, tant d'aquesta comarca com del Vallès Oriental, per aquesta nova tongada de pluges torrencials. I volem saber com ho ha viscut la ciutadania, com ho han viscut els mataronins i els maresmencs. A Mataró hi tenim el Jaume Dormuà i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara, de nou. Quina és la situació ara mateix? On estàs tu?
6: Bon dia, Helena. Doncs, com deies, cap a les 8 del matí aquí al Maresme i al Vallès Oriental hem rebut aquesta alerta als telèfons mòbils avisant-nos d'aquest risc de pluges fortes en les properes 2 hores i, com veieu, plou sobre mullat perquè aquí a Mataró encara hi ha efectes del temporal d'aquest cap de setmana que, com veieu, han deixat aquest pas soterrat doncs, pràcticament inundat i impracticable. No s'hi pot accedir perquè doncs, la pluja l'ha deixat pràcticament ple. Nosaltres ens trobem en aquest punt, però també hi ha altres zones de la ciutat doncs, que es troben tallades, com per exemple els accessos, als passos soterrats, n'hi ha diferents i que a aquesta hora doncs, no s'hi pot accedir. I la previsió és que, com dèiem, en les properes dues hores aquesta situació doncs, pugui ser crítica, preocupa especialment la mobilitat, que en aquesta alerta doncs, es demana que es mantingui la mínima mobilitat possible per evitar riscos davant d'aquest episodi de pluges. A aquesta hora doncs, veieu que plou una miqueta, tot i que ara mateix no és excessiu, i segons deien des del Servei Meteorològic del Maresme, la previsió és que aquí a Mataró puguin caure aproximadament uns 5 litres per metre quadrat, que per tant doncs, no seria tant, però sí que se sumen els que ja han caigut aquest cap de setmana. I en altres municipis del Maresme, com per exemple a Tordera, la situació sí que ha estat més complicada perquè en 20 minuts han caigut doncs, 28 litres per metre quadrat. Per tant, és força irregular la intensitat de les pluges aquí al Maresme. I com dèiem a l'inici, qui també ha rebut aquesta alerta per pluges ha estat el Vallès Oriental, que en aquesta comarca doncs, hi ha municipis també més afectats com Granollers, on han caigut al voltant de 80 litres per metre quadrat. Per tant, en aquests municipis sí que està caient amb més força en aquestes dues hores que s'ha alertat que serà una situació doncs, més complicada.
1: Gràcies, Clara. El que està clar és que, de moment, aquí, en aquestes dues comarques, el paraigües no es pot desplegar. Gràcies. O com a mínim, no es pot guardar massa. Gràcies. Que vagi molt bé. Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren a les infraestructures i això es notarà avui i molt en la mobilitat. A banda dels trams afectats per carretera que hem repassat els serveis, el servei de Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1, els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord, amb autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les dues persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre les instal·lacions del Caravaning Internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. Mentrestant, aquest matí continuen les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
7: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut dos avistaments que l'han vist caure a la riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder proseguir doncs, a les tasques de recerca si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
1: Més coses que us expliquem. Al Baix Empordà, les fortes pluges d'aquest cap de setmana han provocat que els rius baixessin amb cabals molt alts i alguns fins i tot es desbordessin en alguns punts. És el cas del riu Daró, que ha arribat a assolir els 108 metres cúbics per segon, un desbordament que ha afectat els camps de cultiu. Són a Serra de Daró per comprovar-ne les conseqüències els companys de Televisió Costa Brava, Joan Parareda i Raül Martín. Bon dia, Raül. Explica'ns quina és la situació ara mateix. Veiem els camps tremendament inundats. Suposo que preocupació entre els pagesos.
8: Bon dia, doncs sí, ens trobem concretament a Serra de Daró i, com bé comentaves, aquí darrere es veu tot inundat, totes aquestes hectàrees que ahir van afectar amb aquest desbordament del riu Daró, precisament entre altres molts camps aquí a Can Pujol, i veiem doncs, com tenim un dels pagesos, en Marc Pujol, perquè ens expliqui aquesta problemàtica que, com bé comentàvem, no passa, no és el primer cop que passa per a la problemàtica, no?, del riu.
9: Sí, sí, cada vegada que ens ve el Daró, que passa uns 300 metres aquí a prop, doncs desborda d'aigua, quan ve molt fort, cada vegada es passa més sovint, perquè sem que pràcticament el que passa cada any ara amb el tema del canvi climàtic i així, i l'aigua, bueno, comença a vessar i emplena totes les finques. I clar, com que hi ha una mala gestió del que és la llera del dintre del Daró, plena de brossa, de sediments, arbres, canyes, i clar, l'aigua no pot passar i acaba sortint on te pot. I ens trobem això sempre inundat.
8: Vosaltres, quan rebeu l'alerta del desbordament del riu Daró, tu t'hi apropes, com veus una mica com va afectar ahir, aproximadament al migdia, que va desbordar?
9: Bueno, anàvem veient i l'aigua anava baixant cada vegada més. A la Bisbal ja anava molt carregat, aquí tarda d'arribar unes 3-4 hores, i més o menys fas un càlcul del que va sortint cada vegada més l'aigua i has d'anar reculant o marxant perquè l'aigua, bueno, va pujant enrere fins aquí al poble i fins que queda tot això pla, i encara durarà, que l'aigua costarà marxar encara un parell de dies.
8: Com bé comentaves, no és el primer cop que passa per aquesta problemàtica. Com ho recupereu després de tota aquesta aigua?
9: Primer, amb paciència, perquè això tardarà dies. I llavors, bueno, esclar, el cultiu que hi ha, ja l'intentes treure'l molt aviat o fer un cultiu que sigui d'estiu, que és el que fem a la zona d'aquí, i llavors, més endavant, doncs, fins ben bé que no s'aixugui, bueno, esperar que pugui entrar. Però, esclar, porta feina de primer d'esperar i llavors a veure què fer a l'hora de sembrar-hi, que a vegades no pots sembrar-hi res d'hivern, ja has d'esperar ja a l'estiu. I, bueno, és el que passa, aquesta zona d'aquí és que estiu vagi per força i anar ràpid i corrents a treure-ho.
8: Realment no és la pluja la que afecta, no?, totes aquestes inundacions, és el desbordament, que, com bé comentaves, doncs, a 300 metres d'aquí fa que s'inundi, perquè realment la pluja no és l'aigua que cau.
9: No, no, la pluja, de fet, 100 i pico litros no és una aigua excessivament aquí, sigui una zona planera que pot desaiguar bé, sinó que és la mala gestió del Daró, que fa anys que ens queixem, que, bueno, està posat d'una manera aixecada del que és la llera del terra tal qual, i clar, és que no baixa prou amunt.
8: Perfecte, Don Marc, doncs moltíssimes gràcies i esperem que se solucionin tots aquests problemes que va causar ja un altre cop el desbordament del riu Daró. Gràcies.
9: Molt bé, vosaltres, gràcies.
8: Bé, doncs ja ho heu sentit i ho podeu veure aquí darrere, totes aquestes inundacions que es van fer ahir pel desbordament del riu Daró, i els pagesos de la zona reclamant, doncs, aquestes solucions perquè s'eviti el menys any possible a totes aquestes hectàrees d'aquí, del Baix Empordà.
1: Sens dubte que sí, Raül, els pagesos són també uns altres grans damnificats sempre que hi ha aquestes pluges o aquests mals temps. Gràcies per aquesta fotografia també a vosaltres. Que vagi bé.

0: Doncs ho hem sabut fa pocs minuts. Al llarg d'aquest informatiu, no fa gaire, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà a la Moncloa a les 9 del matí per llegir una declaració institucional en què podria anunciar la convocatòria d'eleccions anticipades. Tancarà d'aquesta manera els dos dies de reflexió que va iniciar divendres després que el Congrés tombés els dos decrets de mesures d'habitatge amb el no del PP, Vox i també Junts. En aquestes 48 hores, Sánchez ha mantingut converses amb càrrecs del PSOE i de l'executiu, molts partidaris d'un avançament electoral que podria situar els comicis el 29 de novembre o el 6 de desembre per aprofitar la mobilització de l'esquerra per l'habitatge. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB i director de Simple Política, ha dit que la crisi de l'habitatge és una finestra d'oportunitat pels socialistes.
1: És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra, i tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés, li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema, i per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials, i és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'esquerra.
0: Doncs a propòsit de l'habitatge, la pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda a les 7 i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada ha resistit al temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar-se a casa a escalfar. Malgrat tot, l'Assemblea va votar mantenir l'acampada, que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. Deu minuts per arribar a les 9 en punt del matí. Us ho estem explicant. Ara mateix es manté en un risc màxim per pluges intenses tant al Maresme com al Vallès Oriental. Fa poca estona que s'ha enviat un missatge és alert als telèfons mòbils d'aquestes dues comarques en què es recomana extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se a zones inundables. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'aparició, com dèiem, de noves tempestes en punts del litoral i prelitoral central durant aquest matí, aproximadament durant les properes 3 hores. A municipis com Granollers, els registres de pluja ja han superat, recordem-ho, els 80 litres per metre quadrat, provocant problemes importants en la mobilitat. Aquesta situació es podria allargar, doncs, encara durant les properes 2 o 3 hores. Molts problemes, doncs, en la mobilitat, que es concentren a la xarxa de Rodalies amb moltes línies, també us ho estem explicant des de primera hora, afectades com la R1, la R7, la R8 i la R4, que obliguen a fer part o la totalitat dels desplaçaments per carretera. També hi ha encara afectacions al metro de Barcelona amb algunes línies interrompudes. És el cas de la L10 Nord, que no funciona entre 11 de setembre i Llefià a Badalona. A la parada del Bon Pastor, a la capital catalana, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
2: Bon dia, Helena. S'esperava que Barcelona i les principals ciutats de la seva àrea metropolitana podrien recuperar aquest dilluns el pols i la normalitat després de l'episodi violent de tempestes d'aquest cap de setmana, però la pluja d'aquest matí... La pluja d'aquest matí, deia Helena, està complicant molt la recuperació d'aquesta normalitat. Així que el servei de metro funciona a la majoria de les línies, però hi ha excepcions, sí. Una d'elles és la línia 10 Nord, que no funciona entre 11 de setembre i Llefià, i també la línia 9 Nord, que tampoc no funciona entre l'11 de setembre i Bon Pastor. Les dificultats s'estenen també a la línia 9 Sud, entre Mercabarna i Europa Final.
0: Doncs entrem en la crònica esportiva de ple amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: I amb la pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F.
3: Sí, les blaugranes van ser molt superiors i es van imposar per 7-0 al Real Madrid en un partit disputat al Camp Nou davant 40.000 espectadors. El Barça va dominar d'inici a fi i no va donar cap opció a les blanques. El descans ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Claudia Pina, gran protagonista de la victòria, i un altre de Graham Hansen. A la represa, Eva Pajor i Sidney es van sumar a la festa amb dues dianes més. El triomf, el sisè en les 6 jornades disputades, permet a les de Pere Romeu obrir forat i deixar el Real Madrid a 5 punts abans de l'aturada de la competició per partits de seleccions. A segona divisió, doble empat sense gols dels equips catalans. El Sabadell va signar taules amb l'Andorra en el duel disputat a la Nova Creu Alta i ajornat dissabte a causa del temporal. Els de Ferran Costa van gaudir d'ocasions per batre la porteria rival, però no van aconseguir-ho i trenquen la ratxa de victòries al seu estadi. L'equip arlequinat és ara setè a la taula, a un punt de la promoció d'ascens. També va signar un empat a 0 al Girona davant el Mallorca, amb gran mèrit del porter de l'equip balear, Arnau Tenas. Va aturar totes les ocasions de què van disposar els de Quique Álvarez, que són quarts en posicions de play-off i a 6 punts de l'ascens directe. Mala jornada per als equips catalans a la Lliga CB de bàsquet. Tots tres van perdre. El Barça ha encaixat la primera derrota a la competició a la pista del Múrcia per 100-94. Els de Sekulic van mantenir el marcador igualat fins al darrer període quan els locals van imposar el seu joc. Els 18 punts de Panther i els 17 de Robinson van ser insuficients per neutralitzar el bon registre anotador dels locals amb un parcial de 30-21. La desfeta fa caure els blaugranes a la cinquena posició de la taula. Uns darrers minuts per oblidar van embrutar el bon partit de l'Ilern a Lleida en la derrota davant el Burgos per 81-94. De res van servir els 17 punts de Perran, els 16 de Bateman i els 15 de Jim davant un conjunt castellà que va controlar el ritme del partit per aconseguir la primera victòria. És la primera derrota dels lleidatans després d'haver sorprès el València en la primera jornada. I derrota també del Fiat Girona, que queia a la pista del Baskonia per 40 punts de diferència, 118-78. De poc servien els 15 punts de Jacel Pérez i els 12 de Mac McClung. L'equip de Moncho Fernández ha encaixat la primera derrota de la temporada davant un Baskonia imparable en atac, liderat per Cris Duarte, autor de 19 punts. Doncs no ha estat una bona jornada per als equips catalans de la CB. Esperem a la pròxima.
0: Va, oblidem-ho, eh?
3: Sí, passem pàgina.
0: Cristina, gràcies, fins demà.
3: Que vagi bé, fins demà.
0: I en cultura us expliquem que els castellers de Vilafranca han tornat a fer història al concurs de castells de Tarragona. Els verds s'han imposat en una jornada memorable, marcada per una actuació d'altíssim nivell. Els de Vilafranca han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Abans també han intentat el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals que no han pogut carregar per molt poc. Amb aquesta gesta, els de Vilafranca sumen la 14a victòria el concurs de castells després d'un frec a frec espectacular amb la Colla Vella de Valls, que no els ho han posat gens fàcil. Així es mostrava el cap de colla dels vilafranquins, Àngel Grau, just després de saber que havien guanyat.
4: Soc molt feliç, per mi, per tots, per l'afició, perquè ha sigut un concurs molt difícil. La Colla Vella m'ha posat molt, molt complicat amb aquest 3 de 9 sense folre, però en seriament sortit, havíem treballat molt i el 9 de 9 estava molt bé. Però, bueno, no sé, que molt content, de veritat.
0: Oques Grasses s'acomiada aquesta setmana dels escenaris amb 4 concerts multitudinaris a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. La banda osonenca actuarà avui, dimecres, divendres i dissabte davant d'un total de prop de 220.000 espectadors, 220.000 persones. Una fita que iguala el rècord de 4 concerts consecutius de Coldplay en aquest mateix recinte. Aquests seran els últims directes d'un grup que posa punt final a 14 anys de trajectòria i que s'ha convertit en un dels grans referents de la música catalana. Nosaltres ho deixem aquí. Bon dilluns, fins demà i molt atents, ja ho sabeu, al temps i també a la possible convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez d'aquí a breus instants. Gràcies per l'atenció.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments de la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ara a les 9 llegirà una declaració institucional a la Moncloa en què podria anunciar una convocatòria d'eleccions anticipades. Sánchez tanca així els dos dies de reflexió que va obrir el divendres després que el Congrés tombés els dos decrets d'habitatge amb els vots en contra de PP, Vox i Junts. El president espanyol ha suspès la seva agenda del dia i a les 11 té prevista també una reunió de l'executiva del PSOE. En les últimes hores, diversos dirigents socialistes han defensat la conveniència d'un avançament electoral que podria situar els comicis el 29 de novembre si la convocatòria es publica aquest dimarts al BOE. Tot plegat arriba després d'un cap de setmana també de mobilitzacions per l'habitatge i en plena atenció amb Junts, que el divendres va mantenir el seu no als decrets. I Protecció Civil ha enviat un nou missatge d'alerta aquest matí per alertar de pluges localment intenses al Vallès Oriental i al Maresme les properes dues hores. La previsió avui és que hi hagi aiguats dispersos localment forts a punts del litoral i prelitoral i també al quadrant nord-est. El temporal d'aquest cap de setmana ha deixat dues persones mortes i una de desapareguda a Catalunya, mentre la situació meteorològica comença a normalitzar-se. Una de les víctimes ha mort a Tordera, en caure-li un mur a sobre, i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès. A Pineda de Mar, els bombers continuen buscant un jove que hauria caigut a una riera i hauria estat arrossegat fins al mar. Pel que fa a les afectacions a la mobilitat, les línies R1, R2 Nord, R4, R11, R7 i R8 no circulen en alguns trams afectats i també hi ha problemes en les carreteres de comarques de Barcelona i Girona. A hores d'ara hi ha quatre carreteres tallades per inundacions o ja avisades. Són la BV-51-59 entre la Roca del Vallès i Vilanova del Vallès, la C14-15

0: estables. A partir d'avui es podran vacunar els residents en residències, els majors de 80 anys, les embarassades, els infants de 6 mesos a 4 anys i també el personal sanitari i sociosanitari. I sembla que la compareixença del president acaba de començar. Connectem en directe.
1: Lograrlo no ha sido fácil. En esta legislatura nos ha tocado gestionar emergencias inéditas, navegar una coyuntura internacional muy difícil, marcada por decisiones unilaterales como las tensiones comerciales, las crisis energéticas.
0: Estarem pendents d'aquesta compareixença.
2: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

0: Bon dia, el Prat. És dilluns 5 d'octubre del 2026. Quan passen 3 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. Plou sobre mullat quan encara s'arrosseguen les conseqüències de l'aigua que va caure el passat dissabte. De fet, una de les afectacions més importants per la gent del Prat és que la línia L9 Sud de metro no funciona entre Mercabarna i Europa Fira. De seguida us actualitzarem totes les afectacions a la mobilitat. A més, avui estem molt pendents de la compareixença del president del govern, Pedro Sánchez, que ho està fent ara mateix en directe, i la possible convocatòria avançada d'eleccions. Dia intens de ràdio aquest dilluns, gris i plujós. Comencem. El control tècnic Sergio Villar, Marc Quintó a la producció, Neus Bou a les xarxes socials, i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts al Planeta Prat.
1: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: Vinga, doncs avui molt pendents de l'actualitat. Saludem al cap dels serveis informatius, Luis Rodríguez Alonso. Què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Isa. Doncs sí, pendents a veure què és el que doncs, anuncia en aquests moments Pedro Sánchez, que està compareixent en aquests moments i hi ha doncs, la possibilitat que doncs, hi hagi avanç electoral, que es convoquin eleccions i que previsiblement serien una de les dates que ja es deia la setmana passada, el 29 de novembre, que per cert coincidiria amb el cap de setmana de Fira Avícola de la Rasa Prat, o sigui que aquí hi hauria un cap de setmana força interessant. I a marge d'això, doncs, hem de parlar, evidentment, dels altres aiguats que hem tingut al cap de setmana, perquè ara mateix el Prat doncs, comença a recuperar progressivament la normalitat, però encara doncs, hem de parlar d'una nova tongada de pluja que ens ha d'acompanyar durant aquests dies i durant tota la setmana. De moment, pel que fa aquest cap de setmana, i especialment parlem de la jornada de dissabte, es van arribar a acumular 120 litres per metre quadrat aquí al Prat. És una de les xifres més altes registrades a Catalunya. No va ser de rècord com va ser, per exemple, la setmana passada, que va ser tercer municipi, però, en qualsevol cas, doncs una xifra doncs, prou important. I tot i que aquesta intensitat, doncs, hem de destacar que no s'han hagut de lamentar incidents greus al municipi. Segons fons municipals, la pluja ha provocat inundacions puntuals en alguns indrets, però la xarxa de clavegram i de col·lectors ha funcionat molt bé i en aquest sentit s'ha pogut drenar l'aigua amb certa rapidesa. Al marge d'això, els equips de manteniment i de neteja han estat treballant també durant tot el cap de setmana per atendre les incidències i netejar carrers i també revisar els equipaments municipals i perquè les escoles poguéssim reprendre la seva activitat normal avui en, aquest, doncs, en aquesta jornada laborable com la que tenim. Bàsicament, on estan les incidències ara mateix? Doncs ara mateix estan en el transport públic. Parlem, evidentment, de la xarxa de Rodalies, les línies que tenen parada al Prat circulen amb certa regularitat, amb demores, però en qualsevol cas amb certa regularitat. Recordem que hi ha encara aquesta incidència en el tram central de les línies que passen per Plaça Catalunya perquè es va inundar el túnel i en aquest cas doncs, això no afecta a les línies que tenen parada aquí al Prat. I en qualsevol cas també doncs, hi ha talls a la L9 Sud i la L9 Nord i així com també algunes línies d'autobusos que estan desviades o limitades pels efectes que hi ha d'aquests aiguats. Per què fa la Llera del Riu

0: Gran. Recordem que es recomana encara no continuar apropant-se fins allà, perquè és quan passa l'episodi de pluges que comença a baixar més fort. Es va arribar a multiplicar, atenció, per 45 el cabal habitual del Llobregat. Es va arribar a 407 metres cúbics per segon durant el pic de l'episodi. Ara va molt més baix, però en qualsevol cas es recomana no apropar-s'hi gaire, doncs, per una possible nova crescuda que hi pugui haver, perquè, com podeu veure, doncs continua plovent. Ens espera una setmana que també, doncs, serà força intensa a nivell d'aiguats. Al marge d'aquesta qüestió, que també centrarà, doncs, l'informatiu d'avui, hem de parlar de la campanya de la vacunació contra la grip i la Covid, perquè arrenca avui mateix. Les primeres persones en rebre, ho dèiem l'altre dia, seran les més vulnerables, és a dir, gent gran que viu a residències i també infants, i estan convocats professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, mestres i també professorat. De cara al proper 26 d'octubre començarà la segona fase, en aquest cas serà amb cita prèvia, i per a persones majors de 60 anys, altres grups de risc i també professionals de serveis essencials. I un darrer apunt també d'un altre punt de l'actualitat del dia d'avui és que avui s'obre la convocatòria pública per participar al sorteig dels 80 pisos de lloguer assequible que promou Prat Espais a l'Eixample Sud. Són 72 pisos situats a Jaume Casanovas 252 i 8 al carrer Vicente Ferrer número 2. Les persones interessades poden presentar ja la seva sol·licitud, que serà oberta fins al proper 26 d'octubre. Us recordem que, com és habitual, podeu adreçar-vos a Prat Espais si teniu algun dubte o a l'hora de tramitar aquesta informació. El telèfon és el 93 370 50 54 o ja a la mateixa oficina.
1: Molt bé, anem en directe amb aquesta compareixença del president del govern.
2: He decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país. Ahora depende de vosotros y de vosotras. Basta examinar el horizonte para entender que el mundo se asoma a una época muy compleja de transformación, de transición, una época de mucha tensión, de emergencia climática, de cambios sociales, también tecnológicos con la inteligencia artificial, muy disruptivos. Una época, por tanto, de grandes peligros, pero también, si sabemos aprovecharla, de grandes oportunidades. Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental. Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando. Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social, o preferís entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos últimos 8 años para beneficiar a los de siempre, a una minoría privilegiada. Yo confío en mis compatriotas porque sé que sois un pueblo valiente y solidario, que se crece ante los desafíos y que no tenéis reparo en ser los únicos o los primeros en moveros para estar en el lado correcto de la historia. Por eso, vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza, para ilusionar y para volver a ganar. Muchas gracias.
1: Doncs en directe, en aquest moment informatiu que estem tenint al Planeta Prat Diari.
0: Sí, sí, i puntualíssima més, ja ho dèiem abans.
1: Convocatòria d'eleccions.
0: I la data que ja comentàvem abans, que ja es va comentar la setmana passada, que és aquest 29 de novembre, que per tant, sí, cau de ple amb Fira Avícola de la raça Prat. Això sí, no ho retarden, evidentment, que no ho dubto.
1: Déu-n'hi-do, doncs cap de setmana intens que ens espera, no només a nivell Prat, sinó també amb aquesta convocatòria d'eleccions. Anunciem amb aquesta compareixença del president del govern Pedro Sánchez, que en 11 minuts doncs, ha fet la valoració, ha explicat els motius i doncs, ha parlat de la dissolució de les Corts. De fet, en una estoneta en parlem a la tertúlia. Lluís, gràcies.
0: Que vagi molt bé, adéu.

0: Doncs després de l'actualitat informativa hem de parlar dels esports que també estan força lligats amb l'actualitat, sobretot amb la d'aquestes pluges del cap de setmana. Nil Piera, què tal? Benvingut.
1: Hola, Isa, bon dia. Doncs,
0: sí. Era un cap de setmana superintens, molt interessant, però ha quedat una mica descafeïnat.
1: Una mica com tot, no? El cap de setmana ha vingut marcat per les pluges i els esports no han estat excepció. Ha obligat el fort temporal a la suspensió de la gran majoria de partits, concretament aquells que s'havien de jugar entre les 5 de la tarda del dissabte i les 2 del diumenge. Després, a les 11, repassarem amb calma tots aquells partits que s'han hagut d'ajornar, perquè si ens hi posem ara igual fem tot el planeta Prat. Ara bé, les conseqüències del temporal, a banda d'aquests horaris que et comentava, també van obligar a ajornar el partit de tornada de la fase prèvia de la Copa del Rei entre Prat i Sant Rafel, que s'havia de jugar el diumenge, ahir el diumenge a les 4 de la tarda. A causa de les pluges, el conjunt eivissenc no va poder pujar a l'avió que l'havia de portar fins al Prat a primera hora del matí, i malgrat els esforços de la Federació Espanyola per buscar alternatives en el transport, la situació meteorològica va impedir que el Sant Rafel pogués viatjar. Per tant, el partit de moment està a l'aire, estem pendents que es fixi una nova data. Ahir a la tarda la federació ja va anunciar que es donava 48 hores per escoltar totes dues parts abans de prendre una decisió. Ara bé, el que és el resultat com a tal de l'eliminatòria no preocupa. Recordem que el Prat va guanyar 1-5 a Eivissa, hauria de ser un tràmit, però clar, s'ha de jugar aquest partit concretament perquè avui mateix, a la 1 del migdia, es celebra el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei. Recordem que els bombos s'han elaborat per criteris de proximitat geogràfica i en cas que el Prat passés, que vaja, no ho donem per fet, no sigui cas que ens enganxem els dits, però pinta bé, s'enfrontaria, atenció, Espanyol, Atlètic Club, Alavés o Osasuna. Per tant, un equip de primera divisió. Ho seguirem, a veure la sort que acaba triant.
0: Per tant, sabrem abans rival possible que si el Prat passa o no l'eliminatòria.
1: Sortirà la papereta aquesta de guanyador de AE Prat, guió Sant Rafel. Per tant, però bé. Molt s'hauria de torçar les coses.
0: Sí, esperem que sigui el Prat.
1: Després ho comentarem, però jo vaig estar tirant de la maroteca ahir, mirant una mica, i en els darrers 10 anys el Prat no ha perdut per més de 4 gols al Sagnier mai. I hauria de... Bueno, no sóc Manolo Gol, haurem de parlar amb ell per buscar bé l'estadística, però vaja, és que hauria de ser una catàstrofe de dimensions.
0: Ja s'entén que és difícil que passi.
1: Molt bé. Sí que va jugar, per cert, és el C. Prat, de Mario del Campo. Es van estrenar a segona FEP amb una victòria contundent per 63-81 a la pista del Clavijo, a La Rioja. Actuació destacada d'Adrià Amabilino, que es va elevar fins als 12 punts i els 8 rebots per un 22 de valoració.
0: Molt bé, doncs t'esperem en una estoneta per ampliar tot el que ha donat de si el cap de setmana esportiu. Nil, gràcies.
1: A tu, fins
0: ara.
1: Adéu.
2: Planeta Prat, l'òrbita pota blava.

0: Doncs com dèiem a la portada, plou sobre mullat i el que preocupa més és doncs, l'acumulació precisament d'aigua que ja portem des de dissabte. Anem a veure què ens explica el Lluís Miquel Pérez des de la xarxa d'aquesta previsió meteorològica de cara a les properes hores. Bon dia.
1: Bon dia, una altra jornada regirada i de fet hem d'estar pendents de les tempestes arran de mar o al prelitoral que aniran caient al llarg d'aquest matí, sobretot. Novament plourà sobre mullat i molta aigua en poca estona. Probablement hi haurà algunes afectacions, ni que siguin locals, especialment a l'àrea metropolitana i ja avançat al mig matí migdia cap a les comarques de la Costa Brava. Més clarianes cap a Ponent, aquesta tarda menys ruixats també, i en quedarà, si de cas, algun cap a la Catalunya central, les muntanyes del prelitoral i les del Pirineu. Tot plegat amb un ambient suau, fins i tot xafogós, malgrat els núvols. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Avui tenim unes quantes afectacions a la mobilitat. Com dèiem, la que més ens afecta a la gent del Prat és pels usuaris i usuàries de la línia L9 Sud de metro. Ara mateix no hi ha servei entre Mercabarna i Europa Fira. A la línia L9 Nord, en aquest cas sense servei, entre 11 de setembre i Bon Pastor. Altres línies afectades, com les de Ferrocarrils de Generalitat, també a la línia Llobregat-Anoia, sense servei entre Martorell i Sant Esteve Sarrovires, en aquest cas per un atropellament d'un porc senglar, però que també se suma a les incidències que tenim per les pluges. La línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat amb destinació Plaça Catalunya funciona ara amb freqüències de pas alterades i les línies de Rodalies Renfe, com ens deien, doncs amb moltes afectacions per com han afectat aquestes pluges també a les estacions de Barcelona, sobretot a aquesta estació de Sants, i el tram funciona també amb freqüències de pas alterades a la línia T3. Per tant, dia complicat a la mobilitat i al transport públic.

El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem. Obrim el quiosc del Prat Ràdio,

0: Marquinto, què tal? Bon dia.
1: Bueno, bon dia, Isa. Doncs, quin dia? No sé, bon dia, quin dia?
0: Bon dia, quin dia?
1: Els diaris
0: dia de
1: avui,
0: ràdio.
1: Els dia de ràdio, totalment. Els diaris d'avui van anaven amb aquesta... pendents, ara ho diu el diari, ara pendents de Sánchez. Tots, doncs, tenen... el govern s'activa a parlar abans de les eleccions. Tots teníem aquesta prudència amb aquest tema que ahir ressonava tot arreu d'aquest avançament electoral. Finalment, ja s'ha vist, Pedro Sánchez ho convoca pel 29 de novembre, i en aquest sentit els diaris queden una mica desactualitzats.
0: Clar.
1: Però per tot el tema dels temporals d'aquest cap de setmana, doncs, potser també queden desactualitzats perquè segueix plovent arreu de Catalunya. Però el periòdico: les ferides del temporal, la tempesta sense precedents que va escombrar Catalunya el cap de setmana provoca 2 morts i un desaparegut i greus danys, sobretot al Vallès Oriental i al Maresme. Parlàvem d'aquest és alert. Si és suficient, no és suficient. Ja es veu que no és suficient en moments així.
0: Sí, però si no ho haguessin enviat, jo crec que moltíssima gent
1: hauria
0: pogut morir.
1: No és suficient
0: realment,
1: que tot i enviar-los, la gent que es queixa tant, han mort 2 persones.
0: Clar, perquè, bueno, a veure, sempre hi haurà un punt de no fer cas a les alertes perquè tu tens el teu cotxe i el vols salvar, o perquè... no tens llum a casa i has d'encendre un generador, com crec que és el cas d'una de les persones, perquè veus que passaràs i no passes amb el cotxe. Però és veritat que jo, en el meu cas personal, m'havia de moure i no em vaig moure. No? Són coses que...
1: Clar,
0: bueno,
1: no,
0: prens
1: igual
0: decisions en base a l'alerta.
1: Jo havia quedat fora del Prat i, òbviament, em vaig quedar...
0: Sí, no val la pena
1: doncs,
0: fer-ho.
1: Aquí, al Prat. I després, un altre dels temes, el robatori de coure fa el salt als edificis i a les electrolineres. Important, això.
0: Important per tu, sí.
1: Preocupant, també. Les sustraccions es disparen un 23% l'últim any pel preu del metall.
0: Imagina't, eh? Mm. Doncs, Lara, com deies, el titular destacat era pendents de Sánchez, i aquí apuntava alguns motius i algunes explicacions també de la convocatòria que finalment s'ha fet efectiva fa 10 minuts d'eleccions generals anticipades pel 29 de novembre. El Partit Socialista es mostra preparat per anar a eleccions amb el marc de l'habitatge. La plataforma Front Ampli es llançarà el 17 d'octubre a l'espera de Podem, que és tot aquest debat a l'esquerra del Partit Socialista, i també explica que només aquesta setmana hi ha 90 desnonaments previstos a Barcelona. La fotografia central, més enllà del futur de la legislatura, és pel riu Besòs i, sobretot, la desembocadura, per veure com baixava amb aquesta quantitat de cabal d'aigua, que, de fet, ja vam viure també al riu Llobregat, però és veritat que la llera del Llobregat jo crec que mai l'havia vist
1: la
0: tan
1: feta.
0: Plena, però no tenies sensació de perill, perquè és veritat que encara doncs faltava molt, no?, per arribar com ha arribat el Besòs, a veure que quasi fregava el pont i que, de fet, anegava molts carrers de l'entorn d'aquest riu. Per tant, doncs, temporal complicat que va castigar Catalunya i que acaba amb aquest balanç provisional, el pitjor, 2 morts i un desaparegut ara mateix. I amb alerta, sobretot al Maresme, per tant, dia complicat.
1: I acabem amb La Vanguardia, sondeig d'Ipsos per la mateixa Vanguardia. El 65% dels catalans suspenen la gestió del govern central a Ceuta. Molt dolenta, dolenta, un 65%, regular, un 19%, i molt bona, que em sorprèn que la gent cregui que molt bona, un 14%. El 75% dels consultats perceben molts o massa migrants a Catalunya, i la majoria donen suport a l'acollida de menors, però condicionada a un repartiment equitatiu entre comunitats. La fotografia del dia és pel cabal del riu Besòs, que ara
0: clar,
1: tu ho explicaves.
0: Que mira com estava el pont, i la gent allà mirant, i fent fotografies, que també ens agrada, clar.
1: Sí, clar, el morbo aquest de...
0: Diuen, no t'apropis a la llera, i allà ja... Potser,
1: també
0: no sé,
1: llera,
0: 500 persones poden estar.
1: Aquesta llera és més fàcil d'apropar-se que potser la del Llobregat, a la nostra zona. Però bé, igualment s'ha d'anar molt de compte, i també doncs, ens parla d'aquest possible avançament electoral que al final s'ha produït.
0: Doncs Marc, anem a explicar-vos què hem preparat al Planeta Prat d'avui.
2: Tot el que passa al Prat, només aquí, a Planeta Prat.

0: picar-me una altra.
1: Marc, què havíem preparat per avui? Tot i que serà un programa d'aquests que ens agrada molt canviant.
2: Doncs mal dia per convocar eleccions, perquè... Doncs,
1: a veure, nosaltres no som.
2: No.
1: Només es pot convocar el president.
2: Mal dia per nosaltres qualsevol dia, perquè si no ens avisen amb temps, perquè clar, llavors ens trastoca tot. Llavors, t'explico una mica com... Com en aquesta estona, des que a les 9:05, 9:10 sí, hem sabut que convocava eleccions fins a 25, hem arreglat una mica el programa. Començarem fent tertúlia, ara 2:15.
1: Molt bé.
2: Incorporem una última hora, que és l'Adrián Caballero, el nostre politòleg de referència. Li hem demanat, sisplau, que entri per telèfon amb un quequi com express i una mica ràpid d'aquest dilluns.
1: Sí, perquè té molta feina avui.
2: Té molta feina, estan, de fet, ja ha estat a la xarxa, l'estan trucant a tot arreu, però ens dedicarà uns minutets per analitzar una mica aquesta convocatòria electoral, quines són les claus de per què Pedro Sánchez ha decidit finalment avançar-ho i no tornar a intentar-ho amb el decret o seguir endavant amb la legislatura, i doncs tot just tindrem ja els tertulians i tertulianes aquí per acabar de doncs valorar, amb ells, valorar què n'opinen també d'això. Tot això serà per començar. Després, a partir de les 10, tenim els equipaments culturals, com sempre, ronda de trucades per equipaments, centres cívics i cèntric, perquè ens diguin què ens tenen preparat aquesta setmana, totes les activitats que hi ha. Després, tot seguit, tenim pendent parlar amb Som Mobilitat, i és que ja fa temps que tenim aquests cotxes compartits municipals aquí a la ciutat, que va de la mà de la cooperativa Som Mobilitat. Estan intentant, doncs, estan altres ciutats també, estan intentant col·locar-se altres ciutats també de l'àrea metropolitana, i volem valorar amb ells com estan en aquest servei, altres serveis que ofereixen, com està tot plegat. En parlarem, si dona temps, ja ho diem, avui el programa és una mica canviant, sí, si dona temps en parlem amb ells. A les 11, el repàs d'esports, amb els companys d'esports, parlarem una mica del cap de setmana també, que no ha acabat d'anar com volíem, perquè les pluges han anul·lat els partits que hi havia en directe de tot l'esport català, gairebé. I doncs bé, veurem què ens poden avançar. També el tema de la petanca va quedar suspès.
1: Una llàstima.
2: Mira que nosaltres volíem acostar-nos.
1: Sí, perquè tu ets molt de petanca.
2: Sí, però bé, no ha pogut ser. Ens ho explicaran tots els companys. A 11:45, arquitectura de proximitat, toca el tercer bloc de Vida de Mercat. Recordem, són tres entrevistes diferents que van fer des del mercat de l'Hospitalet i doncs,
1: del centre.
2: I molt interessant amb la Ratxola. I acabem amb l'Inspira't de la xarxa, com sempre.
1: Molt bé, Marc. Moltes gràcies.
2: A tu, fins ara.
1: Adéu.

0: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.
1: Tot seguit, cada residu compta un espai amb preguntes i respostes clares sobre reciclar més i millor.
2: Cada residu compta.
3: Què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts una setmana més al Cada Residu Compte. Avui tenim a la Teresa Zamora amb nosaltres.
4: Hola,
3: benvinguda, bona temporada.
4: Vinga, endavant.
3: I amb la Marta Rubio, que ja la vam escoltar la setmana passada. Benvinguda de nou. Ja vam avisar a la Marta i jo la setmana passada que anàvem a fer una mica de repàs de temes, Tere, perquè estem ja a tercer curs.
4: Estem de posar a punt.
3: I ens, el setembre és per allò, tornar de l'escola.
4: Situem-nos.
3: I avui el que fem és això, tornar de la rutina. Venim, espero que no haguem deixat els bons hàbits, els petits gestos, no els haguem oleat aquest estiu.
4: Bueno.
5: Costa una mica, de vegades.
4: Bé. Moltes vegades sabem que quan fem activitats turístiques ens costa una mica més, allò de mantenir la separació, perquè total hem estat només 3 dies en aquesta casa rural i així, no sabem on hauríem de llançar els residus i tal. Vull dir que primer punt, alerta, que potser sí que hi ha alguns hàbits que hem perdut una mica aquest període i que hem de recuperar.
3: Jo sóc una mica de friki, ja ho sabeu. De fet, m'ho ha encomanat la Teresa. I allò que vas fora i dius, ostres, aquí ho fan diferent. Aquí els envasos i els papers els posen junts, el vidre a part, a les cases recullen el porta a porta una cosa, hi ha contenidors per una altra.
4: I tant, i tant. Si hem sortit del nostre país, si hem voltat per diferents regions, si segur que hem observat i hem hagut de fer coses diferents.
3: Però allà d'on de fueres, és una dita castellana aquesta, de fes el que vegis, doncs sí. Això també ho hem d'aplicar aquí. Tornem a la rutina, tornem a reciclar, tornem a separar bé a casa, us anirem donant pistes al llarg de la temporada, però, Tere, seria ja allò bàsic, contenedor d'orgànica, sí o sí?
4: Sí. Un dels reptes que hauríem de tenir molt és la separació de l'orgànica. Quan separem l'orgànica, és d'anar un pas més enllà del que ja tenim més integrat, que és la separació del cartró, del plàstic, del vidre, no? Que això, com que tenim els contenidors des de fa molt més anys i és un producte que ens molesta bastant i molt voluminós i de més ho tenim ben integrat, però encara hi ha moltes famílies i moltes persones que tenen el concepte de que reciclen, de que separen, però no separen l'orgànica. Hi ha un repte que és incidir perquè té moltes implicacions en la resta i el fet de que hi vagi l'orgànica en la resta.
3: Un altre amic que hem de fer, amiga en aquest cas, aquest curs, és la deixalleria. És una amiga nostra, Marta, i hem de portar coses. Tu hi vas, a la deixalleria?
5: No gaire. Això és una cosa que normalment li deixo als meus pares. I, per tant, de moment no és la meva responsabilitat.
3: Doncs aquest jovent, Teresa, l'hem d'animar.
5: No, clar. Però jo he portat els meus reptes personals.
3: Ah, els teus reptes personals.
5: Sí, que volia compartir amb vosaltres.
4: No, pel que el primer que hem de fer és de dir quina ens situem en l'ordenació una mica, com funcionarà a casa nostra aquesta vegada.
3: Exacte.
4: I també s'han de distribuir a vegades funcions i rols. Tenim joves que ara aniran a la universitat i que fins ara no ho feien. Tenim nanos que han crescut, que se li han de donar responsabilitats, i s'ha de parlar de què fem a casa, qui compra, qui ordena el rebost, qui ordena la nevera, qui mira que les dates no quedin passades, etc. Llavors, bueno, una miqueta de veure aquí, que potser un primer pas és aquesta revisió. Aquest any, com es planteja la vida familiar? Potser, Marta, em sap greu, però potser en aquest canvi a casa teva et pot tocar anar a la deixalleria.
5: Sí, potser sí em tocarà,
3: Va, ara que ho dius, Marta, explica'ns els teus reptes, va.
5: Doncs mira, jo el que havia pensat, sobretot fent aquí una reflexió sobre el que vull canviar, és, primer, no comprar tant online.
3: Molt bé.
5: I ja partint d'aquesta idea, primer, fer una mica de neteja d'armari, veure el que tenim, el que no tenim, el que necessito i el que no necessito, perquè després no em poso i
3: vull
5: acaba
3: fotos,
5: allà.
3: El dia que ho facis,
5: sí,
3: vull
5: sí,
3: fotos.
5: Sí, encara no, perquè fa calor.
3: Fa molta
5: però,
3: calor.
5: Sí.
4: Podem anar a ajudar,
3: bueno, ja saps que això,
4: Txell,
3: avui
4: podem anar allò a fer...
3: Sí. Igual ens agrada alguna cosa, porta les...
4: No, també,
3: les...
4: Això,
5: és veritat,
4: això,
5: no,
4: també,
5: això ho faré. I després, quan compres online, sobretot el que passa és que et ve tot amb bosses, plàstic, caixes, i sobretot si fas, jo què sé, una comanda d'alguna cosa més gran, et ve en una caixa enorme que després jo no sé què fer d'aquesta caixa. És automàticament un residu per mi.
3: Sí.
5: I això em sembla un problema que he de posar fi.
4: Aquest, i quan a vegades dius, ara no sé si serà aquesta talla o l'altra, demanaré les dues,
3: sí.
4: I així després
3: ja tornaré una altra.
4: Tornaré
5: sí,
4: una.
5: No.
3: Despesa de... energètica, de combustible.
5: O dos colors, perquè no saps quin color et quedarà millor.
4: Que la compra online té molt d'això.
5: Sí.
3: Fem-ho conscientment, no? Pensem abans de fer les coses. Mm. Va, et deixo de un mes, que vull que me'ls digui la Tere, també els seus.
5: Doncs mira, amb el tema del canvi d'armari, que se m'ha passat molt ràpid, el que volia dir és que amb les coses que no em poso, que em costa molt assumir que ja no les faré servir, vull fer un intercanvi amb amigues.
3: Ah, molt divertit.
5: Perquè totes estem igual, en realitat, i després a mi em fa molta il·lusió quan alguna amiga em diu, tinc això, ja no em va bé, o ja no me'l poso i sé que a tu t'agradarà, te'l porto aquest dia i realment sí que fa il·lusió després quan te'l porten. Llavors això... no acumulem més coses, no oblidem les peces de roba a l'armari i intentem fer una mica reflexió sobre el que fem realment.
3: A veure si animes els joves, va.
5: Home, jo crec que sí, no?
3: Volem proves, Tere?
4: Sí.
3: Digue'm, anomena'm els
5: tres
3: reptes,
5: foto,
3: va.
5: El dia que faci el canvi d'armari.
4: Molt bé, molt bé.
3: Tres reptes ràpids de la Tere.
4: Escolta, mira, jo un té a veure amb alguna cosa que ho faig, però ho hauria de reforçar, que és comprar en l'àmbit de l'alimentació de manera més limitada, perquè m'agrada cuinar i m'agrada tenir aquelles coses que dius, bueno, això per si de cas, ara compres una peça per si de cas, i no cal, perquè moltes vegades després això et condiciona la cuina que has de fer i el risc del malbaratament, que no vull que m'afecti,
3: que en parlarem,
4: que no vull que m'afecti, exacte, hem de parlar, perquè afecta molta gent. I després l'ús de la deixalleria, perquè hi ha petites coses que dius, ostres, m'ha trencat el boli, oh, no aniré a la deixalleria per un boli.
5: Yeah.
4: A la resta. Llavors ja que la deixalleria l'hem d'utilitzar, perquè llavors allà tenim més possibilitats de separació en més fraccions, i per tant això, que no em passi aquesta petita cosa.
3: Doncs jo només us diré un repte.
4: Vinga.
3: M'he proposat convèncer tres amistats que no reciclin orgànica que ho facin.
4: Molt bé, molt bé.
3: De mica en mica s'omple la pica.
4: Sí, jo t'anava a dir que l'altre que tinc és que hem de mantenir allò, els principis aquests, de dir, vaig al restaurant i demano aigua de l'aixeta. Vaig al restaurant i m'emporto el que sobra. Mm. I que això no ens
3: jo
4: faci...
3: Jo això ho faig, eh?
4: No dic que no.
3: I amb el culet de vi també,
4: però
3: que va
4: no
3: molt
4: ens
3: bé,
4: faci
3: molt
4: vergonya,
3: bé. No.
4: I que, a més, si tenim alguns companys, amics, que amb els que estem compartint aquest dinar... doncs això, estimular que ells també
3: exacte.
4: Ho facin i que no et vegin que, com si fossis un bitxo una mica raro.
3: Noies, ens ha anat el temps volant perquè tenim una xerrera aquí de totes tres, però ja sabeu que aquesta temporada fem tres coses al final del programa. La primera, avui, el residu de la setmana, Teresa, t'ho dic a tu, és el bric de llet o de suc? Contenidor.
4: Uh-huh. Uh-huh.
3: A quin contenidor?
4: El de plàstic. No, el groc.
3: El groc. No és el de plàstic, no?
4: No, el d'envasos. Tens raó, he dit molt malament, he caigut.
3: Veus, t'he pillat.
4: Sí, però mira, veus, va bé perquè ara puguem fer. Sí, tenim aquesta visió, pensem en aquesta idea i no hem d'associar que el contenidor groc és per envasos de plàstic.
3: Vale, cert o fals. Els brics van al contenidor blau perquè tenen cartró.
4: No. El fet de que tinguin cartró no els fa que vagin... Sí que tenen cartró, però tenen altres capes i és un envàs que majoritàriament es considera, diguem-ne, envàs de plàstic i va al plàstic.
3: I un petit gest que podem fer?
4: Un gran gest, que és que els hem de plegar.
3: Com les caixes de cartró?
4: Sí. A més, veurem...
3: Una mica.
4: I fixem-nos, ara hi ha alguns en el mercat, i en alguns és que hem de veure de quina manera el propi proveïdor ens convida a plegar-los.
3: Molt bé.
4: Llavors, a vegades, doncs permeten que s'estan esforçant en fer uns envasos de brics que són més quadradets, i aquests permeten que quan els pleguem ocupen poc bulto. Això és molt interessant.
3: Doncs aquest és el gest que us demanem aquesta setmana. Cada setmana us en demanarem un. Són molt petits. Si entre tots els anem fent, farem un gran canvi. Gràcies,
4: totalment.
3: Teresa, gràcies, Marta. Fins la setmana vinent. Adéu a tothom.
2: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
6: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: 39 minuts per sobre de les 9 del matí. Avui, dia de ràdio, dia d'actualitat, amb la convocatòria d'eleccions, que hem seguit la compareixença en directe del president de Pedro Sánchez pel 29 de novembre. I el que volem fer és analitzar el perquè d'aquesta convocatòria avançada d'eleccions i ho fem amb el nostre politòleg de referència, l'Adrián Caballero, amb un Quequicom Express, ara sí, sobrevingut. Què tal, Adri? Benvingut, com estàs?
1: Hola, molt bon dia i bon dilluns, que bé ha començat la setmana.
0: Dia de feina, eh?
1: Sí, se'ns ha llegit feina.
0: Com hem de valorar aquesta convocatòria avançada d'eleccions? És cert que en les últimes hores ja es començava a parlar clarament d'aquesta manera, no?, com l'única possibilitat de reendreçar tot el que va passar divendres amb la no aprovació d'aquests dos decrets. T'ha sorprès que Pedro Sánchez convoqués eleccions o no?
1: Si m'ho haguessis dit el dijous, sí, m'hagués sorprès molt. Després que dijous a la nit sapiguéssim el vot contrari als decrets de Junts i, evidentment, que el divendres veiéssim que aquells decrets no sortien endavant, ja no sorprèn tant, perquè, d'alguna manera, no és que aquella derrota parlamentària l'obligui, perquè fixa't que no té pressupostos, no ha tingut pressupostos en tota la legislatura i no ha avançat eleccions, és a dir, no hi ha cap derrota parlamentària t'obliga a convocar unes eleccions, excepte la qüestió de confiança, però bueno, això és un altre tema.
0: Clar.
1: La qüestió és que aquella derrota, sobretot, el que li va obrir és una finestra per una campanya electoral que pogués estar protagonitzada per un tema que a l'esquerra se li dona millor, com és l'habitatge, i no tant per la migració, Ceuta o els casos de corrupció. O sigui que, en realitat, les enquestes continuen dient, evidentment, que el PP i Vox són els favorits. Però és evident que aquest tema, l'habitatge, i sobretot si aconsegueix que aquest tema continuï a les portades d'aquí al 29 de novembre, doncs serà una oportunitat que no podria deixar escapar.
0: Clar, segurament no tindrà un millor moment, no?, per fer aquesta convocatòria i per canviar el focus mediàtic d'atenció, que, com deies, portava dos mesos sent aquesta crisi migratòria a Ceuta. A partir d'aquí, no ha confirmat ben bé que ell serà el candidat del Partit Socialista, però sí que ho havia dit en d'altres ocasions. Hem d'entendre que Pedro Sánchez es tornarà a presentar a aquestes eleccions?
1: Sí, qualsevol altra cosa seria, primer, un suïcidi pel propi Partit Socialista, perquè, a més, clar, tu has de pensar, imagina't que Pedro Sánchez no fos el candidat, l'alternativa és obrir un procés de primàries o alguna cosa semblant, perquè, a més, el PSOE no seria un dedazo, seria algun procediment semblant. En 52 dies tenim eleccions, és a dir, que no té cap sentit que Pedro Sánchez no sigui el candidat. A qui ha agafat amb els pixats del ventre és a l'esquerra alternativa. Uh-huh. Que sí que no té candidat i que, a més, ahir van anunciar que seria el 17 d'octubre quan anunciarien aquest candidat o candidata. Evidentment ho poden fer, no hi ha problema en anunciar-ho el 17 d'octubre, però, clar, amb unes eleccions que estan, a la cantonada ja, com podem dir,
0: clar,
1: doncs això potser no és la millor idea.
0: Adrián, sempre amb tu fem una mica de pedagogia del que ens espera ara a nivell d'institucions, també. Què significa la dissolució de les Corts i què és el que passarà en aquests 52 dies? Són inhàbils? Encara es podria fer alguna cosa amb les mesures d'habitatge?
1: Anem per pas. La primera qüestió és que el que se signarà al Consell de Ministres Extraordinari, la dissolució de les Corts, això sortirà demà al BOE, i el BOE també dirà que el 29 de novembre hi ha unes eleccions. Què significa això? I això és una cosa molt important que ens afecta també a Catalunya. Totes aquelles mesures o projectes de llei que estaven al Congrés i al Senat decauen. Entre d'altres, per exemple, el finançament singular. Aquest famós finançament singular cau, entre d'altres mesures. Per què? Perquè no estava aprovat. Tot allò que estigués en un camí decau. Això és molt important. Ara bé, això vol dir que el Congrés i el Senat estiguin tancats i que no pugui passar res? No, perquè ara el que s'activa és l'anomenada Diputació Permanent, que és una selecció de 165 diputats i diputades dels diferents partits en proporció als diputats o al percentatge d'escons que tenen habitualment al Parlament, en aquest cas, al Congrés i al Senat. I deixa'm afegir una
0: sí,
1: qüestió que serà molt important, perquè tu em preguntaves per l'habitatge.
0: Sí.
1: Caldrà veure les properes hores, però ara, si el govern aprovés de nou un decret o diversos decrets sobre l'habitatge, s'haurien de convalidar el Congrés com va passar el divendres? Sí, però amb una petita diferència. La majoria absoluta de la Diputació Permanent no cal comptar amb Junts. És a dir, les matemàtiques de la Diputació Permanent, per una qüestió de proporció i de que no poden haver-hi decimals, perquè els diputats no es poden dividir,
0: clar,
1: doncs fa que només l'Esquerra més PNB podrien convalidar un decret d'habitatge que avui, demà o quan sigui, aprovés el Consell de Ministres. Per tant, l'activitat no s'atura, però sí és veritat que, evidentment, hi ha una Diputació Permanent i s'han dissolt les Corts.
0: Doncs queda clar, Adrián Caballeros, moltíssimes gràcies per atendre'ns en un dia tan complicat com avui, que sabem que tots els mitjans de comunicació t'estan contactant. Una abraçada enorme.
1: Un plaer, bon dia.
0: Doncs les paraules del nostre politòleg de capçalera, la d'Adrián Caballero, que com hem dit, des de primera hora està a la xarxa, segur que el veiem en moltíssims mitjans, el cap de setmana ha estat a La Vanguardia fent l'anàlisi també polític, està a Telecinco, i per tant que ens faci un foradet com sempre, ens fa molta il·lusió, també perquè ens fa entendre el que passarà a partir d'avui a nivell de pedagogia d'institucions que moltes vegades ens falta. Ara que hem posat sobre la taula tot el que ha passat i aquestes notícies de darrere hora, sí que obrim la nostra tertúlia. Saludem a la Maria del Mar Gómez. Què tal? Benvinguda.
2: Bon dia.
0: Com
2: bon
0: estàs?
2: Dia, gràcies, perquè estic contenta d'estar aquí.
0: És un dia d'actualitat, dia de ràdio, sí. I per tant és un dia, doncs, això, de tenir la ràdio posada. Si no heu de sortir, no sortiu, perquè de fet plou, i per tant anirem comentant una mica tot el que ha de passar per a, doncs, a les properes hores. Ángeles Inguanzo, què tal? Benvinguda.
3: Pues bien hallada.
0: I també tenim via streaming el Felip Neri. Què tal, Felip? No sé si ens... Felip Neri, hola, bon dia. Doncs el Felip Neri Gordi, que el teníem en línia, però que veiem que potser no el tenim. No sé si el podrem trucar per telèfon, a veure si podríem recuperar una mica. Però mentrestant el que anirem és doncs comentant aquesta notícia d'actualitat d'última hora. Dia 29 de novembre, que aquí al Prat estava marcat pel cap de setmana de Fira Avícola i que, de fet, ara doncs passen per endavant les eleccions, evidentment. No sé com heu anat seguint la setmana política. Doncs ha estat una setmana frenètica, de fet, i s'han propiciat molts moviments importants, com és aquesta convocatòria avançada d'eleccions. Maria del Mar, t'ha sorprès la convocatòria?
2: Mira, no m'ha sorprès, i ja et diria una cosa, hasta la desitjava, així de clar. I, a més, et dic una cosa, jo crec que hi ha molta convulsió, hi ha molt descontent amb la societat, no solament dels polítics, sinó de la direcció que està prenent la nostra política, i a mi em sembla que hem de fer un reset, hem de posar el cap al seu lloc. Les coses, les més importants, són les més importants sempre. Llavors penso que està molt bé que hagi passat això, i ara ens hem de posar les piles, aviam, que és el que hem de prioritzar. Uh-huh. Vale? I penso que, com tota la vida, el primer que s'ha de prioritzar és la persona, i no sé, penso que s'ha de pensar en això, pues, amb el cap, i no a vegades amb els diners ni amb les, no, ni dissuadint les, no sé, les prioritats, no? Llavors penso que, bueno, que tenim un repte important pel davant.
0: Ángeles, t'esperaves la convocatòria avançada d'eleccions?
3: La esperaba, porque según se estaban presentando los acontecimientos, aunque ahora a mí me parece un poco precipitada, sino por la izquierda, que no hay candidato, y esto es un poco apurado, para, aunque se tendrán que reunir y decidir, porque es muy importante, porque si la izquierda no se organiza... sabemos a qué estamos evocados, vamos a...
0: El que passa és que potser l'esquerra del Partit Socialista necessitava una convocatòria per acabar d'accelerar quin sigui el seu projecte, perquè és veritat que han tingut temps suficient, no? Des de
3: sí,
0: que Yolanda Díaz va comunicar que no continuaria, ja portem uns mesos i veiem que no havia acabat d'avançar. Les últimes...
3: Sí, sí, tienes toda la razón.
0: Sí, l'anunci d'aquesta plataforma nova, que es diu Front Ampli, sí, estava previst pel 17 d'octubre.
3: Sí, sí.
0: I, per
3: no
0: tant,
3: pueden.
0: Això accelerarà candidats...
3: Ahora no pueden esperar 2 semanas, claro. Es que es absurdo. Claro. Ahora tienen que apurarse porque ahí todavía los candidatos no están decididos. Hay 3 así más o menos, pero hay que decidirse.
2: Yo penso
3: que lo tienen apurado. Apurado porque en tan poco tiempo hay que decidirse y hay que... A ver lo que pasa.
0: Clar, tot això s'ha propiciat pel cas de la Mari Carmen, d'aquesta
3: sí, sí,
0: senyora que van desnonar i que va provocar doncs unes protestes, una sèrie d'acampades, una sèrie de reivindicacions que han fet moure's, posicionaments que fins ara no s'havien mogut al voltant de l'habitatge. De fet, vam viure doncs divendres, no? Com quan van caure aquests dos decrets, com les mobilitzacions han estat molt importants arreu d'Espanya, aquí a Catalunya no, perquè hi havia l'alerta de pluges i també va passar per damunt la segurata, no està convocada per avui. No sé si us ha sorprès, no, que sigui aquest cas el detonant d'una convocatòria d'eleccions.
2: Bueno, jo crec que hi ha un bon grapat de motius pels sí. que s'han d'avançar les eleccions. Jo crec que no ha estat aquesta persona, simplement. Sí que és veritat que hi ha molt de descontent a la societat, molt. Entre allò de... Bueno, sense anar més lluny, el tema dels profes, d'ensenyament, la crisi d'ensenyament tan grossa que hi ha. Crisi una mica hasta sanitària, diria jo, o sigui que hi ha moltes crisis a darrere d'això. Llavors aquesta potser és la que ha fet esclatar ja la societat, però portem molt de desordre a la nostra societat últimament. Aquí les coses no s'agafen per on s'han d'agafar, s'agafen pels pèls, tot va pels pèls, així hem caigut, així de clar.
0: Clar, és veritat que les majories són molt minces i que per tant s'han de fer molts equilibris i és difícil la governabilitat en aquestes circumstàncies. A veure si hem pogut recuperar el Felip Neri Gordi, que el teníem doncs, en streaming, hem canviat pel telèfon. Felip Neri, què tal? Benvingut.
4: Molt bé, tornem al clàssic.
0: El clàssic no falla tant. Felip Neri, no sé si t'ha sorprès la convocatòria electoral pel 29 de novembre.
4: Pues, sincerament, gens, eh? Inclús havia fet algunes porres amb alguns amics, perquè és que jo em penso que a part del que estàveu dient ara, que el país està, bueno, complicat, no?, amb moltes coses, seria una llista molt llarga, però a part amb el Pedro només li quedava un any de, crec que quedava un any més o menys o quasi un any de que tenia que convocar les eleccions i el tema està molt complicat, les enquestes diuen el que diuen i penso que fins i tot el paper de Junts fent una votació contrària amb un tema molt complicat, no? I que segurament no crec que amb dos decrets, a més dos, perquè dos i no un, es solucionés aquest tema, no? Com moltes lectures hi havien. Llavors a mi em sembla que va ser com una manera estratègica, aprofitant, és la meva opinió, el que em dona la sensació, aprofitant que estaven totes les places i els carrers plens i la gent protestant, segurament aquí es va veure, doncs, en el fons, malgrat les enquestes, un màxim expectativa o un moment de màxima expectativa de vot cap al PSOE i probablement el que esperava és això, que no tiressin endavant els decrets, que repeteixo, no sé si realment solucionaven, hi ha hagut moltes opinions i moltes lectures, no? Però sí que van servir per dir, escolti, convoco eleccions i llavors, bueno, ja a veure què passa. Per mi és una situació barreja d'una mica, s'entengui, de la impotència de que hi ha tantes coses que no van, que segurament el govern, amb la situació que estava ara, de fragilitat i tal, no podia solucionar, més, no oblidem tots els processos judicials i el tenia envoltat el propi president del govern en molts casos judicials, que també ho feia molt molt complicat, no?
2: Claro.
4: No sé, per tant, a mi no m'ha sorprès.
0: A partir d'ara, amb aquesta convocatòria, doncs fins al 29 de novembre, com dèiem, estem ara mateix a 5 d'octubre, per tant, aquests dies per endavant, sabem com estan les enquestes a hores d'ara, on la intenció de vot fins abans d'aquesta convocatòria era doncs clarament favorable al Partit Popular i a Vox, que se suposa que haurien de governar d'aquesta manera conjunta. No sé què en penseu, si en aquests dies podria canviar aquesta intenció de vot que donen les enquestes i quin escenari suposa que entrés l'extrema dreta a governar doncs, a Espanya i a tenir, depenent de quins siguin els resultats, ministeris fins i tot.
2: Sí, sí.
3: Bueno, La verdad que la mayoría se supone que la tiene la derecha y Vox está, que yo no lo entiendo, pero Vox está subiendo, que estos votantes de Vox no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo, pero yo creo que el presidente ahora convocó las elecciones porque lo de Mari Carmen fue un puntito que hizo explotar.
2: Eso fue un chispazo.
3: Hizo explotar un poco y en este momento hay como una explosión. El presidente tiene que aprovechar esa explosión de la izquierda, porque es la izquierda la que está, bueno, porque son los que padecen de el problema de la vivienda y todo, es la mayoría.
0: Mira. Doncs atenció, una alerta.
3: Bueno.
0: També d'aquestes pluges fins sí. Les dues. Anem a veure si la podem aturar. Alerta de protecció civil, que era l'altre tema que volíem abordar aquí a la tertúlia, és que estem molt connectats amb l'actualitat, sí. Per pluges torrencials fins les dues de la tarda. Es demana evitar desplaçaments innecessaris, no acostar-se a rius i rieres i pujar a pisos superiors si entra aigua. Per tant, una nova alerta de protecció civil que estem rebent en aquests moments. Ja en portem dues al cap de setmana i aquesta és la última.
3: Que no me sale.
0: A veure, Àngeles, dona'm el mòbil. Que... ja s'ha donat. Si no, no se t'aturarà. I no, no hi ha que manera, no. Veus? Això és un tema de les alertes, que...
2: De veritat,
0: No podem aturar.
2: Pues
0: no
2: és aceptar i ja està.
0: No ho podem aturar, Àngeles.
3: Bueno, lo bajaremos.
0: No sabem... Ara s'ha aturat, hem tocat tots. Ah, no, ara t'ho està dient. Doncs les alertes. Estàvem parlant de... A veure, Àngeles, si ho pot aturar, no ho pot aturar, Àngeles. Haurà d'entrar alguna persona a ajudar-nos perquè si no serà molt complicat que ho puguem aturar. Això va a les pífies directes, Àngeles? Clar, doncs les alert, que és la manera ara de la Generalitat, de com ens comunica.
3: Però
0: no podem.
3: No podem
0: aturar-ho.
2: Jo li he posat modo avió.
0: Modo avió, però no, tampoc. No. No hi ha manera, a veure si podem treure el mòbil d'aquí, ni que sigui, Marc, gràcies.
3: Ja s'ha parat.
0: Sí, ja està. Doncs les alert, que com dèiem, al final és un so que entra al telèfon mòbil i que no pots fer res per aturar-ho. És una alerta de protecció civil, recordem, pluges torrencials fins a les dues del migdia i per tant, doncs, evitar desplaçaments innecessaris, no acostar-nos a rius i rieres i, doncs, no estar als subterranis i pujar als pisos superiors. És aigua que s'acumula a la que ja portem i per tant, és per això també que s'està especialment preocupats. Recordem que la línia 9 del metro no funciona entre Mercabarna i Europa Fira i per tant és una afectació important per la gent del Prat. La línia R2 sud de Rodalies té problemes i retards i per tant està afectant la mobilitat, no podràs anar perquè de fet la recomanació, Àngeles, és que tot el que puguis cancel·lar, que es canceli perquè passa per davant la seguretat i vam veure dissabte episodis molt complicats. No. Per rematar el tema de les eleccions, estaves parlant, Àngeles, d'aquest sentiment d'emprenyament que també s'està recollint a la campada, però no sé si tant a favor del Partit Socialista, sinó a favor de partits a l'esquerra que puguin recollir aquest malestar, no? Perquè és veritat que potser l'emprenyament fins ara es recollia des de Vox, no? Aquest sentiment d'emprenyar-te contra, doncs,
3: contra
0: el que està passant, no? I ara, doncs, l'esquerra també sembla que ha començat a recollir aquest sentiment.
3: Por eso digo el problema que la izquierda todavía no tiene un candidato que es urgente.
0: Claro,
3: porque sin esa izquierda no vamos a ningún lado, porque el Partido Socialista, si no se apoya en la izquierda, no hay manera.
2: Yo pienso que en vez de pensar tanto en los políticos, que está muy bien, ¿vale?
3: Es que...
2: vamos a pensar un poco más en solucionar problemas importantísimos que estamos teniendo. Si no pensamos en solucionar los problemas, porque los políticos llegarán, todo llegará, pienso que nos estamos desviando la atención. Y quizás esto es lo que se ha conseguido con las elecciones, desviar la atención de muchas cosas gordas que están sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? Que creo que los políticos siguen haciendo política, sea de izquierdas, derechas, de la que tú quieras, pero los problemas siguen sin solucionarse. Y eso es lo que tiene a la gente enfadada. no los políticos, porque no, que no se solucionan los problemas, porque si surgiera cualquier político, iba a decir una palabra fea.
0: No,
2: cualquier
0: no
2: político, sí, no quiero ofender a nadie.
0: No.
2: Si surgiera cualquier persona que consiguiera solucionar mínimamente cualquier problema de los que nos está sucediendo ahora gordos, o una persona con una idea fantástica, con una luz,
3: quisiéramos, ¿no?
2: ¿Verdad que todo eso cambiaría de situación a los políticos? Pues yo creo de verdad, que los problemas de la sociedad los tenemos que solucionar bastante más entre todos.
3: Sí.
2: Más que
3: esperar, eso es verdad,
2: que los políticos nos
0: María
2: estén viendo.
3: Tienes toda la razón.
0: Abans pactes d'estat, no?
2: Pues
0: i ara és impensable.
2: Pues pactos.
0: Ara mirant les formacions polítiques que es posin d'acord en temes centrals com històricament sí que s'havia fet, és impensable.
2: Pues crec que hem de tirar anar a les nostres arrels i anar començant a fer pactes d'un altre estil.
3: No, però,
2: perquè penso que aquests no funcionen.
3: Hoy por hoy no és possible.
0: Ara mateix és molt difícil.
3: Hoy por hoy no és possible, aunque quisiéramos, porque la izquierda está, la derecha está en el no a todo lo que diga la izquierda, y ahí no podemos hacer nada.
2: Creo que tiene que salir.
3: Ojalá encontremos a esa persona que tú dices.
2: No, a lo mejor no es una persona, a lo mejor es un colectivo, a lo mejor es ponerse manos a la obra, muchas personas con el mismo problema, a solucionar entre ellos ese
3: problema.
2: Por
3: eso, pero se necesita, y los políticos son los que lo tienen que hacer.
0: Ahora que pensar Felip Neri, que tenim pel telèfon. Felip Neri.
4: Sí, jo hi ha una cosa que no m'agrada mai d'aquest país, que és que o sigui, el PP i el PSOE no poden pactar mai, no? Quan en canvi, quan cal modificar la Constitució per la filla del rei, ho fan en una tarda i es posen d'acord. I aleshores, clar, si hi ha temes importants pel país, per què no poden pactar? És el que jo no ho entenc mai. Llavors la culpa és de Junts, que té 7 diputats, no? Si un tema és important pel país, perquè no pacten. Això a mi ja m'invalida. Si a mi una democràcia que està plena de cordons sanitaris, això és un joc que no és de 100% democràtic, no? I si estem en un país on realment uns opinen blanc i els altres negres, és a dir, que no hi ha grisos, doncs llavors tenim problemes.
2: Més. Un problema afegit.
0: Doncs acabem parlant una mica del tema de les alertes associat a les pluges. Ens acaba d'arribar amb aquests problemes que hem tingut per aturar les alertes, perquè, vulguis o no, doncs t'entra aquest avís. És veritat que fa anys pensàvem que potser era una mica massa. Ara portem una mica més d'aprenentatge, però també hem vist que en dues setmanes hem rebut moltes alertes d'aquestes característiques. Penseu que funcionen? Penseu que s'estan fent servir bé?
3: Mira, yo te voy a decir una cosa. Ayer me sonó una a las 10 y algo, con un sol que teníamos en el Prat, que no llovió ni una gota, un día estupendo, y nos manda un aviso de...
0: Era de finalització.
2: Era de finalització, de alarma.
0: Clar, era sí, que acabava la restricció.
2: Sí,
0: en aquest cas, potser, per acabar la restricció...

0: Es una cosa rara, ¿eh?
1: El otro día estaba en el cine, lo tenía en modo avión y no me sonó, que a mucha gente le sonó la alarma en el cine.
2: Es que al cine me pasa el mate, es que tú.
1: Como yo lo pongo siempre en modo avión cuando voy al cine, no me sonó. Pero si no, es que mira lo que me pasa.
2: De una otra parte, clar, venim de la Dana a València.
1: Sí, aquest,
2: dissabte vam viure pluges històriques a Barcelona, mai havia plogut com va ploure dissabte, i és veritat que hi ha hagut dues víctimes mortals per ara, però que podia haver estat molt més complicat encara si segurament no s'haguessin pres aquestes mesures. És difícil, no?, aquest encaix, i també que ens trobem en un clima diferent ara
0: mateix. Jo crec que aquí el tema ve d'això precisament, de que estem passant, bueno, ens està passant factura el canvi climàtic. Bueno, crec que no hem fet prou per aturar res de tot això, ni seguim fent, vull dir, és que estem una mica, és que som molt tossuts les persones, no acabem d'encaixar que de tot això podem fer algo positiu. Pues no volem fer res positiu, hem de seguir amb la nostra, pues jo penso que podríem començar a pensar, perquè està la natura, està clamant que estiguem una mica alerta per ella, perquè no estem pensant en la natura. Llavors, jo penso que, bueno, que són tot això són alarmes, és el mateix que el que ha passat políticament, tot són alarmes que hem de posar ordre, i aquest ordre ens el demana tota la societat sencera, des de la natura, o sigui, el cel, la terra, les persones, i tots hem de fer un reajust, no sé si està ben dit o no, hem de reajustar les nostres prioritats.
2: Potser, no?
0: Hem de posar un ordre, i què és primer i què no és primer. Per exemple, quan sona l'alarma, què és el primer? Mirar què diu l'alarma.
2: Clar.
0: Vale? Després,
2: això està clar.
0: Vale. Uh-huh. I després posar-nos mans a l'obra. Si un té, perquè a mi em va passar ahir amb els meus fills, si jo tinc que he quedat amb no sé on, doncs això s'anul·la. Per què? Perquè és prioritari que tinguem cura de tot el que ens estan dient, perquè això ho estan treballant també pel bé nostre. Uh-huh. Vull dir que jo penso que la persona ha de posar una mica més al centre, s'ha de centrar una mica, no?, amb les prioritats. I crec que això, em sembla a mi, que ens ajudarà molt a tots. O sigui, no solament als polítics, jo també crec que és temps de reflexió, temps de per què, com ha dit el Felip Neri, per què no arribem a altres acords, com per algunes coses es fa servir. Pues és prioritari que es prenguin mesures.
1: Sí, però com...
0: Hombre, no, pues jo crec que els polítics també...
1: És...
0: Perdona, però crec que els polítics no també poden aprendre noves maneres de fer. I em sembla que ens hem de reciclar tots. Aquí tothom s'ha de posar al dia de les maneres que s'han de treballar actualment. I prou de tantes comèdies, que portem moltes comèdies arrossegant molt de temps.
2: Felip Neri, t'ha arribat l'alerta?
3: Sí, totalment. Bueno, no, hi ha dues coses. Les alertes al principi ens queixàvem, però és que ens hem d'acostumar. Ells ja aniran, els que les emeten, ja aniran ajustant, no?
2: Clar.
3: Perquè ja se'n donen compte, igual que els altres. Així. I després també hem de ser conscients que és molt difícil territorialitzar d'una manera precisa, perquè a vegades, escolta, està plovent aquests dies a Badalona, ha sigut tremendo el que hem vist del Besòs, i en canvi aquí al Llobregat ha sigut normal, però bueno, és que les maneres de preveure no són tan fines, no? Uh-huh. Per tant, jo crec que està bé que fem les alertes, perquè és veritat que estem en un altre sistema diferent al dels últims anys, una altra cosa és que després ja anirem veient. Clar, s'assembla, algú em deia, és que sembla el que passava al Prat quan érem petits, no? Que sortia al riu cada any, no sé què, tal, bueno, sí, però en canvi no teníem els sistemes de clavegueram que tenim ara. Vull dir que no és fàcil de comparar, però és evident que a nivell mundial tenim clar que el clima està canviant.
2: Doncs acabarem aquí. Recordem que una afectació important és la de la L9 Sud. Àngeles, també t'ho recordo a tu, perquè entre Mercabarna i Europa Fira no hi ha servei, i que a hores d'ara es recomana limitar la mobilitat al màxim. Gràcies per acompanyar-nos en aquest dia de ràdio, dia de pluja, però ha estat un plaer sentir-vos. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
3: Gràcies a tots.
1: Fins la pròxima.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
2: El Teatre Càdiz acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
3: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
4: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
0: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
8: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem.

0: Vinga, doncs, en aquest matí d'actualitat farem un repàs també del que ens espera als diferents equipaments culturals. Comencem pel Cèntric. Saludem la Sandra Navascuet. Què tal, Sandra? Benvinguda.
1: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé. Molt bé, aquí veient com plou, atentant al mòbil a veure si és alguna alerta més. Vull dir que estem a l'expectativa de moltes coses, aquests dies.
0: Sí, hem endarrerit una mica aquest espai perquè és que, clar, ens ha passat l'actualitat per sobre i, evidentment, havíem d'informar de tot.
1: Sí.
0: Què teniu al Cèntric aquesta setmana?
1: Doncs mireu, aquest dimecres encetem la setmana amb l'acte de Tinta Blava, el dimecres a les 7 de la tarda a la sala d'actes. L'entitat ha organitzat una xerrada celebrant el 70è aniversari del món de l'escoltisme aquí al Prat. Aleshores, a càrrec de l'Agustí Casas, el Felip Neri i el Jesús García, doncs faran una miqueta, una retrospectiva, no?, del que ha significat i significa avui dia encara l'escoltisme aquí a la nostra població. Així que per tots aquells que hagueu estat, no?, membres d'alguna entitat d'escoltes o que encara estigueu, doncs us convidem a venir perquè serà una xerrada ben interessant. Seguirem la setmana, el dijous, com bé sabeu, ja hem encetat a la tardor de llibres i lletres, que per nosaltres doncs, és un plaer tenir-ho aquí al Cèntric i poder organitzar tant a la primavera com ara a la tardor, per poder acostar doncs, autors i autores al seu públic. No? Aquestes trobades amb els autors, doncs, els lectors sempre ho agraïm perquè és el moment de tenir-los a prop, de poder compartir un espai de molta proximitat, no?, i de poder fer preguntes de tots els llibres que han escrit i que ens venen a presentar. Doncs aquest dijous tindrem a la Txell Feixas, que per nosaltres és un poder tenir-la, perquè ha costat molt de poder lligar això amb ella, com sabeu, la Txell és una persona molt vinculada sobretot a tot el món islàmic, no? Ella és periodista, sí, i treballa molt com a periodista internacional, i allà on hi ha un conflicte, doncs ella hi és, no?, per documentar-nos de primera mà. I la veritat és que poder lligar aquesta data amb ella doncs, ha sigut un plaer. Vindrà a presentar el llibre de Dones Valentes, que precisament és un llibre que parla sobre la història de l'Orient Mitjà, no?, i com ha anat canviant al llarg del temps i com això ha influït i segueix influenciant en les dones. Aleshores, és un llibre molt interessant. Per totes aquelles que no us l'hagueu llegit, us el recomanem molt, i totes aquelles que l'hagueu llegit i vulgueu venir a compartir aquest espai amb la Txell, doncs esteu més que convidades aquest dijous a les 7.
0: Molt bé. I a més, que estarà programada a l'Artesà.
1: A l'Artesà, exacte. Clar. Sí, hem fet aquí un match total, vale? Perquè ho hem pogut lligar a les d'octubre, així que aquest dijous estarà amb nosaltres aquí i a l'Artesà estarà d'aquí 15 dies. Així que, bé, tots aquells que vulgueu, doncs podeu lligar les dues coses, la presentació amb l'autora i després, a més, la teatralització d'aquesta història. Clar. Aquesta xerrada estarà acompanyada i dinamitzada també per la Clàudia Rius, que és una periodista cultural, també molt dedicada al món de l'Orient Mitjà, així que, bé, doncs us convidem moltíssim a poder gaudir d'aquest acte i us hi esperem. I seguirem la setmana, el dissabte, com sempre, a la sala infantil de la biblioteca, doncs sempre ens preparen alguna activitat infantil, i aquest dissabte a les 11 tindrem una hora del conte a càrrec de Jep Gasulla, que ens explicarà contes sobre la marcelada. Així que tanquem la setmana amb aquesta activitat infantil.
0: Molt bé. Doncs totes les activitats que teniu al Cèntric, que són molt interessants. Sandra, com sempre, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres per trucar. Que vagi
0: bona
1: molt
0: setmana.
1: Bé la setmana, companyes. Igualment, adéu.

0: Anem a veure com pinta la setmana al Centre Cívic Palmira Domènec. Saludem la Eli Martín. Què tal, Eli? Benvinguda.
1: Bon dia a totes, com esteu?
0: Molt bé, aquí amb l'actualitat a tope.
1: En medio de l'urac.
0: Amb ganes de saber què feu vosaltres, perquè déu-n'hi-do com hem començat el dilluns.
1: Doncs mira, de moment la Palmira està oberta, que és una gran notícia, vull dir que a la gent que li estigui enganxant la pluja, que vulgui estar una estona aquí, pues a gustito, llegint, esmorzant...
0: Pot estar-se.
1: Doncs que sàpiga que estem aquí a la Palmira, pues això, amb l'equipament obert, i comencem una setmana en la que ja es nota realment l'activitat, ja comencen tallers de l'oferta formativa, els grups estables de la Palmira. Si voleu, vaig fent un repàs del que ens espera aquests dies. Avui dilluns, al matí hem hagut d'anul·lar el laboratori de costura, perquè amb aquestes pluges que han hagut avui, les companyes tampoc s'han volgut desplaçar. Però a partir del dia 19 ja sí que comença aquest laboratori de costura, que és un espai per aprendre, practicar i compartir coneixements al voltant de la costura. A partir del dia 19, si alguna persona es vol acostar, estaran aquí els dilluns al matí.
0: Molt bé.
1: Després, el grup de pràctica 3D vindrà aquesta tarda per continuar experimentant amb la impressió 3D. Es reuneixen els dilluns a la tarda i també és un grup obert. Si alguna persona té interès en practicar, en compartir coneixements sobre la impressió 3D, pot venir aquí els dilluns a la tarda a fer-ho. I també comença aquesta tarda un dels tallers de l'oferta formativa de tardor que més èxit té, que és el de lectura i conversa en anglès. És un taller que ja està ple i és una proposta per practicar l'anglès a través de la lectura i la conversa. Demà dimarts tenim un nou grup del canal Receptes, que ja sabeu que és l'espai comunitari de cuina de la Palmira, un espai per compartir receptes, idees i trucs de cuina, comencen demà dimarts al matí. I a la tarda tenim la primera tarda jove de la tardor. Ja sabeu que les tardes joves a la Palmira són els dimarts a la tarda, a partir de les 5:30, demà és la primera, i bueno, és un espai de trobada pels joves, les joves del barri, per passar una estona al centre cívic i també realitzar diferents activitats, que la veritat és que aquest trimestre doncs hi ha cosetes programades molt xules, com serigrafia, impressió 3D, o sigui que val molt la pena. Després, el dimecres, comencen els tallers d'entre lectures, que són trobades per practicar la lectura en veu alta, tant en català com en castellà. I també torna el Gran Podcast, que aquesta temporada reuneix en comptes dels dimarts als dimecres i engega la cinquena temporada, que es diu aviat, però estem molt contentes de poder-ho dir. I res, estem ja desitjant escoltar aquest primer episodi que prepararan durant aquest mes d'octubre. I també tenim demà l'Espai Familiar, que és un lloc de trobada per famílies amb infants de 0 a 3 anys, que reuneix aquí al Centre Cívic els dimecres a la tarda. I també per les persones que siguin amants de la ciència i també de l'ornitologia, aquesta setmana també comença el taller d'il·lustració científica, en el que encara queden places. És una proposta que combina l'observació, el dibuix i la divulgació científica. La veritat és que estem molt contentes perquè ja portem moltes temporades oferint aquest taller d'il·lustració científica, sempre lligat a la temàtica del cicle de Lovelace, i en aquest cas, en aquest taller d'aquesta temporada, el que farem serà exposar aquests dibuixos que facin d'ocells per també tancar el cicle de Lovelace i que ens quedi així molt rodonet.
0: Perfecte.
1: Després, el dijous torna la tarda en família. Aquest mes d'octubre tenim programada una tarda en família aquest dijous vinent, el dia 8, sobre genètica, per descobrir el com funciona l'ADN, i també el dia 22 per construir menjadores d'ocells. Per la d'aquesta setmana del dia 8 encara queden 3 places lliures per totes les famílies que vulguin venir amb infants de 5 a 11 anys per passar una tarda de ciència plegades, encara poden fer-ho. I també començarà la Cosa en Moviment, que és una proposta d'expressió corporal per gent gran, que també forma part de l'oferta formativa de tardor, i el Club de Lectura de Crònica Periodística, que es reuneix un cop al mes i toca aquest dijous, per compartir lectures i reflexionar sobre diferents maneres d'explicar i entendre la realitat que ens envolta. I el divendres acabem amb Manualitats, que és un clàssic també i que torna aquest divendres de la mà de la Conxita, que és sempre la veïna, no?, que porta aquesta activitat des d'allà fa uns anys i és un bon espai per compartir juntes i crear coses superxules. I com sempre, pues, el cicle de Lovelace, que és el rei de l'octubre, que ja teniu tota la programació disponible i que us esperem aquestes xerrades per descobrir la nostra, pues, el nostre entorn, la biodiversitat d'ocells que hi ha aquí al territori, de la mà de científiques, d'ornitòlogues, d'anelladores d'ocells, de fotògrafes de natura fins i tot. Serà molt interessant, us convidem. I res més, acabo recordant-vos que el dia 12 és festiu, el dilluns vinent, però que la Palmira estarà oberta de 10 del matí a 2 del migdia. Així que qualsevol persona que es vulgui apropar el dilluns per estudiar o el que sigui, aquí estarem.
0: Perfecte. Déu-n'hi-do, eh? Quantíssima activitat.
1: Sí, sí.
0: Ja comencem, que vagi molt bé, Eli.
1: Una abraçada, una setmana.
0: Una altra per tu, adéu.

0: Anem cap al Centre Cívic Jardins de la Pau. Saludem l'Albert García. Què tal, Albert?
1: Hola, molt bé, doncs aquí estem.
0: Molt bé.
1: Passats per aigua, també.
0: Sí.
1: I feien a veure com avançar el dia.
0: Sí, tothom estem pendents, també. Sí. Ah, com pinta la setmana, bueno, Jardins?
1: I després d'aquest cap de setmana, nosaltres que també teníem, volíem dir per la ràdio que vam tenir espectacle familiar. Bueno, teníem programat
0: sí.
1: Un espectacle familiar ahir el diumenge al matí. I a causa de l'alerta per pluja, clar, i això, no el vam haver de suspendre i el reprogramarem el 18 d'octubre. Vale? Ja està tothom, totes les entrades estan venudes, però comunicarem a la gent que el passem el 18 d'octubre, a veure si algú vol venir. I igual hi ha gent que demana cancel·lar entrades i llavors es tornen a posar a la venda algunes.
0: Clar, esperem que no plogui, el 18 d'octubre.
1: No, esperem que no, sí. I després, volia també dir les últimes places que ens queden de l'oferta formativa, que encara ens queden places de bar de talons i bar de cadires, que és com un tipus cabaret. Després també ens queden classes de burlesc, o sigui, places de burlesc, de swing, que també comença aquesta setmana. Després tenim places de cultura digital, de núvols i arxius, que és per aprendre a manipular la nube i els arxius que pugem a Google i aquestes coses. Els nostres tràmits en línia, com fer tràmits de la Seguretat Social o de la Generalitat, de l'Ajuntament. Aquestes coses a vegades costen, no? O aquestes webs són com molt complicades.
0: Sí que costa, sí.
1: I aquest taller està molt bé per gent que s'està iniciant.
0: Molt bé.
1: I després d'arts visuals tenim places a un taller que es diu El color com a emoció, que és treballar les emocions a través del color de la fotografia. I després fotografia i vídeo a tardor, que comença també el 8 d'octubre. I també ens queda alguna plaça. I després, bueno, dir-vos que ens queda, tenim l'exposició del Prat pel Món, que està en la seva última setmana, que és aquesta exposició que fem cada any de les fotos de l'estiu, de pretencs que pugen fotos a Instagram al Prat o en algun lugar del mundo. I això, s'acaba aquesta i estem preparant ja l'exposició del Clínic Prat, de Festa Major, que ja tenim totes les fotos, tenim molta participació aquest any, hi ha moltes fotos, hi ha 36 participants, em sembla.
0: Déu-n'hi-do.
1: I aquesta setmana tenim el veredicte del jurat i començarem a muntar l'exposició en breus i bueno, ja us explicarem la inauguració quan la fem i això.
0: Molt bé, és el millor, ja per no deixar la Festa Major enrere del tot.
1: Sí, bueno, sempre ve de gust, no?
0: Clar. Alguna cosa més, Albert?
1: Ja no, ja està, no tenim res més.
0: Doncs que passeu una gran setmana. Cuideu-vos molt.
1: Igualment, que vagi
0: bé. Una abraçada.
1: Adéu.

0: I acabem aquest repàs amb el Centre Cívic Sant Jordi, Ribera Baixa. Saludem la Salima Maimouni. Què tal? Benvinguda.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: Com pinta la setmana?
1: Bé, molt bé, molt bé. Aquesta setmana comencem oferta formativa.
0: S'activa tot, eh?
1: Comencem avui dilluns amb un taller d'espigoladors. Uh-huh. Una proposta de cuina. El dimecres fem iniciació als aeris, que tots aquests estan ja plens, no queden places. Fem iniciació als aeris dimecres, fem circ en família divendres, bueno, diferents propostes, tant de circ com de cuina, com d'accés al coneixement, que estan ben bé totes plenes. Potser queda alguna plaça al de circ en família de divendres.
0: Molt bé, alguna cosa més?
1: Sí, a part de l'oferta.
0: A part dels tallers d'oferta?
1: Sí. Sí, dimecres torna el projecte de Felicita la veïna, que es farà els dimecres per la tarda a la trobada d'Scrap, en horari de trobada d'Scrap, que és a
0: partir comença,
1: de les 6
0: de
1: la tarda.
0: Molt bé.
1: Sí, ja torna, Felicita la veïna. I ja està, així per destacar només això de moment.
0: Perfecte, doncs d'aquesta setmana, doncs, que ja comença aquest grup estable per fer postals, per fer Scrap i manualitats conjuntament, el Felicita la veïna, que sempre ens agrada convidar-les i que per tant ens ho apuntem també per una mica més endavant. Salima, que passis una gran setmana al Ribera.
1: Igualment, moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Que vagi bé.
0: Doncs veiem que comença l'oferta formativa de tots els equipaments culturals, que encara queden places d'algunes de les activitats i, com sempre, ho podeu comprovar a l'online.alprat.cat. La resta d'activitats de l'agenda també la podreu, doncs, comprovar, recuperar quins són els horaris de cada activitat al prat.cat. Nosaltres deixem pas als serveis informatius. Tornem després amb més temes. Fins ara!

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
2: Què podem dir més?
3: És que no sé de què se tracta.
2: Com que no saps de què se tracta?
3: Ni idea.
2: Xules, és un programa de coses xules.
3: Aneu a punt de veure un...
2: No, esteu a punt d'escoltar.
3: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
1: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
4: Són 2:15.
5: El Prat en 3 minuts.
4: Bon dia, els parla Víctor Asensio. Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals pel proper 29 de novembre després del no als decrets d'habitatge del divendres passat. En una breu compareixença aquest matí a les 9, el president espanyol ha enumerat els projectes que ha dut a terme el seu executiu i ha matisat que, per fer més, necessita renovar i ampliar el suport de la gent.
6: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
4: Si el Consell de Ministres confirma aquesta data, les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26 d'octubre. La campanya electoral començarà divendres 13 de novembre i s'allargarà 15 dies fins divendres 27 de novembre, un dia abans de la jornada de reflexió, un cap de setmana que coincidirà de ple amb la Fira Avícola de la Rasa Prat. I el Prat, que precisament recupera progressivament la normalitat després dels forts aiguats d'aquest cap de setmana, especialment dissabte. La pluja acumulada a la ciutat va arribar als 120,2 litres per metre quadrat, una de les xifres més altes registrades a Catalunya. Tot i la intensitat del temporal, no s'han hagut de lamentar incidents greus al municipi. La pluja ha provocat inundacions puntuals en diversos indrets del Prat. Malgrat això, la ciutat no ha quedat estanyada. La llera del riu, però, continua tancada i inundada a causa de l'important cabal que porta el Llobregat. Cabal s'ha multiplicat per 45,2 respecte a la mitjana habitual de 9 metres cúbics per segon. Ha passat dels 9 als 400 metres cúbics per segon durant el pic de l'episodi. L'Ajuntament manté la recomanació d'extremar la precaució en aquesta zona i respectar les restriccions d'accés. El partit de tornada de la fase prèvia de Copa del Rei entre Prat i Sant Rafel es va suspendre davant la impossibilitat dels eivissencs per poder viatjar pel temporal. La nova data de l'enfrontament no es decidirà fins demà, després que la federació donés 48 hores per escoltar les peticions de tots dos clubs abans de prendre una decisió. Mentrestant, els sorteig de la primera ronda de la Copa continua endavant. Se celebrarà a la 1 del migdia i en el cas que els pot hablar passin, podrien enfrontar-se a Espanyol, Osasuna, Alavés o Atlètic Club. Més informació d'aquí una hora.

0: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
1: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Rasa Prat.
2: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
1: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

0: Sents aquest barrec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatge en el temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Cat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
1: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
2: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
5: Planeta Prat, l'òrbita pot hablar-me.
6: Tot seguit, l'espai de contingut científic, el POU de la xarxa, un moment per la divulgació i per posar en valor la recerca i també el coneixement.
7: Continguts en xarxa.

0: Ens acompanya Gara Villalba, investigadora de l'ICTAUAP, per parlar-nos de l'estudi que ha dut a terme sobre el canvi climàtic, l'afectació que pot tenir sobre les brises marines i, en conseqüència, per l'ozó a Barcelona. Gràcies, Gara.
1: Bon dia, gràcies.
0: Quina és la principal conclusió d'aquest estudi?
1: Sí, mira, els nostres models apunten a que el canvi climàtic aquí a l'àrea metropolitana modificarà la direcció de la brisa marina en un futur. És a dir, en lloc d'anar perpendicular a la costa, aportant aire fresc i refredant a l'interior, anirà paral·lel a la costa. I això farà que els contaminants quedin atrapats a la costa, incrementant el risc per la salut a les zones densament poblades de l'àrea metropolitana. Aquest canvi de direcció és el que més ens ha sorprès. Bueno, quan vam fer aquest estudi, estàvem interessats en veure com evolucionarien les onades i períodes de calor en un futur, i no només vam veure aquestes més altes temperatures, més freqüència, més intensitat d'aquestes onades de calor, sinó que també vam veure que ens quedàvem sense aquest aire condicionat que ens aporta les brises marines.
0: D'acord, perquè quan parlem de brisa marina, de què parlem exactament?
1: Les brises marines és un vent local provocat pel contrast de temperatura entre la terra i el mar. Doncs durant el dia la terra s'escalfa molt més ràpid que l'aigua, i aquest aire calent de la ciutat puja i deixa un buit per sobre la superfície de la ciutat, que s'omple amb aquest aire més fresc i humit que ve del mar. Aleshores entrem en aquest cicle que tenim aquest aire refredant que ve de la costa, que ve del mar.
0: I per què vau decidir vosaltres estudiar específicament les brises marines?
1: No va ser la intenció, però ha estat una trobada alarmant, de fet, quan ho hem vist. Nosaltres vam començar fent aquest estudi, com he comentat abans, per veure com evolucionaven les onades de calor en un futur. I bueno, pues això, hem vist aquest canvi de comportament en les brises marines, que, són... És a dir, és com si dupliquessin o tripliquessin els efectes de la calor, perquè aquestes brises marines fan una regulació tèrmica per nosaltres, que possiblement, segons aquest estudi que hem fet, podrien deixar de fer-ho, i doblement és la ventilació d'aquestes brises, que ajuden a moure i dispersar els contaminants acumulats pel trànsit i l'indústria, i això també acabaríem de deixar de tenir, aquesta ventilació que dispersa aquests contaminants.
0: Perquè, i quan parleu de tots aquests contaminants, pel que hem vist a l'estudi, parleu especialment de l'ozó troposfèric. Per què és aquest contaminant el que més us preocupa?
1: L'ozó troposfèric, que és el que respirem arran de terra, no surt directament dels tubs d'escapament de les ximeneies. És un contaminant secundari. Això vol dir que es forma l'atmosfera a partir de contaminants primaris, que són, per exemple, el NO2 de l'ús de fuel dels cotxes, i també compostos orgànics volàtils. Aquests contaminants primaris es junten amb reaccions químiques que tenen lloc sota la llum del sol, és a dir, que la radiació és el que causa que anem d'aquests contaminants primaris a aquest secundari, que és aquest ozó. Aleshores, quan més calor tindrem, més generació d'aquest ozó a partir d'aquests primaris.
0: I quins són els efectes que tindrà l'augment de l'ozó sobre la salut?
1: Nosaltres sabem que aquest ozó troposfèric és un gas molt oxidant i irritant, provoca irritació als ulls, tos, mal de coll, redueix la capacitat pulmonar, i hi ha estudis que apunten que a Europa, no la Unió Europea només, sinó tota Europa, estem arribant entre 600.000 i 800.000 morts prematures a l'any deguts a la mala qualitat de l'aire.
0: Creieu, heu detectat si hi ha algun col·lectiu que pugui ser més vulnerable a aquest ozó troposfèric?
1: Sí, sí, la gent gran i els infants, i també els esportistes a l'aire lliure, sortint a córrer per aquestes zones amb aquestes concentracions tan altes, aquests contaminants. I a més, durant les onades de calor, els pics d'ozó s'associen directament a un augment d'ingressos hospitalaris i de mortalitat, és a dir, que és clarament visible.
0: Això ja s'ha detectat en altres ciutats?
1: Perdona?
0: S'ha detectat prèviament en altres ciutats abans de Barcelona tots aquests canvis?
1: Sí, això que t'estic dient és aplicable a totes les ciutats. Barcelona és una de les ciutats a Europa amb pitjor qualitat de l'aire, però aquesta associació entre contaminació i mortalitat està descrita per tot arreu, sí.
0: El vostre estudi en concret treballa amb escenaris de cara al 2050 i al 2100. Quan creus tu que començarem a notar tots aquests canvis o és que ja podem observar alguns indicis?
1: Penso que ja, amb la calor que estem patint aquest estiu, ja comencem a veure aquests indicis, però els efectes són progressius. És a dir, nosaltres hem fet simulacions a 2050, aquí ja observem lleugers retards i canvis en la brisa, i els canvis més dràstics ja es consoliden cap al 2100, si no frenem aquestes emissions. Tanmateix, les darreres dècades ja mostren aquesta tendència a l'estiu cap a brises més febles en punts de la nostra costa.
0: Ara deies això, si no reduïm les nostres emissions, però si reduïm les emissions dels vehicles i de la indústria, això ja serà suficient o caldrà replantejar també les polítiques d'adaptació al canvi climàtic?
1: A veure, s'ha de fer de tot i encara més, és a dir, mitigació i adaptació. I realment trobo que és fonamental remarcar-ho. O sigui, les administracions públiques han de liderar la implantació de polítiques valentes, perquè no poden ser anècdotes, valentes i estructurals, a nivell de reducció d'emissions i replantejament urbanístic. Durant la pandèmia de la Covid ja vam veure que per força major vam poder reduir les emissions i frenar l'ús del fuel fòssil. Els reptes que tenim ara no són menys significatius per res. Si no apliquem canvis profunds i estructurals des de planificació pública, el futur més immediat ens porta cap a estius de calor sufocant i un aire degradat que la nostra societat no es pot permetre. No sé com no estem tots molt més alarmats al dia d'avui i reclamem que es facin aquestes mesures. Reduir emissions és essencial, com acabes de dir, dels cotxes i això, però no hi ha prou només en reduir aquestes emissions. També hem de fer mesures d'adaptació urbana, que serien més a nivell ja de, perdona la redundància, d'adaptació, és a dir, de refredament urbà amb augment massiu de vegetació, i també dissenyar la ciutat evitant l'efecte pantalla dels grans edificis per poder permetre que la brisa marina continuï entrant encara que faci i intentar reduir aquest comportament que vagi més paral·lel que no pas perpendicular a la costa.
0: Entenc que tot això serien una mica els missatges que voleu traslladar als responsables polítics després de la recerca. Teniu algun missatge també per la ciutadania?
1: Sí, de demanar aquestes mesures a la ciutat i fer-la, és a dir, a nivell d'adaptació a tot el que és vegetació i això, demanar als municipis que es planifiquin aquestes maneres de refredar la ciutat el més aviat possible i, a més, d'una manera sistèmica, és a dir, de que amb aquestes mesures no estem creant altres problemes. És a dir, que això es faci d'una manera que no estem incrementant l'ús de fuel fòssil. Aleshores, jo diria que incrementa vegetació i a nivell de ciutadania, a nivell personal, la gent, doncs, un ús sostenible dins del que es pugui d'energia, d'aigua, que una cosa va a l'altra i un nexe molt lligat entre l'ús d'energia i l'aigua.
0: D'acord. I des d'un punt de vista més tècnic, com heu pogut fer totes aquestes projeccions? Quins models climàtics heu utilitzat per fer la projecció a 25 i 75 anys vista?
1: Vale, hem utilitzat un model meteorològic i químic d'alta resolució. El model químic és necessari per veure com es duen a terme aquestes reaccions químiques, com he comentat, de contaminants primaris a secundaris, amb tots els factors atmosfèrics que hi ha. I això ho hem combinat amb un model urbà que simula l'efecte dels edificis a una escala d'alta resolució, d'un quilòmetre. per simular el futur apliquem un mètode que agafa una onada de calor real del passat, nosaltres en aquest cas vam agafar el 2018, i determinem el que diem el senyal d'escalfament. Aquest senyal d'escalfament que determinem a partir d'aquesta onada de calor passada, ho projectem a un escenari futur del clima. En el nostre cas hem agafat un futur que continuem la vida i creixement econòmic com fins ara, amb poca penetració d'energies renovables.
0: Mm-hmm. I quin grau de fiabilitat tindrien tots aquests supòsits?
1: A veure, sempre hi ha un grau d'incertesa, òbviament, perquè realment tot això són models que es basen en el nostre coneixement d'ara i que sempre es queda curt amb tot el que ens pot ensenyar el nostre planeta i el que pot passar en un futur.
0: Teniu previstes ja unes noves línies de recerca?
1: Ara que hem pogut validar i utilitzar aquests models, el que ens agradaria fer és veure diferents planificacions urbanístiques, aquests diferents usos, canviant usos del sòl de l'àrea metropolitana, com això podria influir en reduir aquestes temperatures futures, i també com diferents estratègies de reducció d'emissions si realment faran una aportació important en un futur o com. Això és el bo dels models, que ens deixen veure coses que volem intentar, com què ens podrien donar en un futur. I això és el que continuarem treballant des del meu grup.
0: I en el teu cas en particular, ja per acabar, quin grau d'optimisme tens respecte a que l'estudi pugui canviar algunes d'aquestes polítiques i doncs provocar millores perquè tot això no sigui tan abrupte i tan catastròfic?
1: Sí, a veure, la meva confiança de que tenim les claus per poder reduir aquests impactes que estem preveint, o sigui, tinc confiança absoluta que es pot fer. Ara, una altra cosa és que no mani el diner, que realment pues, aquesta ciutat, realment els polítics i les polítiques no es facin per continuar aquest creixement econòmic, sinó que es posi per la ciutadania, per millorar el benestar de la gent que ja vivim en aquesta ciutat.
0: D'acord, perfecte, Gara. Doncs moltíssimes gràcies.
1: A tu, gràcies per l'oportunitat.
0: Fins aviat, adéu.
2: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha enviat aquest matí un nou alert a 8 comarques per risc de pluges torrencials fins a les 2 del migdia. Són a l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, la Selva i el Maresme. De fet, la situació és especialment complicada també al Vallès Oriental, on també s'ha enviat un altre alert específic per risc de desbordament de rieres. Anem ara per saber com s'està vivint aquesta situació al Maresme, una d'aquestes comarques afectades i que ha rebut aquest alert fa una estona. Allà hi tenim a la Clara Sánchez. Clara, quina és la situació? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs a Mataró l'alarma ha sonat dues vegades durant aquest matí a les 8 i també la darrera a les 10 del matí. Aquesta darrera per allargar l'alerta fins les 2 del migdia per aquest risc de fortes pluges. La indicació és evitar desplaçaments que no siguin necessaris i també es demana no passar per passos soterrats, que a hores d'ara alguns d'ells encara estan plens d'aigua pel temporal d'aquest cap de setmana. La situació és, la circulació és complicada especialment a l'Alt Maresme, en municipis com Pineda, Calella, i a Mataró ha començat també complicada a primera hora del matí perquè a Rodalies no es podia circular fins a Barcelona, només fins a Badalona, i des d'Arenys de Mar s'havia d'anar amb transport per carretera, servei alternatiu per carretera fins a Maçanet Massanes.
1: Gràcies, Clara. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el temporal, de fet, ja ha deixat dues víctimes mortals i una de desapareguda. Una de les víctimes ha mort a Tordera, en caure-li un mur a sobre, i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès. A Pineda de Mar, els bombers encara continuen buscant un home, un jove, que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, després d'informar el rei i de convocar un Consell de Ministres extraordinari per dissoldre les Corts. En una declaració institucional aquest matí a la Moncloa, Sánchez ha justificat la decisió per la necessitat de renovar el suport ciutadà i aconseguir una majoria progressista més àmplia. A banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat l'avançament i ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme.
3: Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
1: El president dels Populars ha advertit també que està en joc la necessitat imperiosa, diu, de reconstrucció nacional. I la campanya de vacunació contra la grip i la Covid comença avui de manera esglaonada i prioritzant els col·lectius més vulnerables. A partir d'avui es podran vacunar residents en residències, majors de 80 anys, embarassades i infants de 6 a 4 anys.
0: Notícies en xarxa.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
5: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al gran recapte.

0: Vinga, obrim la finestra esportiva. Niel Piera, què tal? Benvingut.
1: Què tal, Lisa? Bon dia.
0: Com vam?
1: Bé, bueno, amb poca feina avui sí. Per tots els partits que s'han hagut de suspendre a causa del temporal, però tenim alguna coseta per anar explicant.
0: Cap de setmana molt accidentat i marcat per les pluges,
1: sí,
0: evidentment.
1: Sí, sí, sí. Evidentment, també en aquests moments doncs, l'esport a vegades queda en un segon pla,
0: clar, sí.
1: Però ho hem d'explicar igualment
0: sí.
1: I fer una mica d'agenda i de veure com ha quedat les coses. Si et sembla, podem
0: començar
1: parlant de la Copa del Rei, perquè era segurament el plat fort de la jornada, però aquest partit de tornada de la fase prèvia entre Prat i Sant Rafel es va haver de suspendre. El temporal que va colpejar el país en les últimes hores va impedir que el conjunt eivissenc pugés a l'avió a primera hora del matí ahir, i malgrat els esforços de la Federació Espanyola per buscar alternatives en el transport, la situació meteorològica no va permetre que el Sant Rafel pogués viatjar. Per tant, el partit no es va poder jugar. La Federació va anunciar ahir que donava 48 hores per escoltar a tots dos clubs abans de fixar una nova data. Per tant, demà hauríem de conèixer quan es jugarà. Ara bé, no es pot endarrerir gaire, perquè la pròxima ronda de la Copa del Rei es juga la darrera setmana d'octubre.
0: Val.
1: I, de fet, d'aquí res, a dues hores, se celebra el sorteig d'aquesta primera ronda, en què, recordem, els criteris per fer els bombos o per conformar-los són de proximitat geogràfica. Per tant, el Prat va passar, prou encarrilladet. Recordem que el resultat de l'anada va ser d'1-5, per tant, aquest partit hauria de ser un tràmit, però en cas que el Prat passi es podria enfrontar a quatre equips de primera divisió: l'Espanyol, l'Alavés, l'Atlètic Club i l'Osasuna. Aquests són els quatre equips de primera divisió que per criteri de proximitat li podrien tocar al Prat. No sé si hi ha alguna tu que et cridi més l'atenció.
0: Sí, jo l'Atlètic
1: m'encantaria. He de dir que estic en aquest vaixell.
0: És que m'encantaria.
1: A més, hi ha una cosa especial de l'Atlètic Club, que és que té un entrenador, que és Edin Terzic, recent arribat aquesta temporada, que fa només 2-3 anys, ara estic parlant de memòria, però va jugar o va entrenar al Borussia Dortmund a una final de la Champions.
0: Mira, veus?
1: Per tant, imagina't tenir...
0: Seria un nivell top.
1: A un entrenador que... Clar, és que, vull dir... No només és el primer partit que el Prat juga contra un equip de primera divisió al Sagnier en la seva història, sinó que a sobre tens a un entrenador que ha jugat una final de la Champions assegut a la banqueta.
0: Seria increïble.
1: Imagina't, eh? Sí. Declaracions

0: entrevistar un entrenador aquí, sí, de, que ha jugat la final de la Champions a Prat Ràdio.
1: Sí. Clar, és que seria increïble. Superar això ens costarà molt, eh? Però...
0: No, no. Ara bé, hi ha un altre partit que a mi també em faria una mica de gràcia, ja tindrem, sí, temps de parlar, eh? Però en el supòsit que hi hagi un Prat espanyol, també hi ha aquest punt d'amor perquè Cristian Gómez, l'entrenador del Prat, va ser jugador de l'Espanyol. Per tant, també hi ha aquest puntet així de retrobament, clar, a banda de que, ostres, els terrenys de l'estadi de l'Espanyol... Doncs
1: seria
0: també
1: un derbi pretenc, si fos contra l'Espanyol.
0: Això ho diria una persona del Barça, segurament, per fer enfadar els de l'Espanyol. Els de l'Espanyol et defensaran que no.
1: Jo crec que podem agafar com un derbi de pretenc.
0: Bueno, sí, entre
1: com
0: cometes,
1: quan
0: no?
1: Juga la Terlenca contra l'AE Prat, saps? L'Espanyol contra l'AE Prat seria mig
0: pretenc. Ja dic, jo crec que seríem més nosaltres els que ho podríem convertir en un derbi que no pas els de l'Espanyol, però ho podem parlar.
1: Per
0: fer una mica més de xup-xup a la prèvia, sí, quan arribi aquest partit, que com dic, serà la...
1: Home, seria curiós, també, perquè hi ha molta afició aquí, evidentment,
0: sí, sí,
1: i jo crec que els espanyols sí que s'aproparien al Prat. No sé, tindria gràcia.
0: Seria
1: sí,
0: xulo. Qualsevol dels equips que toquin sempre fa il·lusió, clar, perquè és una primera divisió. Per tant, no ens posarem exquisits.
1: No, no.
0: Ara bé, ja posats a imaginar i a triar, doncs ja, evidentment, tenim les nostres preferències.
1: Una altra cosa que posàvem sobre la taula era si es faria el Sagnier.
0: Clar, aquest és un tema que des del club entenc que de moment no en parlaran, perquè fins que no es confirmi aquesta classificació no ho poden donar per sentat, però és una qüestió que s'ha parlat. Jo espero que el partit es jugui al Sagnier, ja no per una qüestió de que és per l'afició d'aquí del Prat i per tant el premi hauria de quedar-se aquí, sinó que li treus aquesta gràcia de la Copa, no? D'aquestes històries de mates gegants que en altres escenaris, en Colosseus, no es poden donar.
1: No, no,
0: per tant,
1: no.
0: Aquí
1: en seria
0: Sagnier,
1: molt difícil.
0: Amb el futbol de fang i amb els jugadors, sí, de primera divisió a gespa artificial. Ara bé, aquest partit que s'ha de recuperar, tot apunta que jugarà un cap de setmana per les dificultats logístiques del desplaçament, clar, perquè evidentment doncs, han de venir des d'Eivissa i això doncs, genera certes dificultats. Això portaria a ajornar un nou partit de Lliga Elit pel Prat i seria la tercera jornada de Lliga que han de recuperar entre setmana els de Cristian Gómez, sumant-se als partits contra Castelldefels i Turó de la Peira i deixant un calendari molt congestionat pels Pota Blava. Per tant, bé, veurem com s'acaba reubicant això perquè... aquest inici de temporada és com a mínim accidentat. Pels,
1: de moment
0: pels
1: no sabem si serà aquest cap de setmana o...
0: Encara no s'ha confirmat la data, ja et dic. O sigui, en principi demà ho sabrem, o almenys la federació va dir que es donava fins demà per escoltar tots dos clubs abans de fixar una nova data. I llavors ja un cop la coneguem, l'explicarem i veurem com s'acaba configurant aquest calendari. Però ja et dic, és un partit que ha de ser un tràmit i de fet t'ho comentava abans de les 9 del matí. He estat remenant una mica l'hemeroteca i jo no he vist cap partit en els darrers 10 anys en què el Prat hagi perdut per una diferència de 4 gols o més al Sagnier. O sigui que s'hauria de donar
1: sí,
0: una quimera,
1: no passarà,
0: aquí perquè el Prat no jugui la primera ronda de la Copa del Rei.
1: Molt bé, doncs ben pendents de la 1 del migdia d'aquest sorteig que ha d'enfrontar doncs, el guanyador entre l'AE Prat i aquest... perdó,
0: Sant Rafel.
1: Sant Rafel. Sortia Sant Mauro, perquè clar, que és un altre aquest, rival del
0: aquest
1: Prat.
0: Una mica, aquest sí que
1: Rafel
0: deixa un record més amarg a nivell,
1: sí,
0: d'eliminatòria.
1: Per això, per això.
0: Millor no el citem gaire en veu alta.
1: Doncs serà interessant veure-ho i seguir-ho, i per tant els vols del migdia segurament ja ho podreu avançar.
0: Sí. Esperem a veure... Què acaba de parar en la sort? Si et sembla, podem parlar ara de bàsquet,
1: sí,
0: de segona FEB. Aquí sí que hem tingut jornada, hi ha hagut partit.
1: Es va jugar.
0: El Prat es va poder estrenar a la Lliga. Els de Maria del Campo van tornar a segona FEB amb una victòria contundent per 63-81 a la pista del Clavijo, a La Rioja. Els Potablada van dominar el partit de principi a fi, imposant-se en anotació en els 4 quarts i deixant sense opcions de reacció al conjunt local. El tècnic Potablada, Mario del Campo, es va mostrar molt satisfet amb la victòria dels seus.
2: Molt contents per estrenar així la categoria, la Lliga, i bueno, el marcador, la veritat és que al final va ser més ampli del que va reflexar tot el partit, perquè anàvem amb una diferència de 8-10 punts tot el partit, des del segon quart pràcticament, però sí, al final doncs, es van deixar anar una mica i la veritat és que vam poder agafar aquests punts que ens donaven una mica més de tranquil·litat.
0: El més destacat dels pretencs va ser Adrià Amabilino, un dels fitxatges d'aquesta temporada, que es va elevar fins als 12 punts i als 8 rebots per sumar 21 unitats de valoració. Una actuació que el míster Pota Blava va valorar molt positivament, tot i que assegura que encara no ha ensenyat la seva millor versió.
2: Jo crec que l'Adrià encara ens ha de donar el millor d'ell, no? S'està adaptant, està fent uns partits molt bons, està entrenant molt bé, encara té alguna molèstia física, s'està tractant, però jo crec que encara ens pot aportar moltes més coses, a la millora coses i encara es pot fer més jugador.
0: Bé, va estar especialment eficaç Adrià Codinax, que va sumar 14 punts amb un 64% d'encert de llançaments de camp. Més enllà d'aquest encert ofensiu, Mario del Campo va destacar la feina al darrere de l'equip i es va mostrar optimista de cara a la temporada que tenen per davant.
2: La veritat és que l'equip té molt bona pinta i la veritat és que vam fer molt bona feina, vam estar molt, molt sòlids darrere, vam treballar molt bé amb un equip doncs que juga a casa i amb la seva afició i el seu camp i que té grans jugadors i grans anotadors, i la veritat és que darrere vam estar brillants. Aleshores, la veritat és que molt content. Aquesta lliga és molt, molt competitiva i hem de fer bona la victòria ahir a Logroño guanyant el diumenge.
0: Doncs tot i que només s'ha jugat un partit i és una situació evidentment circumstancial, els de Mario del Campo són segons a la taula per la diferència de punts només per darrere del Club Baloncesto Saragossa.
1: Déu-n'hi-do.
0: Inici bo dels Pota Blava, que escolta, tornen a la categoria després d'aquest descens, que recordem no va ser per raons esportives, sinó va ser per una qüestió econòmica, que et desvincules de la penya i comences a dependre de tu mateix i els números no quadraven, però és que esportivament crec que ningú posa en dubte el talent d'aquest Prat.
1: Evidentment, i s'està demostrant. A veure si pot continuar la temporada amb aquest ritme.
0: Ho anirem seguint aquí al Prat Ràdio. El pròxim compromís dels Pota Blava serà aquest diumenge a 1:15, quan rebran al Ciudad Molina Murcia el Joan Busquets, un equip que va caure la primera jornada contra el Logro Bàsquet. Veurem si el Prat és capaç d'allargar aquesta bona ratxa. I escolta, començar la temporada amb dues victòries, que sempre ajuda a reforçar la confiança.
1: Clar que sí. Què més?
0: Va, anem a tercera catalana, perquè també s'han pogut jugar alguns partits. De fet, el temporal no va poder o no va anul·lar el gran derbi pretenc d'aquesta tercera catalana. La Fundació Privada AE Prat i la Terlenca B es van enfrontar ahir a la tarda al Sagnier en un partit que els terlenquistes es van endur per la mínima venjança de la derrota que van patir a Copa Catalunya. Els locals van portar la iniciativa en pilota durant gran part del partit, mentre que la Terlenca va presentar un pla més reactiu que va acabar donant els seus fruits quan Bryce Mérida va marcar l'únic gol del partit en una acció a pilota aturada. El resultat no es va moure fins al xiulet final i d'aquesta manera els terlenquistes van igualar el balanç de victòries als derbis entre tots dos equips aquesta temporada. Una victòria per cadascun. El míster de la Terlenca B, Carlos Murillo, es va mostrar molt satisfet amb la victòria.
3: Sí, la verdad que muy satisfecho con el esfuerzo de los jugadores, con el sacrificio. La verdad que nos enfrentamos a un equipo que juega muy bien al fútbol, los felicito, pero mi equipo ha hecho un gran trabajo defensivo y hemos aprovechado una acción a balón parado.
0: Un míster que assegura que el partit que van jugar prèviament a Copa Catalunya els va servir per estudiar el rival i venjar-se així de l'eliminació.
3: Sabíamos más o menos los automatismos que tenían, sobre todo en el medio campo, pero igualmente aún nos han generado superioridad numérica. Y ya te digo, luego sí que hemos corregido un poquito. Y bueno, sí, el partido de ida, la verdad que no, el partido de la Copa Cataluña nos sirvió para estudiarlos un poco. Y bueno, yo creo que al final la segunda parte se ha igualado. Igual que el partido de la Copa Cataluña perdimos, pues bueno, hoy ha salido a favor nuestro y estamos muy contentos. Y la verdad que estoy muy, muy orgulloso de mis jugadores, del sacrificio defensivo que han hecho.
0: I altra
1: la celebració, sí, que se sentia per darrere. M'encanten les declaracions al camp, de fet, la veritat, del vestidor.
0: Ara crec que ho sentirem després en els pròxims talls, però hi ha una barreja entre, no sé si són trons, no sé si són crits, clar, hi ha un punt que entre el temporal, la celebració i tot, es fon allà una atmosfera estranya que dius, mira, això, futbol local.
1: És així, és bonic.
0: I mira, és un derbi que, ara que no hi ha futbol de primera divisió, ara que s'han hagut de cancel·lar partits per el temporal, doncs te'n vas al Sagnier, et veus un partit de tercera catalana que segurament molta gent no s'hi aproparia i gaudeixes d'un derbi, gaudeixes d'aquestes cosetes especials que tenen aquesta mena de partits. I de fet, bé, la Terlenca va ser qui es va emportar la victòria, però a l'altra cara de la moneda tenim Lluís Gómez, entrenador de la Fundació AE Prat, que va lamentar que el seu equip no pogués endur-se els 3 punts malgrat haver gaudit de més oportunitats.
4: Podríamos decir que sí, competido por resultado, pero bueno, las sensaciones de la primera parte con varias ocasiones claras y la segunda parte, excepto unos minutos, pues para nuestro parecer pues hemos sido claros superiores. Pero bueno, esto es fútbol, al final también ellos pues juegan su partido y han competido pues bajo su plan de partido, supongo que tendrían marcado.
0: D'aquesta manera, la Terlenca B suma el seu primer triomf de la temporada després d'haver empatat a les dues primeres jornades. Amb la victòria es col·loquen momentàniament en la tercera posició de la taula, amb 5 punts, per darrere del Fontsanta, Can Fatjó i el Monopol. Per la seva banda, la Fundació AE Prat travessa un inici de temporada agradolç, on sumen dues derrotes i una única victòria. Uns resultats, però, que no preocupen el seu entrenador, Lluís Gómez, que assegura que les sensacions són positives.
4: excepto incluso el primer partido tuvimos momentos, aunque perdimos 0-3, tuvimos momentos muy buenos, y yo creo que vamos en progresión hacia arriba, pese a los resultados que estamos teniendo, que no son los que nos gustaría. Yo creo que el equipo está demostrando un nivel muy, muy alto, o sea, se ha podido demostrar hoy, y yo creo que es cuestión de que empiecen a llegar los resultados y iremos para arriba.
0: Clar, és que recordem que la Fundació de Prat el curs passat va guanyar tots els partits que va disputar a Quarta Catalana. Llavors entenc que els estarà costant una mica això de començar a assumir la derrota com a
1: ha de ser molt difícil.
0: Resultat. Home, costa després d'un any d'èxits.
1: No m'ha passat mai, perquè mai he estat un any guanyant sense parar, però ha de ser molt difícil aquesta dinàmica de cop.
0: Això li va passar a la Fundació de Prat i a l'equip d'Ivellanos, a Ronin. Sí. Recordem que van ser els dos únics conjunts del futbol català, o sigui que, bueno...
1: Sí, sí, de totes les categories, que volíem fer un partit entre els dos clubs, però no
0: van acceptar,
1: no va ser possible, Bueno, tindran por.
0: Jo crec que deu ser això, perquè, vaja, els recursos en tenen més que suficient.
1: Això,
0: si
1: per
0: ho haguessin volgut, haguessin trobat algun foradet al calendari, segur. De moment, però, els Pota Blava són 11 anys a la taula en 3 punts i voregen les posicions de descens. La temporada és molt llarga, calma, i com diu Luis Gómez, les sensacions són positives. El seu pròxim compromís serà dissabte vinent al camp del Vinyets Molí Vell a les 8 del vespre, mentre que el filial de la Terlenca també tornarà a jugar el dissabte, en aquest cas a l'Estruc, contra els Veterans de Catalunya.
1: Molt bé. Anem amb més coses?
0: Sí, anem cap a segona catalana, en aquest cas femenina, perquè la Terlenca va estrenar-se a la Lliga amb una golejada 8-0 davant el Mercat Nou Magòria. Les de Marc García van ser un huracà ofensiu i a la mitja part ja guanyaven 4-0. Per tant, la meitat dels gols els van fer en una part, l'altra meitat a la segona. O sigui,
1: partit perfecte. Guió
0: idèntic, sí, exacte. 4-4. És una actuació que, evidentment, doncs, va servir per escombrar aquest Mercat Nou, que es va veure molt superat en tot moment. I el míster de la Terlenca, que per cert entrena el primer equip masculí i el primer equip femení, o sigui que aquí ja el tenim a tot arreu, a Marc García, que va valorar molt positivament l'actuació de les seves.
5: Sí, muy contento sobre todo por el resultado. Creo que hemos tenido tramos de partido muy buenos, donde se ha hecho lo que se ha pedido durante la semana. Sabíamos que el Mercat Nou quizás era un equipo más de media tabla, tabla para abajo. Y bueno, el equipo, a pesar de que nos ha costado encontrar el primer gol, creo que ha trabajado bien y satisfecho. Creo que si hay que sacar una nota negativa ha sido la expulsión de Lara ahí en los últimos 15 minutos finales, que creo que es un poco innecesaria, pero bueno, a pensar la semana que viene al campo el San Boy sin ella, reestructurar un poco el equipo, que creo que también puede sacar el partido adelante.
0: Especialment destacada va ser l'actuació de Lucía Márquez, que va marcar un hat-trick per liderar la golejada terlenquista. Això deia l'autora dels 3 gols.
6: Muy contenta por los 3 goles, pero sobre todo por sumar los primeros 3 puntos para el equipo. También hemos jugado contra un equipo que al principio defendía un poco en bloque bajo. Nos ha costado encontrar un poco el primer gol, pero a raíz de ahí ha ido un poco todo más rodado.
0: Ara bé, malgrat aquest inici aclaparador, la golejadora Pota Blava assegura que els espera una temporada complicada, tot i que lluitaran per l'objectiu de l'ascens.
6: Bueno, difícil, sobre todo porque tenemos equipos competitivos, pero nada de lo que no estemos preparadas y luchar sobre todo por el objetivo que es ascender.
0: I a la mateixa línia va el discurs de Marc García, que confia en aconseguir aquesta temporada aquest ansiat ascens a Primera Catalana.
5: Bueno, ya nos dijeron que el Palleja este año se había reforzado muy bien con juveniles de Primera División y Preferente, pero bueno, nosotros tenemos que mirar por nosotras en conseguir más 3 cada semana y a ver dónde nos da para llegar al final de liga, que con esa pequeña reestructuración que van a hacer, quedando como hemos quedado los últimos 2 años en esta categoría, pues nos dará para el ascenso seguro a Primera División.
0: Doncs l'objectiu és l'ascens. De moment han començat amb el pas ferm,
1: Amb aquest resultat,
0: 8 gols no es marquen cada dia. Sí. És veritat que el Mercat Nou és un equip que la temporada passada jugava a futbol 7, per tant han fet el canvi a futbol 11 i segurament
1: l'adaptació,
0: recondicionat, i aquest procés d'adaptació, i en canvi el projecte de la Terlenca porta diferents anys ja rodat, amb opcions de pujar, i a veure si aquest any, com deia el seu míster, amb aquests reajustaments que ha fet la Federació Catalana, poden aconseguir aquest somniat ascens.
1: Amb la golejada,
0: amb la golejada d'ahir, la Terlenca es col·loca en segona posició després d'aquesta única jornada, ja que el Pallejà, que l'assenyalava Marc García com a gran rival, va guanyar per una diferència de 15 gols.
1: Això és una barbaritat.
0: Anirà la temporada de golejades,
1: Uau,
0: 15 gols, o sigui, ja 8, ens posam les mans al cap, 15 gols, t'hi has d'esforçar per marcar-los.
1: Clar, són lligues molt desiguals i malauradament es veuen aquests resultats que no serien l'habitual, no? Perquè
0: no,
1: tots els equips no poden competir en les mateixes condicions i perquè en femení sabem doncs, que hi ha molta feina encara per fer, per igualar totes les lligues, hi ha hagut
0: exacte.
1: Un creixement de molts equips, però d'altres encara doncs, no poden assumir aquest nivell de rendiment i per tant es donen aquestes golejades que no serien l'habitual en futbol,
0: no.
1: Ni molt menys, però que doncs, els esports femenins estem acostumats a veure molt.
0: No ens hem d'oblidar que l'embut per pujar de categories
1: clar,
0: és molt i
1: clar.
0: Molt estret, que no n'hi ha tantes, que la segona catalana és la darrera clar. Categoria del futbol
1: això
0: català
1: és...
0: femení i per tant doncs, això implica que s'ajunten equips amb persones que igual tenen més bagatges, amb jugadores que ja han jugat molts més anys a futbol i que ho tenen molt més per la mà, amb d'altres equips que entren de nous i per tant s'ho troben tot de primeres. Clar, ve un equip com el Pallejà, un equip com la Terlenc, amb aquest bagatge previ
1: és
0: bé,
1: molt difícil
0: col·locar 15
1: sí, sí.
0: I què hi pots fer, no?
1: Sí. Molt bé, doncs això pel que fa al futbol.
0: Va,
1: tornem
0: tancant,
1: al bàsquet
0: sí,
1: territorial
0: al bàsquet. Anem tancant amb aquests partits que es van poder disputar més enllà del ser Prat. El Pratenc va aconseguir un triomf treballat davant el Castelldefels bé ahir a la tarda, un resultat de 65-78. El partit va estar molt ajustat i es va acabar decidint gràcies al segon quart en què els Pota Blava van aconseguir una renda de 12 punts que després bàsicament es van dedicar a mantenir. El més destacat dels pretencs va ser el seu capità, Daniel Rodríguez, que va arribar fins als 17 punts. Amb aquesta victòria els Pota Blava sumen dues victòries en dos partits i es col·loquen segons a la taula empatats amb el Monjos Bàsquet Club. La pròxima jornada serà a casa contra el Vendrell, quan el partit dissabte a la tarda. I va, anem amb la darrera categoria, o amb el darrer esport que es va poder disputar aquest cap de setmana, és l'hoquei. Segona catalana grup A, on el Club Hoquei Prat va perdre per la mínima 3-4 contra el Valls. Els pretencs van sumar la seva segona derrota del curs davant aquest conjunt ballenc. Van caure, com deia, per un ajustat 3-4 i de moment han perdut els dos partits que han disputat aquesta temporada. Guillermo Rubén va ser el més destacat dels pretencs amb un doblet, però no va ser suficient per evitar la derrota. El pròxim compromís del Club Hoquei Prat serà dissabte vinent a 6:45 quan rebran a casa l'Hoquei Club Castellà, a veure si amb una mica més de sort si aconsegueixen donar-li la volta a aquesta mala dinàmica i comencen a sumar de 3.
1: Molt bé, doncs estarem ben pendents. Alguna cosa més?
0: Bé, si et sembla, podem fer una mica repassada ràpida, una ronda repassada d'aquests partits que no s'han pogut disputar
1: sí.
0: aquesta jornada, que la gent tingui clar. Quan es disputaran, no? Perquè la majoria
1: encara no
0: tenen data, però bé, què ens hem perdut, no? Doncs, va, comencem pel vòlei, perquè els Vikings anaven, el primer equip masculí dels Vikings anava a debutar aquest cap de setmana al camp del Club Natació Sabadell el dissabte a les 7 de la tarda. Era el debut dels de Dani Nevado a primera divisió després del descens del curs passat, però doncs, les pluges van impedir aquesta estrena. Si baixem a segona catalana, en futbol en aquest cas, ni Terlenca ni AE Prat van poder jugar els seus respectius compromisos. La Terlenca havia de rebre a casa el Gavà dissabte a la tarda, mentre que en el mateix horari el Prat B havia de visitar l'Olímpic Can Fatjó. Tampoc va poder jugar el juvenil del Prat, de divisió preferent, contra l'Atlètic Segre, partit que s'havia de disputar el diumenge a les 12. I si anem a futbol femení, l'AE Prat, la Fundació AE Prat, tampoc va poder disputar el seu partit contra la Barceloneta. Un altre que debut sonat que ens hem perdut, el del futsal Prat Advantis, havia d'estrenar la divisió d'honor, la màxima
1: clar.
0: Categoria del futsal català.
1: Cert.
0: Havien aconseguit l'ascens la temporada passada, però la pluja va impedir aquesta estrena il·lusionant. Havien de jugar el dissabte a 6:45 a la pista del Molins 99 i de moment s'han quedat amb les ganes de poder estrenar-se en aquesta divisió d'honor. Si anem al bàsquet, el CB Prat B tampoc va jugar el seu partit contra el Martinenc, que s'havia de disputar el dissabte a 6:45 de la tarda. A primera catalana femenina, el Prat femení tampoc va poder enfrontar-se al Força Lleida. Aquest, però, sí que ja té nova data. Jugaran el 31 d'octubre a 6:45 l'Estruc. I a segona catalana masculina de bàsquet, el CB Prat C Roquetes també té nova data. Serà el mateix 31 d'octubre, en aquest cas, a 7:45, l'últim partit que no es va poder disputar és el que havia d'enfrontar el pretenc femení amb el Castelldefels B aquest diumenge a 1:45. Per
1: molt
0: tant,
1: bé.
0: Aquesta és l'agenda que ens queda
1: clar.
0: Pendent. Tenim un parell de dates ja confirmades, però de moment això és tot el que podem explicar.
1: I una altra cita important era el torneig internacional de petanca, que no sé si va arribar a començar. L'activitat de divendres sí que es va poder fer, que era l'activitat una mica més lúdica,
0: exacte.
1: Amb convidats d'altres mons de fora de petanca, però dissabte no es va poder tirar endavant.
0: S'havia de jugar aquest internacional Pota Blava, que tornava al Prat després de 3 anys d'absència o d'exili a Santa Susana, per dir-ho d'alguna manera, Va començar, com deies, amb aquesta jornada del divendres, clar, que era amb un to més desenfadat, sí, més d'exhibició, més per buscar un públic no tan habitual en el món de la petanca, malgrat les pluges sí que es va poder disputar. I dissabte va començar la jornada, al principi hi havia una mica de pluja, però bé, es va poder mantenir, no havia afectat prou el terreny de joc com per haver de cancel·lar. I bé, va cap al migdia, cap a dos quarts d'una més o menys, és quan ja va caure el gran diluvi, i clar, com la resta d'activitats es va haver de cancel·lar. De fet, no va ser l'única activitat així diferent que es va haver d'ajornar o suspendre aquí al Prat, perquè també hi havia el triple i, bueno, l'organització, l'activitat organitzada pel triple i Prat, del triatló infantil, que tampoc es va poder acabar de disputar. Sí que algunes, clar, categories es van poder completar, però el temporal és el que té, més a la platja.
1: Totalment.
0: Hi ha una ventolada important i, per tant, doncs, caldrà buscar una nova data o esperar l'any vinent.
1: Molt bé, Nil, moltíssimes gràcies. Recordem que avui al Prat Esports, en aquest resum del migdia, i, evidentment, a partir de les 6 de la tarda. Que vagi molt bé.
0: Gràcies, Isa. Adéu. Que vagi bé.

0: Són 2:15.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bon dia, els parla Víctor Asensio. Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals pel proper 29 de novembre, després del no als decrets d'habitatge de divendres passat. En una breu compareixença aquest matí a les 9, el president espanyol ha enumerat els projectes que ha dut a terme el seu executiu i ha matisat que per fer més necessita renovar i ampliar el suport de la gent.
2: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
0: Si el Consell de Ministres confirma aquesta data, les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26 d'octubre. La campanya electoral començaria el divendres 13 de novembre i s'allargarà 15 dies fins divendres 27 de novembre, és a dir, un dia abans de la jornada de reflexió. Un cap de setmana que coincidirà de ple amb la Fira Avícola de la Rasa Prat. I el Prat, que precisament es recupera progressivament a la normalitat després dels forts aiguats d'aquest cap de setmana, especialment dissabte. La pluja acumulada a la ciutat va arribar als 120,2 litres per metre quadrat, una de les xifres més altes registrades a Catalunya. Tot i la intensitat del temporal, no s'han hagut de lamentar incidents greus al municipi. La pluja ha provocat inundacions puntuals en diversos indrets del Prat. Malgrat això, la ciutat no ha quedat estanyada. La llera del riu, però, continua tancada i inundada a causa de l'important cabal que porta el Llobregat. El cabal s'ha multiplicat per 45 respecte a la mitjana habitual de 9 metres cúbics per segon i ha passat precisament dels 9 als 400 metres cúbics per segon durant el pic de l'episodi. L'Ajuntament manté les recomanacions d'extremar la precaució en aquesta zona i respectar les restriccions d'accés. El partit de tornada de la fase prèvia de la Copa del Rei entre el Prat i Sant Rafel es va suspendre davant la impossibilitat dels eivissencs per poder viatjar pel temporal. La nova data de l'enfrontament no es decidirà fins demà, després que la federació donés 48 hores per escoltar les peticions de tots dos clubs abans de prendre una decisió. Mentrestant, el sorteig de la primera ronda de la Copa continua endavant, se celebrarà a la 1 del migdia i en cas que els Potablava passin, podrien enfrontar-se a Espanyol, Osasuna, Alavés o Athletic Club. Un passi que els de Cristian Gómez tenen força de cara després de guanyar 1-5 al partit d'anada. I per la seva banda, el CB Prat ha debutat ahir a la segona FEP amb una victòria contundent per 63-81 a la pista del Clavijo a La Rioja. El més destacat dels Potablava va ser Adrià Amavalino, que es va elevar fins als 12 punts i als 8 rebots per sumar 21 unitats de valoració. Més informació d'aquí una hora. La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
3: Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
4: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torremuntades.
5: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
6: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
7: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
8: Planeta Prat, l'òrbita potablava.
9: Estàs escoltant Arquitectura de Proximitat, el podcast de La Rajola.

0: Gràcies per escoltar el podcast de La Rajola. Ens pots trobar a les xarxes socials com La Rajola Arquitectura.
1: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
2: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
3: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
4: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Laram. Protecció Civil manté l'alerta pel nou episodi de pluges torrencials que afecta avui sobretot el litoral i prelitoral central, amb un alert enviat a 8 comarques, a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental, també al Vallès Oriental, al Maresme i la Selva, per demanar que s'evitin desplaçaments innecessaris, no s'acosti ningú a rius, rieres i barrancs i no es baixi tampoc a soterranis. La situació és especialment crítica al Vallès Oriental, on també s'ha demanat el confinament pel risc de desbordament de rieres, amb Granollers com un dels punts més afectats. S'han acumulat 94 litres fins a 10:45 i hi ha hagut rescats de persones atrapades en vehicles, un esvoranc a prop dels jutjats i també les escoles tancades. El 112 ha rebut un total de 8.721 trucades fins a les 10 del matí, relacionades amb 6.443 incidents, sobretot al Barcelonès, al Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Les pluges també afecten els centres educatius de Barcelona i han provocat també incidències importants en la mobilitat, com trams tallats de les línies de metro, també a la B20, hi ha talls a la Ronda de Dalt, i a Santa Coloma de Gramenet i hi ha congestió també a la C58 i la C33. Amb tot, recordem que el temporal ja ha deixat dues persones mortes i una desapareguda aquest cap de setmana. Una de les víctimes ha mort a Tordera, en caure-li un mur a sobre, i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès, a Pineda de Mar. Els bombers continuen buscant un jove que hauria caigut a una riera i hauria estat arrossegat fins al mar. I en clau política, Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals anticipades pel 29 de novembre, després que el Congrés tombés els dos decrets d'habitatge del govern espanyol amb el vot en contra de PP, Vox i Junts. El president espanyol està reunit a hores d'ara amb el Consell de Ministres per dissoldre les Corts i la convocatòria es publicarà demà al BOE. Sánchez ha defensat que necessita renovar i ampliar el suport ciutadà per continuar impulsant polítiques progressistes, especialment en matèria d'habitatge.
2: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
1: Tot i la convocatòria electoral, el govern espanyol preveu aprovar de nou aquest dimarts el decret d'habitatge i portar-los a la Diputació Permanent del Congrés. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del cèntric espai cultural.
5: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon, anomenat al cineasta que va néixer el 1932.
6: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
7: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.

0: I benvinguts i benvingudes a un nou Inspira't a Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. Us saludem un dimarts més, la meva companya, la Carmen Moreno, i jo mateixa, Cuca Fernández.
1: Més enllà del que fem en el nostre dia a dia, del que produïm o de la velocitat a la qual hi anem, hi ha un espai on les coses prenen sentit i que en la nostra capacitat de transformar-nos, que també és important.
0: Mudar de pell, canviar de perspectiva o atrevir-nos a fer aquell primer pas cap a on realment volem ser pot fer vertigen, però és precisament en aquesta incertesa on neix la millor versió de nosaltres mateixos.
1: Avui us convidem un dia més a l'Inspira't a aturar-vos, a respirar fons i a mirar endins, perquè qualsevol gran canvi no comença amb un daltabaix, sinó amb una petita decisió, la de permetre'ns evolucionar. Benvinguts a l'Inspira't. Comencem! Comencem!

0: Hi ha moments en la història d'un poble que no s'esborren mai, perquè queden gravats a la pell dels seus carrers i a la memòria col·lectiva de la seva gent. A Rubí ho sabem bé. Aquest proper 25 de setembre recordem 64 anys de la tràgica riuada del 62. Una nit en què l'aigua s'ho va endur tot, deixant un dolor profund, però també demostrant la força immensa d'un poble que va saber renéixer de la rierada, ajudar-se i reconstruir-se dia a dia. En aquests darrers temps, veient les imatges devastadores que la Dana ha deixat en altres punts del nostre país, el cor de Rubí ha tornat a bategar amb la mateixa empatia i el mateix dolor. Coneixem la sensació de veure tot capgirat en un instant, però també sabem que fins i tot enmig del fang i de la tragèdia més fosca, l'ésser humà té una capacitat extraordinària per transformar el dolor en memòria, solidaritat i vida. Aquest cap de setmana, el Teatre del Casino de Rubí acollirà de nou l'obra Metamorfosi, una peça teatral que ens convida a mirar endins i a reconstruir-nos. Parlem amb la seva autora, Montse Flores. Benvinguda a l'Inspirat.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda. En què consisteix aquesta metamorfosi que descobrirem en l'obra i què et va portar a escriure-la?
1: Doncs mira, Metamorfosi és una obra de teatre que està constituïda per diversos monòlegs i aquests monòlegs representen la veu de persones que van viure la rierada. A Rubí es farà una lectura dramatitzada i els actors que faran aquesta obra de teatre són actors de la Càmera de Teatre i Esbarjo. Mm-hmm.
0: L'estrena ja va tenir lloc el 2012, sí. Impulsada des de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica Neus Català, formada aleshores per integrants dels grups de teatre Esbarjo i La Càmera. Sí. Què us ha portat a la seva reestrena 14 anys més tard?
1: Doncs una mica pensem que el full de la història no pot passar en blanc i tenint en compte que és l'aniversari de la rierada Rubí i també perquè tenim el fenomen de la Dana molt present i no s'han depurat responsabilitats, vam pensar doncs, que era un bon moment per tornar-la a representar.
2: A mi m'agradaria recordar que en el moment, com m'has dit, es

0: has recordat el moment de la Dana, tan tràgic, en aquell moment es va parlar de que el pueblo salva el pueblo.
1: Sí.
0: També remarqueu dins de l'obra aquest protagonisme del poble?
1: Sí, sí, sí. Sí. A veure, jo no vaig viure a la Rierada, evidentment. Jo vaig néixer als 68, però el meu pare sí. I la meva família vivia a l'Escardívol. Aleshores, el meu pare treballava de nit, era forner, va marxar de l'Escardívol quan plovia molt i ell seguia la història de tota la moguda de la Rierada per la ràdio. La ràdio va ser molt important aquella nit. I l'endemà, quan va arribar a Rubí, no hi havia res a l'Escardívol. Nosaltres vam perdre molta família. Van morir uns tiets del meu pare i dues cosines molt estimades pel meu pare, la Montse i la Marta, i per això la meva germana i jo ens diem Montse i Marta. El cos de la Montse no el van trobar mai i la Marta la van trobar a l'Ametlla de Mar. I el meu pare mai volia parlar de la Rierada. Ell només ens explicava que si tenia filles havia pactat amb la mama que volia que es diguessin com les seves cosines estimades. I només ens havia explicat que quan sortia de treballar, el meu pare treballava a Sarrià, els primers dies després de la Rierada anava al clínic per identificar cadàvers, perquè la seva dèria era trobar la seva família i ajudar a reconèixer les víctimes. El meu pare... Ara m'emocionaré.
2: Estem nosaltres aquí, aguantant aquí, estoicament.
1: El meu pare era un home de silencis. Tot el que li havia fet mal no ho volia compartir. I me'n recordo el 2012 que la Mariona Checa em va demanar si jo podia escriure alguna obra de teatre per commemorar el 50è aniversari de la Rierada. I jo mai havia escrit una obra de teatre. En aquell moment el meu pare estava molt malalt, jo l'estava cuidant i clar, passava moltes hores amb ell. I vaig pensar, mira, potser és una manera, ara que estic cuidant el papa, que fem memòria, no? El que passa que, clar, és que el meu pare es va haver de morir per fer memòria, no? I jo me'n recordo que tenia una llibreteta on anava apuntant totes les coses que m'explicava. I li vaig dir, mira, papa, que m'han demanat que faci aquesta obra de teatre. I mica en mica, el meu pare es va anar animant i em va explicar coses que no m'havia explicat mai. Jo no sabia, per exemple, que els seus tiets no els van voler enterrar junts, la família de la meva tia, aquells secrets de família que totes les famílies tenim secrets i que quan menys te'ls esperes surten, no? I llavors, parlant amb el meu pare, jo vaig pensar, potser, no m'atreveixo a fer una obra de teatre, però escriure monòlegs amb experiències particulars, potser em serà més fàcil. Aleshores, el meu pare em va explicar com va viure ell aquella nit i sobretot em va explicar moltes emocions. I a través de les seves emocions i de detalls molt concrets, detalls del tipus. A mi m'agradava una noia que vivia al carrer Unió, al costat de la presó, i jo sempre li deia coses i la noia passava de mi, i quan hi va haver la Rierada va caure la façana d'aquesta casa, i vaig poder veure l'interior de l'habitació de la noia que m'agradava, i tenia un pòster del Duo Dinàmico. Clar, a mi aquests detalls em van ajudar molt a construir els personatges. Aleshores, el primer monòleg és el meu pare, però en tots els monòlegs hi ha una miqueta del meu pare. Vaig parlar amb d'altres persones, la pròpia Mariona Checa que em va demanar que fes aquests textos, i ella em va explicar com era la seva experiència quan va viure a la Rierada, que tenia 7 anys i anava a l'escola a Montserrat, i em va explicar com va ser la tornada a classe amb les seves mestres, que havien de dir a les nenes que moltes nenes no eren a classe perquè havien mort. Després vaig parlar també amb el Llàtzer Cañizar, que va participar com a actor quan ho vam estrenar, i em va explicar la seva història de la Rierada com a adolescent, també em va explicar un detall que a mi em va sobtar, no? I em deia que el Franco havia anat a l'escola i els havia tocat el cap, i ell, els nens, i ell va arribar a casa molt content dient que el Franco m'ha tocat el cap, i clar, el seu pare es va enfadar molt. Llavors, a través de parlar amb gent de Rubí i amb el meu pare, em van explicar que hi havia un noi que era molt reivindicatiu, que va fer molts grafitis, doncs una mica denunciant la situació d'haver deixat edificar en zones inundables. Em van explicar una història que és la que em va costar més d'escriure. Una mare que havia de salvar els seus fills, i no us desvetllaré al final, però van pujar tots a dalt de la teulada amb els nens, i el nadó el van deixar al bressol, era l'últim que havien de pujar, i no el van poder, no se'l van poder endur a la teulada. Això també m'ho havia explicat el meu pare. I quan vaig escriure aquest monòleg, vaig patir molt, perquè jo sóc mare de tres fills també, i pensava, que fort haver de decidir què fas en una situació límit, no? Que et falten mans. I aquest monòleg és el que em va costar més d'escriure. Me'n recordo que jo en aquella època escrivia de nit a la cuina de casa, i havia de parar perquè m'emocionava. O sigui, jo em posava a plorar. I així, doncs, va ser aquesta història, no? Anava parlant amb diferents persones, i a través de detalls, perquè la història la sabem tots sabem com va ocórrer, doncs jo vaig fer aquests monòlegs a través de detalls, no? Doncs el pòster del Duodinámico, el grafiti, els ulls d'un cavall que va morir penjat, que el meu pare em deia, no oblidaré mai aquells ulls. A partir, doncs, de tots aquests elements que a mi em van corprendre molt, i sobretot que vaig descobrir també que el meu avi patern havia format part de la Brigada de la Mort, jo tampoc això no ho sabia, a casa no s'havia dit mai. Doncs a partir d'aquests petits elements vaig intentar fer uns monòlegs molt vivencials, i sobretot molt a flor de pell, no? De com persones molt diferents, doncs el meu pare, que anava a treballar i que seguia la història a través de la ràdio, i ell m'explicava, és que jo escoltava el Joaquín Soler Serrano, que feia una crida i deia, és que l'agua se lo ha llevado todo, i tothom es va volcar, o sigui, no només la gent de Rubí, sinó Espanya sencera es va volcar, enviar mantes, enviar menjar. Doncs a través d'aquestes petites històries jo vaig construir els personatges.
0: Montse, has parlat de silencis del teu pare.
1: Sí.
0: Però tu creus que estàs recuperant aquest silenci també de la ciutat de Rubí a través de, o mitjançant aquesta obra?
1: Sí, de fet aquesta és la intenció, no? Quan us deia, doncs, que el full de la història no es pot passar en blanc, una mica és per evidenciar aquestes persones que van perdre la vida, aquestes persones que van creure que podien edificar en zones on aparentment no hi havia perill i sí que n'hi havia, i sobretot persones que ho van perdre tot, fins i tot la vida, i d'altres que es van aprofitar d'aquesta situació, perquè, o sigui, l'any passat, imagineu-vos, l'any passat, amb una cosina meva, vam trobar, buidant un garatge, uns documents de la meva pròpia família, en la qual, doncs, un parent nostre es va quedar tots els diners de la indemnització quan ell no havia estat víctima. O sigui, això ha passat a la meva família. I en situacions com aquesta, no, es cometen moltes irregularitats. I a Rubí, doncs, també va passar. Hi va haver moments de pillatge, de persones, doncs, que es van intentar lucrar, entre cometes, de la desgràcia dels altres, i en algun text, doncs, es fa evident això, no? El poder del poble. Vull dir, la frase típica de només el poble salva el poble, doncs és veritat. I sort d'aquesta solidaritat, perquè la Rierada va afectar a moltes persones de Rubí, de Terrassa, però la ciutadania es va entregar en cos i ànima. Aquella nit es van obrir molts cors, però també es van obrir moltes cases. I això és molt important, perquè quan ho has perdut tot, fins i tot família, o sigui, el meu pare m'explicava, diu, és que fulanito tenia el fill agafat en braços i es va quedar amb la jaqueta del fill i el fill va marxar aigua avall. Doncs en situacions així, que ho perds tot, és molt important,
0: doncs,
1: la solidaritat.
0: Aquesta obra tan meravellosa que ens recordarà, bueno, un petit homenatge, no?, a totes aquelles persones que com la teva cosina no es va poder trobar el cos i és una mica, pues, donar-los el seu lloc, no?
1: Sí, sí, sí. Jo aquests dies he pensat molt amb el meu pare i pensava, estarà content, no?, que es pugui tornar a explicar aquesta història, sobretot perquè no torni a passar.
0: Sí, sí.
1: Que tenim la història de València molt recent, encara.
2: Molt recent. Jo vas parlant i recordo quan va passar a tot lo de la Dana, que parlàvem d'això i també jo crec que aquell programa se'ns notava molt emprenyades també pel fet de que haguéssim de repetir aquesta frase, no?, de només el poble salva el poble, però que realment hem de també depurar responsabilitats
1: polítiques,
2: i això no pot ser que només el poble salvi el poble, perquè vull dir, el poble, no?, els polítics han estat escollits pel poble, llavors.
1: Exacte.
2: Davant també d'aquesta situació, no?, de canvi climàtic constant en què ens trobem cada vegada, no sé si us ha passat a vosaltres, no?, aquest estiu amb les pluges, ja no plou com abans o com jo recordo, no?
0: Jo he patit el terratrèmol a Granada, em va agafar allà al mig, o sigui que
2: hauríem,
0: això ja us ho explicaré un altre dia,
2: de prendre consciència.
0: Sí, sí. I de fet el que més sorprèn és que les coses no canvin, no?, que no s'estigui fent res, perquè clar, estem parlant de l'any 62, va ser, no?
1: 62, sí.
0: L'any 62, estem a l'any 2026 i continuen passant aquestes coses.
1: Sí, i no totes les ciutats tenen plans de prevenció. Aquí ho deixo.
0: Escolta, Montse, per acabar així una miqueta parlant de l'obra, què ens espera? Què trobarem?
1: A veure, d'entrada, és una lectura dramatitzada que està escrita en un format que es diu lectura fàcil. No hi ha cap obra de teatre escrita en aquest format. Jo sóc una gran defensora de la lectura fàcil. La lectura fàcil és un tipus d'escriptura molt concret que l'objectiu de la qual és promoure la democratització lectora, que ningú quedi exclòs ni el dret de llegir ni el dret de ser informat. Aleshores, la lectura fàcil, cada línia expressa un concepte, una idea. Sí que és cert que en aquests monòlegs hi ha en algun fragment hi ha paraules molt poètiques, expressions d'una sensibilitat molt extrema que potser no lligarien del tot amb el concepte de la claredat lèxica, però el context sí. I per mi, doncs, també era important escriure-ho així, perquè tant de bo la lectura fàcil no existís. Si la lectura fàcil no existís, és que tothom, doncs, podria llegir amb facilitat i comprendre el que llegeix. I per això, doncs, també era, doncs, com una picada d'ullet a l'accessibilitat lectora.
2: Avui no ha pogut estar amb nosaltres el director de l'obra, Àngel Miguel. Com ha sigut el procés de portar un text a l'escenari? Imagino que estan als assajos, tu.
1: Sí.
2: Ho has viscut d'una manera especial.
1: L'altre dia vaig anar a l'assaig i em vaig emocionar molt perquè vaig pensar, uau, que fort, no? La forma com guiava els actors, l'emoció que es va generar, va ser molt... Jo vaig plorar. Per mi va ser veure les meves paraules a dalt de l'escenari, va ser molt especial. I em va agradar molt la interpretació de l'Àngel. Em deia, és que aquí vol dir tal cosa. Sí, és que realment això és el que jo volia dir, no? O si tu fossis, o si tu et trobessis, o si fem paral·lelismes amb el dia a dia, amb la realitat, no sé, es va establir com una connexió molt, molt potent.
0: I ara toca connectar amb el públic.
1: A veure.
0: Què vols que es trobi la gent?
2: Que
0: aquest divendres, no? O aquest dissabte, que és el casino, no?
2: Sí,
0: el casinet, no es diu? Ara com es diu? El
1: casino.
0: El casino. Sí. Ai, jo no sé per què dic la sala al casinet. Ara estava jo aquí...
2: És més amigable.
1: Jo voldria que el públic s'emocionés. Perquè jo crec que els records són la nostra segona pell. I penso que si el públic es pot commoure i es pot posar en la pell de les víctimes i en la pell dels qui van ajudar, doncs potser també això ens ajuda a fer més lligams entre tots, no? I a fer xarxa, que en definitiva la vida hauria de ser això, no? Fer xarxa.
0: Montse, moltes gràcies. Mira, et sorprendrem ara amb una cançó que el nostre tècnic ens ha preparat i aquesta te la dediquem per tu. Moltes gràcies i t'esperem que ens expliquis una mica la tornada un altre dia com ha anat l'obra.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Moltes gràcies.

0: Puig en Xanc.
1: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.

aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem ara amb l'espai podcast del Prat Ràdio. Gràcies als col·laboradors i col·laboradores que fan possible el Planeta Prat. Gràcies també a tot l'equip, amb Sergio Villarà a part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

0: Són dos quarts d'una.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bon dia, els parla Víctor Asensio. Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals pel proper 29 de novembre, després del no als decrets d'habitatge de divendres passat. En una breu compareixença aquest matí a les 9, el president espanyol ha enumerat els projectes que ha dut a terme el seu executiu i ha matisat que per fer més necessita renovar i ampliar el seu suport de la gent. L'escoltem.
2: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
0: Quan el Consell de Ministres confirmi aquesta data, les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26 d'octubre. La campanya electoral començarà divendres 13 de novembre i s'allargarà 15 dies fins divendres 27 de novembre, un dia abans de la jornada de reflexió. Un cap de setmana que coincidirà de ple amb la Fira Avícola de Barrassa Prat. La ciutat es recupera progressivament la normalitat després dels forts aiguats d'aquest cap de setmana, especialment dissabte. La pluja acumulada a la ciutat va arribar als 120 litres per metre quadrat, una de les xifres més altes registrades a Catalunya. Tot i la intensitat del temporal, no s'han hagut de lamentar incidents greus al municipi. La pluja ha provocat inundacions puntuals en diversos indrets del Prat. Malgrat això, la ciutat no ha quedat estanyada. La llera del riu, però, continua tancada i inundada a causa de l'important cabal que porta el Llobregat. S'ha multiplicat per 45 respecte a la mitjana habitual de 9 i se situa en els 407 metres cúbics per segon durant el pic de l'episodi. I avui arrenca la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Les primeres persones en rebre-la seran les més vulnerables, és a dir, gent gran que viu a residències i infants. També hi estan convocats els i les professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, mestres i professorat. El 25 d'octubre s'obrirà la segona fase amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
1: Esport.
0: I el partit de tornada de la fase prèvia de Copa del Rei entre el Prat i Sant Rafel es va suspendre davant la impossibilitat dels avisencs per poder viatjar pel temporal. La nova data per l'enfrontament no es decidirà fins demà, després que la federació donés 48 hores per escoltar les peticions de tots dos clubs abans de prendre una decisió. Mentrestant, el sorteig de la primera ronda de la Copa continua endavant, se celebrarà a la 1 del migdia i en cas que els Potablava passin, podrien enfrontar-se a Espanyol, Osasuna, Alavés o Athletic Club, un passi que els de Cristian Gómez tenen força de cara després de guanyar 1-5 al partit d'anada. Més informació d'aquí mitja hora.
3: Comença l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.

0: presenta FM, Radio Agenda Urbana, un podcast de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.
1: L'alimentació i la salut són dues cares d'una mateixa moneda. Sense una nutrició adequada, la salut es debilita, i sense salut, la vida plena i el progrés social es fan impossibles. Tot i els grans avenços de les darreres dècades, encara avui més de 700 milions de persones passen gana al món i gairebé una de cada tres pateix algun tipus d'inseguretat alimentària. A l'altre extrem, el sobrepès i l'obesitat afecten més de 1.000 milions de persones, un problema que també impacta en la salut global. La crisi climàtica, els conflictes armats i les desigualtats socials agreugen aquesta situació i posen en risc tant la producció d'aliments com l'accés a una vida saludable. Els objectius de desenvolupament sostenible ens recorden que acabar amb la fam i garantir el benestar físic i mental de totes les persones és fonamental per construir un futur sostenible. Soc en Víctor Asensio i avui desgranem els ODS 2 i 3. Comencem!

0: ODS-2, FAM 0.
1: La fam no és només la manca d'aliment, és també la falta d'accés a una dieta saludable i equilibrada. El món produeix aliments suficients per a tothom, però la seva distribució és desigual. Segons l'ONU, una de cada 9 persones encara no menja prou cada dia i 3 milions de nens i nenes moren anualment per causes relacionades amb la desnutrició. A més, la crisi climàtica redueix les collites i altera els ecosistemes agrícoles. Les sequeres, les inundacions i la pèrdua de sòl fèrtil ja afecten més del 20% de la superfície agrícola mundial. Davant d'això, cal apostar per una agricultura sostenible, més eficient en l'ús de l'aigua i respectuosa amb el territori. L'ODS-2 busca erradicar la fam, garantir la seguretat alimentària i promoure una agricultura sostenible. A nivell local, això també passa per impulsar consums de proximitat, reduir el malbaratament alimentari i donar suport a les iniciatives agroecològiques que connecten pagesia i ciutadania. Al Prat ho veiem en projectes que preserven l'activitat agrària del Parc Agrari del Baix Llobregat, un exemple viu d'equilibri entre producció i sostenibilitat.

0: Hola, soc la Sun Gil, soc directora de Sostenibilitat Ambiental de Fundesplai i participem d'aquest podcast doncs, per explicar una mica l'exposició Menys Actua Impacta, que és una exposició que ja fa gairebé 4 anys que hem impulsat des de la Fundació Catalana de l'Esplai i que el que pretén és doncs, promoure una alimentació saludable i sostenible, no? Saludable per les persones i sostenible pel planeta.
1: Hola, jo sóc la Montse Lozano, treballo a la Cooperativa Agrícola del Prat. Nosaltres ja fa uns anys que portem un projecte que és la transformació del producte, sobretot per lluitar contra el malbaratament alimentari, que és algú que ens preocupa molt. I en aquesta línia treballem juntament amb Es Imperfect, que pertany a espigoladors, i bueno, entre els dos estem creant cremes, patés, carxofa marinada, diversos productes, sempre pensant això, amb la lluita contra el malbaratament alimentari.
2: Montse, vosaltres a la Cooperativa Agrícola teniu un pla per prevenir el malbaratament alimentari. En què consisteix?
1: És un pla que hem fet amb espigoladors, de la mà d'ells. Són ells els que ens han guiat en tot moment i et diré en què consisteix. Primer de tot, diagnosticar els punts crítics on es genera les pèrdues i el malbaratament, capacitar el personal implicat, cocrear accions concretes de prevenció i reducció, establir indicadors de seguiment i millora i cercar sinergies amb altres iniciatives de gestió d'excedents. Per exemple, tenim un control exhaustiu ara mateix amb el que portem al foodbag i amb el que portem al compostatge, que fins a l'any passat no ho fèiem, i ara tot el que portem al foodbag i tot el que portem a compostatge ho posem. O sigui, els quilos, el valor econòmic i tot això. Això és una de les coses que fem. Però, bueno, és un pla molt interessant i que ens ajudarà a valorar quina part de tot el que produïm i tot el que arriba a la parada es acaba doncs, llançant-se o no, o s'aprofita.
2: Una altra acció que feu és la de crear productes amb excedents que no són atractius per la venda. Ho feu de la mà d'espigoladors. Explica'm, com ho feu per donar-los una segona vida?
1: Bueno, nosaltres vam començar més que res perquè n'hi ha un moment en què el producte n'hi ha excedents i el que no vols és que ni que el pagès perdi ni que el producte es mori al camp. Aleshores, treballant juntament una altra vegada més amb Es Imperfect, doncs vam arribar a la conclusió de que la millor manera de fer-ho era transformant el producte. Quan transformes el producte, no solament aprofites aquest producte, sinó que fas arribar a tothom, al consumidor final, el producte en qualsevol època de l'any. A més, aconsegueixes que no n'hi hagin malbaratament i també treballem amb altres línies. Una altra línia que fem és, per exemple, enviar producte a la conserva. D'aquesta manera estalviem caixes. I una altra que fem també és portar alimentació al foodbag. El foodbag és una mena de banc d'aliments on tu portes el producte quan encara està bo, evidentment, i d'aquesta manera doncs, es reparteix entre la població, que no pot arribar d'una manera habitual, que és la compra del mateix producte.
2: La cooperativa aborda aquest ODS des de la producció, però ara, Asun, m'agradaria parlar de com des de Fundesplai l'abordeu també amb la mirada posada en els consumidors. Ho feu a través de l'exposició Menja, Actua, Impacta. En què consisteix?
0: La tasca de la Fundació Catalana de l'Esplai no és una tasca educativa i social, i per tant agafem aquest gran repte social, no?, que és pues, entre ells el malbaratament, però també l'alimentació saludable i una alimentació respectuosa amb el planeta, no? I el posem en clau de difusió, de divulgació, d'activitats educatives, de programes adreçats a totes les edats, i de quina és aquesta exposició, no? Que es basa en 5 grans reptes, entre ells el malbaratament alimentari, no? Doncs, i posem a l'abast dels visitants, no?, de les persones visitants, dades i també solucions, no?, i alternatives el consum que fem actualment, doncs, per mitigar aquest efecte del malbaratament alimentari. Nosaltres expliquem a l'exposició que, tot i que es malbarata tota la cadena de producció, el 65% del malbaratament es produeix a les llars i als serveis de restauració, no? I per tant, el que pretenem amb l'exposició és que les persones que la visiten surtin, doncs, amb un compromís de reduir la seva petjada en relació al malbaratament, no?
2: Creieu que a través de l'educació podem arribar a aconseguir la fam zero o almenys apropar-nos-hi mentre fomentem una alimentació saludable i sostenible?
0: Mira, nosaltres ho pivotem, per exemple, amb el tema del malbaratament, no? Com creiem que contribueix la nostra exposició a aquest ODS? Doncs estem en un planeta, no?, que estem superant els límits planetaris. Actualment estem produint menjar tot el planeta com per alimentar tota la població, però tot i això gairebé 700 milions de persones pateixen fam. I la tendència de la humanitat és a créixer, no?, a créixer encara en milions de persones d'aquí al 2050. Aleshores, o canviem la manera que tenim d'alimentar-nos o el planeta realment no pot produir suficient aliment com per arribar a la consecució d'aquest ODS. Evidentment calen polítiques públiques i globals, però si nosaltres, no, com a societat occidental, som demandants de molta més producte alimentari que el que realment necessitem, perquè fem malbaratament, perquè o sigui, comprem en excés, ens alimentem en excés, etc., aconseguir aquest ODS serà impossible, no? Llavors, crec que el que pretén l'exposició és dir, està en les nostres mans, canviant la nostra manera d'alimentar-nos, o sigui, fem tres àpats diaris, deixem-ho en tres, al llarg de tota la vida, canviar, tenir un gest en cadascun d'aquests àpats, que contribueixi a ser menys demandants de producte alimentari, i que tot el que ve darrere d'aquest producte alimentari, no?, de pues, temes de contaminació, d'ocupació del sol, de demanda d'aigua, etcètera, és un petit gest, però en tres àpats diaris al llarg de tota la nostra vida, creiem que sí, que com a societat aquesta tasca divulgativa, doncs, pot contribuir a aquesta consecució.
2: Parlem una mica més d'aquest ODS-2. N'éreu conscients quan vau posar en marxa, tant des de la cooperativa, el vostre pla de prevenció del malbaratament alimentari, com des de Fundesplai, l'exposició Menja Actua Impacta, de la vostra contribució a l'assoliment del ODS-2 Fam Zero?
1: Bueno, nosaltres vam començar, sobretot, per la lluita contra el malbaratament alimentari. El que passa és que és veritat que tot va de la mà. O sigui, tot va de la mà. Aleshores, per nosaltres és contribuir a tot el que sigui la ODS, al nivell que sigui, o sigui, lluitar contra la fam, lluitar contra el malbaratament alimentari, que el productor no perdi, que moltes vegades ens oblidem del productor, o sigui, i a vegades el productor té que deixar morir el camp, el seu producte, perquè no li és rentable. O sigui, més enllà, o sigui, n'hi ha tantes coses que entren dintre de la lluita de l'economia circular, de la lluita contra el malbaratament alimentari. Es poden actuar des de molts àmbits. I nosaltres vam començar, sobretot, i he de ser honesta, perquè no es llancés el producte. O sigui, i a partir d'aquí ja hem agafat la carretera cap endavant i estem entrant en col·laboració amb molts altres projectes.
0: Nosaltres des de Fundesplai, des dels inicis, des de fa 10 anys, no?, que es van signar o es van proposar els ODS, hem estat una entitat sensible. De fet, des de la seva creació formem part de l'Aliança 2030, de Catalunya 2030, i des d'aleshores basem els nostres objectius generals de la Fundació en la consecució dels ODS, no?, en la nostra petita contribució, petita o gran contribució, doncs, a aquesta consecució. L'exposició Menja Actua Impacta neix d'una anàlisi d'una necessitat social. Nosaltres cada 2 anys impulsem una proposta educativa i el que fem per triar el tema és analitzar al nostre voltant les problemàtiques socials. Detectem aquesta problemàtica social, aquesta necessitat de contribuir des de l'educació i la sensibilització, doncs, a la lluita per una alimentació saludable i sostenible per les persones i pel planeta, i bueno, la tirem endavant. Des de, ja us dic, des de que apareixen els ODS, nosaltres sempre vinculem els nostres projectes als ODS, no? O sigui, no és que el projecte el pensem pensant en l'ODS, però sí que tots els nostres projectes, quan els comencem a dissenyar, els vinculem i l'ODS, algunes fites en concret d'aquests ODS, i és la nostra manera de treballar des d'aleshores.
2: Ara Anna Montse deia una cosa interessant, no sé si ja estaràs d'acord, Asun, que al final el productor, en aquest cas, no vol perdre en el procés d'implementar les ODS, i de fet no ho hauria de fer, no? Al final les ODS poden ser també una oportunitat. No sé si vosaltres des de Fundesplay ho veieu també una mica més així, o si creieu que la societat realment té aquesta percepció dels ODS.
0: Nosaltres, una mica com ens plantegem els ODS, no? Ens els plantegem com tenim la responsabilitat de transmetre a la societat que són una oportunitat, no? I en aquest sentit, no? Amb aquesta clau es dissenya una mica l'exposició, no? M'ho volia guardar pel final, no? per aquest missatge positiu, però bueno, crec que ve ara, no? De dir, és que, ostres, l'alimentació saludable és la millor alimentació per cuidar el planeta, no? I volem, no?, sempre aquest missatge en clau d'oportunitat. I que els ODS, per exemple, el Fam Zero, bueno, tu comentaves abans, Montse, no? Hi ha fam aquí també, no? I podem fer coses per la consecució d'aquest ODS des del petit gest, no? Torno a repetir-ho d'abans, i intentem treballar tots els ODS en aquest sentit, no? Hi ha alguns que ens toquen més de prop, a nosaltres com una entitat educativa, no? Educació de qualitat, doncs, evidentment, aquest ens el creiem i és fàcil, no?, de transmetre que a la societat. Però és veritat que a nivell de societat, no?, que deies, o sigui, són coneguts? Pues jo crec que sí. Nosaltres creiem que sí. És veritat que s'han de donar a conèixer, i s'han de donar a conèixer en clau d'oportunitat, no? Perquè si no entrem en aquella cosa de sempre, no?, la responsabilitat sobre el ciutadà i la ciutadana i què fan els governs, etc. Doncs a nosaltres ens agrada una mica, no?, tot el que té a veure amb compromisos, amb reptes, amb objectius, posar-los a la societat com en clau d'oportunitat, més que per evitar aquesta desencís o aquesta mirada una mica més crítica, sense posar-li flors, perquè sí, al final, no sé si en parlarem, però estem parlant dels ODS, que és, no?, l'objectiu és aconseguir-los el 2030 i no anem bé. És veritat que no anem bé, però bueno, han de ser oportunitats globals, però també individuals, i aquesta és una mica la nostra estratègia, no?, de com aterrem les fites que ens plantegen els ODS a que, no?, els nostres infants, els nostres joves que participen en els nostres programes, les famílies, ho vegin com una oportunitat també per millorar la seva vida, no? I en aquest cas, amb el tema de l'exposició, és molt clar, no? És, intenta tenir una alimentació saludable per tu, i això contribuirà, no?, doncs a la fam zero, a una producció i un consum més respectuós i més sostenible, a un estalvi d'aigua, a una reducció de les emissions de CO2, no? Però des d'aquesta oportunitat d'alimentar-te tu de forma saludable.

0: bones pràctiques.
1: La Fam Zero també s'aconsegueix evitant el malbaratament. Planifica els teus àpats, fes la llista de la compra i evita les compres impulsives. Compra productes locals, donant suport al comerç de proximitat. Compra fruita i verdura sense basar-te en el bon aspecte. Redueix el consum de carn i peix. Es dediquen més recursos a la seva producció que al cultiu de fruites i verdures.

0: ODS 3, salut i benestar.
1: La salut és molt més que l'absència de malaltia. És benestar físic, mental i social. Des de l'any 2000, el món ha aconseguit reduir a la meitat la mortalitat infantil i millorar l'esperança de vida, però encara hi ha desigualtats enormes entre països i comunitats. Encara avui, prop de 5 milions de nens menors de 5 anys moren cada any per causes que podrien evitar-se. A Europa, una de cada 4 persones pateix algun trastorn de salut mental al llarg de la seva vida. I els problemes derivats de la contaminació provoquen més de 300.000 morts prematures anuals. Garantir una vida sana implica invertir en sistemes de salut pública, promoure entorns saludables, hàbits de vida actius i benestar emocional. L'ODS 3 busca assegurar que tothom, a qualsevol edat, pugui viure amb salut i qualitat de vida. Des del Prat, això també vol dir fomentar l'esport i la mobilitat activa, impulsar la salut comunitària i reduir les desigualtats d'accés als serveis sanitaris. Perquè cuidar-nos individualment és també cuidar el col·lectiu, i una ciutat saludable és, sobretot, una ciutat que posa les persones al centre.

0: Hola, en dic Pau Cruz Palacios i sóc de l'Escola Bernat Metge, tinc 11 anys i hem treballat al projecte de metges i metgesses.
1: Hola, em dic Laia Cruz Aranda i vaig a 6è de primària a l'Escola Bernat Metge i hem treballat el projecte de metges i metgesses.
2: Hola, em dic Olga Ruiz, soc mestra de l'Escola Bernat Metge, soc tutora de 6è i hem estat treballant un projecte de medi que té relació amb la salut i que l'hem anomenat Som metges i metgesses.
3: Soc el Jorge Reguera, soc el director de l'Escola Bernat Metge i estem aquí per explicar un projecte que vam fer el curs passat titulat Metges i metgesses, que estava relacionat amb la salut. I després d'aquest projecte vam fer un altre projecte on els nens i nenes van fer uns projectes de scratch amb el qual relacionaven els projectes de salut que van estudiar amb el medi ambient.
4: Dic Marta Fernández i vinc en representació de l'associació TEA Prat, que lluitem per vetllar sobre la integració de les famílies de nens amb TEA aquí al Prat de Llobregat.

0: L'alumnat de primària de l'Escola Bernat Metge heu desenvolupat un Scratch Challenge que relaciona la cura del planeta i la salut humana. En què consisteix exactament aquest projecte i com contribueix a l'assoliment de l'ODS-3 Salut i Benestar?
1: Doncs el curs passat vam treballar amb els alumnes de cinquè de primària aquest projecte que partíem, el punt d'inici era doncs, el cos humà, no? L'estudi del cos humà. Llavors, vam partir d'una situació d'aprenentatge en la que cada equip d'alumnes tenia assignat un pacient. Llavors, aquest pacient tenia uns símptomes i ells havien d'investigar sobre aquests símptomes i sobre tota la informació que tenien del pacient. Llavors, vam fer un estudi i vam veure que moltes de les malalties que patien els seus pacients tenia relació amb la contaminació atmosfèrica i amb el medi ambient. Llavors, a partir d'aquí, van pensar en possibles solucions, en el possible tractament per curar aquests pacients. Posant un exemple perquè es vegi més clar, doncs hi havia un nen que tenia asma i aquest nen doncs vivia com molt a prop de fàbriques i hi havia molta contaminació, llavors es va veure una relació entre el que respirava i la patologia que patia. Llavors el que van fer va ser també pensar recomanacions i propostes per a que aquest pacient doncs pogués trobar-se millor, no? Llavors veien inevitablement la relació que tenia la contaminació amb el que aquest pacient patia. Llavors, com una mica l'objectiu és que això que ells han après tingui un impacte positiu, no? en el seu món, doncs ells van voler compartir tot això per a que altres nens de l'escola i altres nens en general o altres persones poguessin aprendre sobre això que ells havien après. Se'ns va ocórrer la manera de fer un joc d'escratx que en cada una de les pantalles es reflectís la situació que havien estudiat amb el pacient i amb el medi ambient i així doncs arribar a més gent a través d'aquest joc d'escratx.
0: Jorge, no sé si em pots explicar una mica què és això de l'escratx pels qui no entenem tant de programació.
2: Jo sóc el mestre de programació robòtica de l'escola, ara diem pensament computacional, o sigui que el vaig fer jo amb el projecte, vaig portar jo amb l'Olga, amb la meva companya. L'Scratch és una aplicació web en la que tu pots programar a través de programació per blocs, pots programar ja sigui animacions o ja sigui mini videojocs. Llavors els nens a través d'una sèrie de blocs van fent la programació i van dissenyar tot el projecte a través d'aquests blocs de programació. Llavors ells van dissenyar a través d'una fitxa que li van donar als mestres totes les pantalles que tindria el seu joc, tot el diàleg que estaria reflectit en el joc. En aquest diàleg es trobava l'explicació de tot això que havien estudiat a través del projecte de metges i metgesses i llavors havien d'anar superant una sèrie de pantalles i l'objectiu final, la majoria dels jocs, era formar una paraula. Cada pantalla que superava se donava una paraula i havies de posar-la al final del joc per poder superar el joc que havien programat ells i elles.
0: Doncs ja que els tenim aquí, podem parlar amb el Pau i la Laia, que són dos dels alumnes que heu participat en aquest projecte. Explica'm, Pau, en què consisteix això que heu fet, què és el que has après de la relació entre la salut i el medi ambient.
3: El que jo he après d'aquest projecte de la relació amb el medi ambient és que sempre n'hi ha contaminació a l'atmosfera, no? Pues encara que no les veiem, les partícules ens estan contaminant. I també hem de sortir a la muntanya, fer esport...
0: Tu, Laia, per exemple, abans de fer aquest projecte de metges i metgesses i després de fer també l'Scratch Challenge, tu sabies que la contaminació afectava les persones humanes, que podíem tenir tantes malalties per culpa de la contaminació?
4: Una mica, però en aquest projecte he après més concret que ens afecta molt.

0: La salut i el benestar estan estretament lligats amb una bona alimentació i amb l'erradicació de la fam. Els objectius de desenvolupament sostenible sovint s'entrellacen i tenen efectes els uns amb els altres. Això ho veurem també al pròxim episodi, en què parlarem dels ODS 4, Educació de Qualitat, i 5, Igualtat de Gènere. Gràcies per escoltar-nos.
1: FM, Ràdio Agenda Urbana, un podcast de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.
2: Has escoltat l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.
3: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
0: Es la una.
4: El Prat és notícia.

Bona tarda, Pedro Sánchez. Ha convocat eleccions generals el pròxim 29 de novembre després del no als decrets d'habitatge de divendres passat. En una breu compareixença aquest matí a les 9, el president espanyol ha enumerat els projectes que ha dut a terme el seu executiu i ha matisat que per fer més necessita renovar i ampliar el suport de la gent. Un cop el Consell de Ministres aprovi la convocatòria d'eleccions, les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26 d'octubre. La campanya electoral començarà el divendres 13 de novembre i s'allargarà 15 dies fins divendres 27, un dia abans de la jornada de reflexió. El cap de setmana d'eleccions coincidirà de ple amb la Fira Avícola de la raça Prat. De seguida ho ampliem, abans però repassem els titulars d'avui dilluns 5 d'octubre de 2026.

0: Avui es posa en marxa la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Les primeres persones en rebre-la seran les més vulnerables, gent gran que viu a residències i infants. També hi estan convocades els i les professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, mestres i professorat. El Prat de Llobregat recupera progressivament la normalitat després dels forts aiguats d'aquest cap de setmana, especialment dissabte. La pluja acumulada a la ciutat va arribar als 120,2 litres per metre quadrat, una de les xifres més altes registrades a Catalunya. El curtmetratge En Fuera de Juego s'ha estrenat a l'Auditori del Centri, complert de gom a gom, després d'exhaurir-se totalment les entrades disponibles a començaments de la setmana. Pel que fa als esports, l'EPRA rep aquest diumenge a les 4 de la tarda al Sant Rafel en el partit de tornada de la fase prèvia de la Copa del Rei. Falta concretar com es jugarà aquest partit. Just avui sabrem quin serà el rival de l'equip que s'endugui l'eliminatòria. I pel que fa al temps, la pluja serà intensa fins al migdia. A la tarda encara hi haurà el risc d'algun patac d'aigua local. El Metocat ha elevat els seus avisos tant per intensitat de pluja de més de 40 litres en 30 minuts com per la possibilitat de superar els 90 litres en 3 hores. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i que us parla avui Víctor Asensio García. Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals pel pròxim 29 de novembre després del no als decrets d'habitatge de divendres passat. En una breu compareixença aquest matí a les 9, el president espanyol ha enumerat els projectes que ha dut a terme el seu executiu i ha matisat que, per fer més, necessita renovar i ampliar el suport de la gent.
1: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
0: La convocatòria d'eleccions no ha estat una sorpresa després que Junts votés, que anunciés que votaria en contra dels decrets d'habitatge al ple extraordinari de divendres. Diversos mitjans asseguraven que fonts properes al president del govern treballaven en l'escenari d'una convocatòria d'eleccions a curt termini. La materialització del no dels decrets per part de Junts va dur el president a anunciar 48 hores de reflexió per decidir

0: l'esquerra se li dona millor com és l'habitatge i no tant per la migració, Ceuta o els casos de corrupció. O sigui que, en realitat, les enquestes continuen dient, evidentment, que el PP i Vox tenen, bueno, són els favorits. Però és evident que aquest tema, l'habitatge, i sobretot si aconsegueix que aquest tema continuï a les portades d'aquí al 29 de novembre, doncs serà una oportunitat que no podria deixar escapar.
1: La convocatòria d'eleccions també deixa una incògnita. En quin format es presentaran les formacions a l'esquerra del PSOE? Sumar, Comuns, Podem i fins i tot Esquerra Republicana, que no han definit qui encapçalarà les llistes, mentre que tant PSOE com les formacions de dretes tenen més clars els candidats.
0: En 52 dies tenim eleccions, és a dir, que no té cap sentit que Pedro Sánchez no sigui el candidat. A qui ha agafat amb els pitxats del ventre és a l'esquerra alternativa, que sí que no té candidat i que a més ahir van anunciar que seria el 17 d'octubre quan anunciarien aquest candidat o candidata. Evidentment ho poden fer, no hi ha problema en anunciar-ho el 17 d'octubre, però clar, amb unes eleccions que estan, bueno, a la cantonada ja, com podem dir, doncs això potser no és la millor idea.
1: Amb la dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions, el Congrés i el Senat cessen la seva activitat ordinària. Això fa que totes aquelles lleis en tràmit caiguin. Això tindrà un impacte directe en la campanya, especialment en lleis com la del finançament singular impulsada des de Catalunya.
0: El que se signarà al Consell de Ministres Extraordinari, la dissolució de les Corts, això sortirà demà al BOE, i el BOE també dirà que el 29 de novembre hi ha unes eleccions. Què significa això? I això és una cosa molt important que ens afecta també a Catalunya. Totes aquelles mesures o projectes de llei que estaven al Congrés i al Senat decauen. Entre d'altres, per exemple, el finançament singular. Aquest famós finançament singular cau, entre d'altres mesures. Per què? Perquè no estava aprovat. Tot allò que estigués en un camí decau.
1: Malgrat la dissolució de les Corts, sí que hi ha activitat política a través de la Diputació Permanent.
0: I ara el que s'activa és l'anomenada Diputació Permanent, que és una selecció de 165 diputats i diputades dels diferents partits en proporció als diputats o al percentatge d'escons que tenen habitualment al Parlament, en aquest cas al Congrés i al Senat.
1: I precisament per aquesta proporcionalitat, Junts no tindrà representants en aquest òrgan. Això suposa que si el govern espanyol aprova un altre decret sobre habitatge després de la convocatòria d'eleccions, sigui la Diputació Permanent qui l'hagi de votar abans de 30 dies i, paradoxalment, pugui aprovar-se.
0: Si el govern aprovés de nou un decret o diversos decrets sobre l'habitatge, s'haurien de convalidar el Congrés com va passar el divendres? Sí, però amb una petita diferència. La majoria absoluta de la Diputació Permanent no cal comptar amb Junts. És a dir, les matemàtiques de la Diputació Permanent, per una qüestió de proporció i de que no poden haver-hi decimals, perquè els diputats no es poden dividir, doncs fa que només l'esquerra més PNB podrien convalidar un decret d'habitatge que avui, demà o quan sigui, aprovés el Consell de Ministres.
1: Un cop el Consell de Ministres aprovi la convocatòria d'eleccions, les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26 d'octubre. La campanya electoral començarà divendres 13 de novembre i s'allargarà 15 dies fins divendres 27 de novembre, un dia abans de la jornada de reflexió, precisament en un cap de setmana que coincidirà de ple amb la Fira Avícola de la Rasa Prat.
2: Les notícies de la teva ciutat.
1: El Prat es recupera progressivament de les aiguats d'aquest cap de setmana, especialment de dissabte. La pluja acumulada a la ciutat va arribar als 120,2 litres per metre quadrat, una de les xifres més altes registrades a Catalunya. Tot i la intensitat del temporal, no s'han hagut de lamentar incidents greus al municipi. La pluja ha provocat inundacions puntuals en diversos indrets del Prat. Malgrat això, la ciutat no ha quedat estanyada gràcies a la important xarxa de col·lectors, una infraestructura invisible però estratègica que permet drenar l'aigua en episodis de precipitacions intenses i que novament ha funcionat amb eficiència. Els equips de manteniment i neteja han estat treballant al llarg del cap de setmana per atendre les incidències i netejar els carrers afectats. També s'han revisat els equipaments municipals, especialment escoles, per comprovar que avui les classes es poguessin reprendre amb normalitat. Les incidències avui es mantenen al transport públic. Hi ha 3 línies de rodalies amb talls i serveis alternatius de bus, 3 més sense circulació de trens i continuen els treballs per evacuar, dèiem, l'aigua del túnel de la plaça Catalunya. També hi ha hagut talls a la L9 Sud i L9 Nord del metro i algunes línies d'autobusos s'han desviat o limitat per l'efecte dels aiguats. La llera del riu, però, continua tancada i inundada a causa de l'important cabal que porta el Llobregat. El cabal s'ha multiplicat per 45,2 respecte de la mitjana habitual de 9 metres cúbics per segon.

0: ha passat, doncs, d'aquests 9 als 407 metres cúbics per segon durant el pic de l'episodi. L'Ajuntament manté la recomanació d'extremar la precaució en aquesta zona i respectar les restriccions d'accés.
1: Salut.
0: I avui es posa en marxa la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Les primeres persones en rebre-la seran les més vulnerables, gent gran que viu a residències i infants. També hi estan convocats els i les professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, mestres i professorat. Un total de 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada tres morts atribuïbles a aquesta infecció i les seves complicacions. Montse Martínez és cap de Servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
2: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
0: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, d'altres grups de risc i professionals de serveis essencials. La vacunació començarà 15 dies més tard del que hauria volgut el Departament de Salut i el motiu és que la vacuna de la grip és completament nova, és trivalent. Els científics l'han adaptat i modificat per fer front a tres soques. Preveuen que l'epidèmia arribi, com és habitual, al desembre i s'espera que sigui molt infecciosa com a l'hivern de fa 2 anys. I avui comencen les activitats per celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental, que serà el pròxim dia 10 d'octubre. Les propostes inicien aquesta tarda de 4 a 8 a la plaça de Mestres Talella amb dues mirades, una mateixa realitat, la vivència de la salut mental en primera persona i des de la família. Aquesta consistirà en petites xerrades d'entre 10 i 15 minuts on s'explicaran vivències en l'àmbit de la salut mental. Els dies 6, 7 i 8, el Centre de Promoció Econòmica de l'Ajuntament oferirà la intel·ligència emocional t'obre portes, competència transversal clau per a l'ocupabilitat. En aquesta proposta s'oferirà un taller pràctic on es treballarà l'autoconeixement, l'autoregulació emocional, l'automotivació, les habilitats socials i la seva aplicació en la recerca de feina. L'acte de celebració del Dia Mundial de la Salut Mental serà al Cèntric el dia 8 de 5 a 7:45 de la tarda. L'activitat se centrarà en una taula rodona amb testimonis en primera persona. En aquest sentit, es pretén destacar que la salut mental es construeix a través de vincles i el sentiment de comunitat. Les experiències també volen posar en valor la cultura per generar connexió, identitat i benestar compartit. Podeu consultar totes les activitats a l'apartat de salut mental del web de l'Ajuntament www.elprat.cat/salutmental.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Prat Espai obre una nova convocatòria pública per participar en el sorteig de 80 habitatges de lloguer assequible. Fins al 26 d'octubre es podrà tramitar la sol·licitud a través dels canals habituals, habilitats aportant tota la documentació necessària. En aquesta promoció se sortejaran 72 pisos al carrer de Jaume Casanovas i 8 a Vicente Ferrer, amb l'objectiu de continuar amb l'impuls per ampliar el parc d'habitatge de lloguer assequible a la ciutat.
1: Cultura.
0: El curtmetratge En Fuera de Juego s'ha estrenat a l'Auditori del Cèntric, omplert de gom a gom, després d'exhaurir-se totalment les entrades disponibles a començaments de setmana. La producció ha estat dirigida pel pretenc Francesc Cànovas i també l'Àngel Roldán, qui també és el protagonista. Tots dos han expressat satisfacció després de la projecció del curt i el seu orgull per la feina feta, que qualifiquen d'intensa. Escoltem Francesc Cànovas i l'Àngel Roldán.
3: Fer una estrena al Prat, que és el nostre poble on es va rodar, i hem vist a la gent emocionada i que s'ho passava bé, o sigui que genial.
4: I el rodatge van ser 2 dies i un vespre, i bé, va ser tot molt ràpid perquè teníem poc temps, i com sempre amb el curtmetratge sempre vas amb el temps molt agafat, però portàvem ben preparat per l'altre cantó, i llavors bueno, va anar força bé el rodatge, i bé, com diu ell, l'estrena tot ple l'Auditori, i sembla ser que ha agradat. Per tant, contents.
0: El curtmetratge tracta una anècdota real viscuda per Àngel Roldán i barreja la comèdia amb un toc de suspens.
3: Bueno, es una barrera, como he dicho yo, entre el Quijote y Abierta hasta el amanecer. Entonces, es un home que escapa d'un puesto i de repente es troba a un altre puesto i li passen moltes coses. bones, no tan bones, i...
4: Sí, és una comèdia que comença, no sent comèdia, comença com un punt de suspens, perquè és un personatge que surt justament de sota d'una estrena cinematogràfica, s'escapa, no sabem per què, i busca alguna cosa, i quan la troba és quan ja el gir cap a la comèdia.
0: Tant des de la direcció com des de l'elenc, totes dues parts destaquen els beneficis d'haver treballat.
4: Poder rodar on vius és perfecte, perquè surts de casa, camines 10 minuts i tens el set de rodatge, m'entens? I també a l'assaig, i als actors, i gent que coneixes, gent que t'ajuda a nivell de col·laboracions, i al cinema, que és una gran mentida, és la màgia del cine, pots ambientar qualsevol cosa sense que la gent vegi que és el Prat.
3: Clar, en teoria la història passa a Eivissa, o sigui, passa a Eivissa, i la van fer com un... Però bueno, tal sí, com sí, l'hem fet, podria passar a qualsevol lloc.
5: I la veritat que molt bé, la gent del Prat és superamable i molt bé, content, amb ganes de fer més, la veritat.
6: L'equip ha fet que tot sigués com més amè i m'ho he passat molt bé.
0: Un projecte que ha comptat amb la col·laboració de la Prat Film Office per la seva producció, des d'on es reivindica la importància en continuar donant suport al talent local per produir més peces com En Fuera de Juego.
7: Des del Prat Film Office, que és el programa municipal de l'Ajuntament del Prat, un dels objectius prioritaris justament és donar suport al talent local de la ciutat perquè es duguin a terme produccions audiovisuals. Així que per nosaltres és bàsic i és un motiu de celebració, doncs, que avui estem al Cèntric i que hem pogut gaudir de la projecció de Fuera de Juego.
0: Acabem d'escoltar Elena Torrent, directora de la Prat Film Office. Escoltem ara Àngel Roldán novament i Francesc Canovas.
4: Com sempre, el Prat Film Office és una eina perfecta per poder fer que el rodatge sigui àgil a nivell de permisos, a nivell de reserva d'estacionament els dies de rodatge, t'ajuden amb el que cal que puguis tu tindre dubte.
3: I qualsevol dubte que tenien, i fins i tot ara la classificació a coses que necessitaven, doncs sempre ella està allà. I això és molt important per la gent del Prat, que hi hagi una persona de referència en l'audiovisual a nivell administració. Està genial.
0: El recorregut de la producció no acaba aquí. El curtmetratge pretenc passarà per cites destacades del sector del cinema, com ho són el Festival de Sòria, els Premis Goya o el Festival de Terrassa. Dos minuts per sobre d'un quart de dues, moment de fer una pausa publicitària i tornem amb els esports.
8: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
9: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.

0: The blues is alright. Roots Blues Radio es el mejor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio. Hey, the blues is all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. Every day and night. El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
1: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
0: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
1: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
0: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
2: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
3: El jazz ha arribat al Prat Radio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
4: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
5: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
6: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
5: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
7: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
8: La hora del lobo. Todos los miércoles a las 8 en el 91.6 del Prat Radio. Música extrema para gente extrema.
9: Esports. Pràcticament un quart i mig de dues. Moment ara de donar pas als esports, de la mà del cap d'esports, Jonathan Marín González. Bona tarda.
10: Bona tarda. Doncs una jornada que ara mateix està marcada per aquest sorteig de la Copa del Rei, on el Prat, en cas de superar l'eliminatòria contra el Sant Rafel, doncs s'enfrontarà aquest rival de primera divisió que doncs el coneixerem d'aquí a pocs minuts. Ara mateix el sorteig està anant per al grup 1, el Prat està ubicat en el grup 2, i en aquest grup 2 tenim a la Comunitat Catalana, evidentment, Illes Balears, Aragó, Navarra i també el País Basc. És a dir, que el Prat tindria com a rivals de primera divisió l'Espanyol, l'Osasuna, l'Alavés i l'Atlètic Club. sigui que d'un d'aquests quatre seria el rival del Prat. I el Prat és l'únic equip que encara no sap si estarà o no estarà a la següent fase, perquè evidentment s'ha de jugar aquest partit, perquè és l'únic partit que s'ha suspès per el temps que vam viure aquest cap de setmana aquí a Catalunya, i que per tant va fer que el partit d'aquest diumenge, és a dir, el d'ahir, doncs s'hagués d'ajornar. El conjunt balear no va poder agafar un vol i per tant doncs no es va poder disputar el partit, ja que recordem que les restriccions es van aixecar a les 2 de la tarda i el partit estava previst perquè jugués a les 4, o sigui que en aquest cas el temps i també doncs el transport van provocar l'ajornament d'aquest partit, que pel que fa a la nova data la coneixerem com a més tard demà. En teoria avui la federació escoltarà els dos clubs per veure quines són les preferències d'ambdós equips i s'espera que demà ja es conegui quina és la nova data. Tot indica o tot apunta que seria aquest cap de setmana i per tant doncs, el Prat hauria d'ajornar una nova jornada més d'aquesta Lliga Elite. A banda d'això, estem pendents, en quan sapiguem el rival del Prat ho comentarem. Vam tenir partit aquest cap de setmana a la segona FEB i victòria del Club Bàsquet Prat, que ha guanyat 63-81 al conjunt Reina Proteínas Clavijo, el conjunt de La Rioja, amb un gran partit en defensa i també, sobretot en el primer període, on l'equip va guanyar de més de 8 punts. El resultat gairebé va ser de 20 punts de diferència, però aquest resultat es va ampliar sobretot en el tram final, on el conjunt local es va deixar anar més o menys durant tot el partit. La diferència va ser de 10 punts. Escoltem protagonistes, parla el tècnic Mario del Campo.
11: Molt contents per estrenar així la categoria, la Lliga, i bueno, el marcador, la veritat és que al final va ser més ampli del que va reflexar tot el partit, perquè anàvem amb una diferència de 8-10 punts tot el partit, des del segon quart pràcticament, però sí, al final doncs es van deixar anar una mica i la veritat és que vam poder agafar aquests punts que ens donaven una mica més de tranquil·litat.
10: El més destacat dels pretens va ser Adrià Mavilino, que es va elevar fins als 12 punts i va aconseguir 8 rebots per sumar 21 punts de valoració, una actuació que el míster pretenc ha valorat molt positivament, tot i que assegura que encara no ha ensenyat la seva millor versió.
11: Jo crec que l'Adrià encara ens ha de donar el millor d'ell, no? S'està adaptant, està fent uns partits molt bons, està entrenant molt bé, encara té alguna molèstia física, s'està tractant, però jo crec que encara ens pot aportar moltes més coses, a la millora coses, i encara es pot fer més jugador.
10: També va estar especialment eficaç Adrià Codinà, que va sumar 14 punts amb un 64% d'encert de llançament de camp. Més enllà d'aquest encert ofensiu del conjunt Potaló, Mario del Campo ha destacat la feina al darrere, com dèiem, la part defensiva, i es mostra optimista de cara a aquesta temporada que queda per davant.
11: La veritat és que l'equip té molt bona pinta i la veritat és que vam fer molt bona feina, vam estar molt, molt sòlids darrere, vam treballar molt bé amb un equip doncs que juga a casa i amb la seva afició i el seu camp, i que té grans jugadors i grans anotadors, i la veritat és que darrere vam estar brillants. Aleshores, la veritat és que molt content. Aquesta lliga és molt, molt competitiva i hem de fer bona la victòria ahir a Logroño guanyant el diumenge.
10: I és que el diumenge el Club Bàsquet Prat rebrà aquí el Joan Busquets, l'equip murcià, el Ciudad Molina. Partit diumenge a 1:15, horari diferent a l'habitual, ja que s'acostuma el Club Bàsquet Prat a jugar els dissabtes i a les 6 de la tarda. Més resultats: a primera divisió masculina de vòlei no van tenir jornada, i és que, doncs, com ja segurament doncs, molts ja intuïm, no es van disputar molts partits. Per exemple, doncs, en vòlei no hi va haver-hi jornada, només va jugar un partit, el que va jugar l'Eivissa contra el Llars Mundet, que va acabar amb victòria de l'Eivissa 1-3, i que per tant és l'únic equip que ha pogut sumar punts. Tampoc vam tenir jornada a la segona catalana, ni Prat B ni Terlenca van poder disputar el seu partit. A la primera catalana femenina tampoc va poder jugar la fundació de l'Associació Esportiva Prat contra la Barceloneta, però sí vam tenir partit a la segona catalana femenina, al grup 5, victòria i contundent del Terlenca femení, 8-0 contra el Mercat Nou. Escoltem el tècnic Amar García.
12: Sí, muy contento sobre todo por el resultado. Creo que hemos tenido tramos de partido muy buenos, donde se ha hecho lo que se ha pedido durante la semana. Sabíamos que el Mercano quizás era un equipo más de media tabla, tabla para abajo. Y bueno, el equipo, a pesar de que nos ha costado encontrar el primer gol, creo que ha trabajado bien y satisfecho. Creo que si hay que sacar una nota negativa ha sido la expulsión de Lara ahí en los últimos 15 minutos finales, que creo que es un poco innecesaria, pero bueno, a pensar la semana que viene al campo el San Boy sin ella, reestructurar un poco el equipo, que creo que también puede sacar el partido adelante.
10: I tanquem aquest repàs als esports parlant del derbi que vam tenir ahir a la tarda, 8:15, a l'Associació Esportiva Prat C i Terlenca B. Es van tornar a veure les cares al Sagnier. L'anterior vegada va ser en el partit de Copa Catalana amb victòria del conjunt local, és a dir, del conjunt del Sagnier, però en aquest cas, en el partit de Lliga, la victòria ha estat pel conjunt de l'Estruc, per el Terlenca B, que se'n va emportar la victòria a través d'una acció a pilota aturada i que, per tant, fa que el conjunt de Carlos assumir els tres punts de la temporada en aquest primer derbi, que de moment cau del costat del conjunt blau. De la resta de la jornada, com dèiem, doncs també a jornada de futbol sala, en categories de bàsquet, i únicament podem rescatar la segona catalana masculina, la victòria del Pretenc 65-78 contra el Castelldefels. O sigui que doncs ha estat un cap de setmana amb molts partits ajornats i que per tant doncs s'hauran de buscar ara dates i reconfigurar el calendari. Pel que fa al sorteig, ara mateix continuen amb el grup 1, per tant doncs sembla que haurem d'esperar una mica més per saber qui serà el rival del Prat en cas de superar l'eliminatòria, perquè ara, per exemple, doncs estan tallant les boles al Real Ávila, o sigui que tenim Víctor per estoneta. Abans de les dues, previsiblement, ja s'espera que el puguem conèixer.
9: Gràcies, Jonathan. Tindrem també el resultat d'aquest sorteig, no?, al Prat Esports aquest vespre.
10: Sí, a partir de les 6:05, una vegada hagin acabat els butlletins, doncs anirem amb tota l'actualitat i ja coneixem veu de protagonistes, també una miqueta quina ha estat la reacció a aquest sorteig de Copa, i escoltarem més protagonistes d'aquest cap de setmana, una jornada que, com dèiem, doncs ha estat en pocs partits.
9: Gràcies, Jonathan.

Dilluns 5 d'octubre, pendents del sorteig a la primera ronda de la Copa del Rei de Futbol, que una primera ronda que jugarà a finals d'octubre i en què hi ha 8 equips catalans, en principi, a falta que el Prat ho acabi de certificar, però tant recordem que té un 1-5 de l'anada a l'eliminatòria prèvia al camp del Sant Rafel d'Eivissa i no s'ha pogut jugar la tornada per als aiguats, que van caure i que van ajornar gran part de la jornada ahir a casa nostra. Per exemple, a Tercera Federació només es van poder jugar 3 partits del grup català i també es van haver de suspendre alguns partits que han portat polèmica cua, com per exemple el Terrassa Girona B, que havia d'emetre la xarxa més a l'Enjoc TV i que, com dèiem, es va ajornar pels aiguats. Fa una estona hem tingut comunicat del Terrassa lamentant aquest ajornament, després en una estona ho expliquem. Sí que es va jugar, per cert, el Barça 7, Real Madrid 0 de la Lliga F, golejada històrica del conjunt blaurana contra el Real Madrid, que no acaba d'arribar al nivell de les blauranes, l'equip de Pere Romeu, que arriba a l'aturada més bé que mai, com dèiem, més líder encara a la Lliga F després de només 6 jornades. Molt futbol avui, també molt bàsquet, amb un mal cap de setmana per als equips catalans, en què van perdre tots, tant a la Lliga ACB com també a la Lliga Femenina. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, aquesta hora ha començat ja fa una estona. Ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei. Encara no ha sortit cap dels 8 equips catalans.
1: Un de primera divisió a l'Espanyol, el Girona, el Sabadell de segona, Europa i Sant Andreu de primera federació i Reus i Manresa, segona federació, a banda del Prat de Lliga Elite, que encara han de certificar la classificació perquè ahir no es va poder jugar el partit de tornada eliminatòria prèvia contra el Sant Rafel d'Eivissa pels Aiguats. Això sí, el conjunt potablava té un 1-5, recordem, de l'anada a Sesilles. Queden exempts els 4 equips que disputaran Supercopa d'Espanya: Barça-Real Madrid, Atlético Madrid i Real Societat. Aquesta primera eliminatòria de Copa es jugarà el 28 d'octubre.
0: Ara, just que començarà a treure les boles del grup 2, on estan els 8 equips catalans, també del part de l'Aragó i del País Valencià i de les Illes, on estarem pendents, evidentment, dels emparellaments que els hi toquin. En categoria femenina, golejada històrica del Barça, el primer clàssic ahir del curs a la Lliga F.
1: Les blaugranes van guanyar 7-0 al Real Madrid ahir en un partit disputat a l'Spotify Camp Nou. L'equip de Pere Romeu ja guanyava 5-0 al descans, amb 4 gols de Clàudia Pina i un de Graham Hansen. A la segona meitat van completar la golejada Eva Pejor i Sidney amb un golaç de fora a l'àrea.
0: El Barça, que arriba a l'aturada de seleccions, encara més líder, amb 5 punts més que el Real Madrid.
1: La selecció espanyola confirma que la migcampista blaugrana Vicky López, que en un primer moment havia estat convocada per jugar 2 amistosos als Estats Units, finalment cau de la llista no recuperar-se de la lesió que li ha impedit jugar els últims partits amb el Barça. La substitueix la jugadora de la Juve, Alba Redondo.
0: Tornant a la categoria masculina, més enllà dels partits de seleccions, ahir van jugar els dos catalans de segona divisió.
1: I tots dos van empatar 0 en partit del Girona Montilivi contra el Mallorca. Malgrat la falta de punteria, també li va faltar encert de cara a porteria al Sabadell, que va mereixer la victòria contra l'Andorra en partit que s'havia disputat dissabte, però que es va moure ahir a la nit pels Aiguats.
0: A la primera federació masculina, cap victòria catalana ahir.
1: Al Sant Andreu se li van escapar dos punts, volíem dir, el temps afegit a la visita de l'Antequera Can Dragó. Tercera derrota consecutiva al Nàstic, 2-0 al camp del Múrcia, i desfeta també de l'Europa, que no surt de la zona baixa, 3-1 a l'Alcoraz davant l'Osca.
0: A la primera federació femenina, primera victòria ahir del Barça Atlètic.
1: El filial blaugrana es va imposar a la Lama per 2-0 i suma la primera victòria en 4 partits de Lliga. A segona federació femenina, l'Ona Sant Adrià és el nou líder gràcies al triomf per 2-0 sobre el Villaviciosa de Odón i a l'empat sense gols entre EM i Europa. També va empatar 0 l'Espanyol B davant el Balears i el partit del Barça C va quedar suspès pel temporal a la tercera federació.
0: I a la segona federació masculina, el Barça Atlètic es manté líder.
1: L'equip de Giuliano Belletti va guanyar 1-2 a Tudela amb remuntada inclosa i continua primer amb un punt més que l'Osasuna B. Tercer ja és l'Olot, que hi va superar 2-4 el filial de Logroñés Promeses i suma el tercer triomf a la Rioja. Gran triomf del Manresa a Reus, 1-4 per situar-se amb els mateixos punts de les places de playoff. I els partits Terrassa, Girona B i Espanyol B Nàixera també es van suspendre pel temporal.
0: Per cert, ja coneixem el rival del que probablement serà el Prat. En aquest cas, si guanya el Prat, si acaba passant l'eliminatòria contra el Sant Rafel, s'enfrontarà ni més ni més que contra l'Atlètic Club de Bilbao, un de campió històric de la Copa del Rei, que, com dèiem, visitarà, en principi, esperem, el Sagnia. Encara ho ha de corroborar el Prat amb aquest partit de tornada. Recordem que té un 1-5 de l'anada.
1: Recordem també, si em permets, Martí González, que aquest Atlètic Club de Bilbao ja va visitar Can Rosés, al camp del Rubí, fa 4 temporades, i va patir l'equip que abans entrava Ernesto Valverde i el Rubí, que va plantar cara fins al final.
0: Exacte. Veurem si el Prat pot plantar cara. Abans, com dèiem, s'ha de disputar aquesta partida tornada, en aquest cas, contra el Sant Rafel d'Eivissa. En aquest 1-5, un altre emparellament de català és el Sestao River Espanyol. Per cert, l'únic equip català que entra de primera divisió que entra en aquest sorteig, Espanyol, que ja sap que jugarà al Municipal de les Llanes contra el Sestao River, que, recordem, va eliminar el Terrassa, un altre equip català que s'hauria enfrontat a l'Espanyol. En bàsquet, mal cap de setmana per als equips catalans.
1: Dissabte van estrenar-se a la Lliga Femenina amb derrota tant el Cadí la Seu a la pista a l'Avenida com l'Espart Girona a la d'Estudiantes. També van perdre dissabte, en aquest cas a la CB, parlem de bàsquet masculí, el Quitanes Manresa, 95-101 contra el Breogán. La penya tampoc no va poder jugar el seu partit per les pluges, mentre que ahir també van perdre l'Ilerna Lleida, 81-94 contra el Sant Pablo Burgos, el FIEC Girona per un contundent 118-78 a la pista al Bascònia i el Barça 100-94 a la de l'UCAM Murcià.
0: En hoquei patins, debut amb golejada de la selecció espanyola femenina, farcida de catalanes al Mundial d'Asunción, al Paraguai.
1: El combinat estatal amb 7 catalanes ha superat França per 8-0 en el primer partit del grup A. En l'altre partit del grup, triomf d'Argentina per 5-1 contra Suïssa. En el Mundial de la categoria sub-19 d'Espanya, amb 9 jugadors catalans, ha superat per 4-1 Itàlia. I en la modalitat de descens, el català Albert Forés ha guanyat la medalla de bronze en la contrarrellotge de Longboard.
0: En motor, Marc Márquez guanya també la cursa llarga del Gran Premi del Japó de MotoGP i es queda 2 punts de líder de la general, Jorge Martín.
1: El Cerverí ja havia guanyat dissabte la cursa sprint i ahir va acabar superant Martín, que entra segon. Àlex Márquez va tornar a caure ahir i va haver d'abandonar, mentre que Maverick Viñales, que reapareixia després d'un llarg període de baixa, va ser 14è i Alex Rins va acabar 16è.
0: En waterpolo, el Catalunya es queda sense Supercopa d'Europa femenina.
1: Les gracienques van caure clarament al Pireu per 18-4 davant les campiones d'Europa, l'Olympiacos. Les de Javi Belmonte van plantar cara a la primera part, però van acabar cedint els dos últims quarts davant la superioritat física de les gregues.
0: Per cert, ara ho acabem d'explicar, però també tenim emparament pel Girona. De segona divisió anirà ni més ni menys que al camp del Cuarte de l'Aragó. I un últim apunt, acabem amb pàdel. Les catalanes Ari Sánchez i Andrea Ostero guanyen el seu segon títol consecutiu.
1: La parella catalana va superar ahir a la final del torneig de Rotterdam als Països Baixos a la número 2, Paula José María i Bea González. Dissabte ja havien guanyat a la parella número 1, formada per l'argentina Delphi Brea i la menorquina Gemma Treay.

0: Dilluns 5 d'octubre, 9 minuts gairebé, passen de 2:15 a 2, comencem parlant de futbol, pendents del sorteig a la primera ronda de Copa del Rei que implica 8 equips catalans, ara us expliquem, ja tenim alguns emparellaments, escoltem en directe el sorteig.
1: Centre d'Esports Manresa en el Nou Congost, los vallesanos recibirán a un Primera Federación.
2: San Andreu.
1: Ante los Cuatro Ibarraz, la Unión Esportiva San Andreu, derbi catalán, por tanto, entre manresanos y barceloneses.
3: Calamocha.
1: El Club de Fútbol Calamocha, localidad más pequeña de los 112 equipos participantes en esta primera eliminatoria. Unos 4.000 habitantes. El equipo turolense.
2: Europa.
1: Recibirá el Club Esportivo Europa, uno de los equipos que han jugado una final de la Copa del...
0: Doncs acabem d'escoltar en directe dos emparellaments catalans. De fet, l'únic duel català que tenim de moment, el Manresa-Sant Andreu. Manresa de segona federació, Sant Andreu de primera federació. L'altre equip català de primera federació que jugarà aquesta primera ronda de Copa, l'Europa, jugarà contra el Calamocha, també d'aquest grup 2 de segona federació, on hi ha, per exemple, el Manresa. Encara falta un equip més català per definir el seu emparellament. N'estem pendents. De moment ja sabem que el Prats, si acaba de passar la seva eliminatòria, recordem que té un 1-5 de l'anada i ahir no va poder jugar la tornada pels aiguats, s'enfrontaria contra l'Atlètic Club de Bilbao, el Sagnier, l'Espanyol, l'únic equip català que entra de primera divisió que entra en aquest sorteig, jugarà al camp del Sestao Ribera, al País Basc, al Municipal de les Llanes, mai han jugat entre ells Sestao i Espanyol, i el Girona jugarà contra el Cuarte, en aquest cas a l'Aragó, el Sabadell visitarà el camp de l'Utebo, també de segona federació. Finalment, el Reus rebrà el Baracaldo, en aquest cas, i també tenim, com dèiem, aquest Manresa de Sant Andreu i aquest Calamocha Europa. Ja tenim, per tant, els 8 emparellaments dels equips catalans d'aquesta primera eliminatòria que jugarà el 28 d'octubre. N'estarem pendents, evidentment, seguirem aquesta Copa del Rei. Recordem que el Barça, el Real Madrid, l'Atlètic de Madrid i la Real Societat encara no entren en aquesta primera eliminatòria perquè són els 4 equips que disputaran la Supercopa d'Espanya. Aquesta tarda, per cert, també tenim sorteig a la Copa de la Reina, tercera ronda en aquest cas, en què entren dos equips catalans de primera divisió, de la Lliga F, l'Espanyol i el Badalona Women, a més de l'Europa que ve d'eliminar el Villarreal. Encara no serà el Barça, que és el vigent campió de Copa i a totes les competicions de l'any passat, i que segueix demostrant la seva superioritat. Si dimecres guanyava 0-6 al camp de la Roma en partit de Champions, ahir li van caure 7 gols al que hauria de ser el seu principal rival a la Lliga F, al Real Madrid. Clàudia Pina, gran protagonista amb un pòquer de gols, va obrir el marcador al minut 4 i a partir de la mitja hora l'equip de Pere Romeu ja va plasmar la seva superioritat amb també el marcador, amb 3 gols més de Pina i un de Caroline Graham Hansen per situar ja la maneta abans del descans. A la segona es va calmar una mica, tot i que van completar la golejada Eva Payor i Sydney Schertenleib amb un golaç des de fora l'àrea per completar aquest 7-0. Escoltem Clàudia Pina en zona mixta després del partit.
4: És que crec que hem fet nosaltres les coses tan bé que potser no hem vist com aquest Madrid que et ve a pressionar a dalt 1-1 i nosaltres traiem la pilota. Crec que bastant còmodes avui. Si no, li donàvem a Caro o a Eva a dalt perquè si juguessin el 2-2 que tenien allà a dalt. Bueno, nosaltres treballem pels últims cops com ens ha jugat el Madrid i, òbviament, partit rere partit intentem millorar i, bueno, avui s'ha donat així.
0: I també compareixia en la zona mixta Aitana Bonmatí, que va seguir sumant minuts de qualitat a la segona meitat per anar tornant a la seva millor versió després d'aquesta llarga lesió.
5: Porto molt de temps sense competir, sense competir neta, no? Però bé, és la primera lesió greu que he tingut a la meva trajectòria i de tot se n'aprèn. No en tenia ni idea del que significava una lesió d'aquest estil. I també estic aprenent a tenir paciència, que sé que no tot és un dia per l'altre. Jo estic acostumada a jugar-ho tot, a jugar sempre, a estar disponible sempre. Era la meva realitat fa gairebé un any, però ara la meva realitat és aquesta, no? I, bueno, el meu focus està en tornar a ser la Aitana que era, o millor, però sé que no és immediat i així m'estic prenent. Estic posant tota la meva part per tornar a ser la que era, també confiança en aquests minuts, que quan passes molt de temps sense jugar, no...
0: El Barça reforça encara més el solidaritat a la Lliga F, 5 punts ja té més que el Real Madrid i que també que l'Atlètic Club el Madrid Club de Futbol, volíem dir femení, són segon i tercer respectivament després de només 6 jornades. I arriba la primera aturada de seleccions de la temporada, amb èxode evidentment a Can Barça per jugar en el cas de la selecció espanyola 2 amistosos als Estats Units. També estan encara amb les seves seleccions molts jugadors del primer masculí del Barça, en total tenia 17 internacionals aquesta aturada. Aquesta setmana es completa la finestra, demà es disputa de fet fet el Croàcia-Espanya a Split. De veurem si també tornen a tenir minuts el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, que va debutar dissabte amb la selecció espanyola sent titular contra la República Txeca en la victòria 3-1, també amb 6 jugadors del Barça i en golaç de Lamine Yamal. Ja va recuperar algun dels internacionals ahir al Girona, que va empatar sense gols contra el Mallorca en un bon partit de l'equip de Quique Álvarez, que només li van faltar encert de cara a porteria per endur-se'l. El tècnic del conjunt gironí en sortia satisfet, malgrat lamentar aquesta manca d'efectivitat, i elogia també l'actuació del porter del Mallorca, l'usonenc Arnau Tenas.
2: És algo que fins ara era molt bo, i a vegades passen aquestes coses, no? Millores en unes coses i amb el que estava sent molt bo pues no ha estat efectiu, però jo avui també li dono molt mèrit a rival. Tens un rival davant que defensa bé i que ha tingut un porter que les ha parat, no? Com ens ha passat nosaltres a vegades amb Gatxa. També és mèrit ell, és un gran equip i es nota també amb això, però en general la millora està i bueno, un es queda amb la sensació de que falta algo, però bueno, jo crec que és un bon partit per creixer.
0: El Girona és quart amb 14 punts, els mateixos que el Mallorca precisament. El Sabadell n'ha sumat un menys, 13. El conjunt arlequinat també va acabar jugant ahir el seu partit contra l'Andorra després que s'hagués d'ajornar dissabte per les pluges, i també va empatar sense gols a casa 0-0. Bon partit també de l'equip de Ferran Costa, que només li va faltar el gol.

0: Més futbol, parlem ara de la primera federació masculina i van acabar jugant els tres equips catalans amb derrotes del Nàstic 2-0 a Murcia i també de l'Europa 3-1 a Osca. Els tarragonins, anem per parts, encara han enjat tres derrotes consecutives. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
1: Els tarragonins van caure aquest diumenge a Múrcia per 2-0 i ja han encaixat 7 gols en els darrers 3 partits que els deixa tocar de les places de descens. El primer gol dels locals va arribar aviat al minut 13 en una jornada on Vicent Abril, que va ser titular en comptes de Iessa a la porteria, no va poder desviar una rematada del davanter rival. El segon gol va arribar cap al final del partit quan semblava que ja no es mouria el marcador. Els granes han estat protagonistes en pilota i la imatge està positiva, però en dues accions puntuals el Real Múrcia ha fet els dos gols, fet que ha lamentat l'entrenador del Nàstic, Xisco Campos, qui veu millora en l'equip, però amb aspectes a millorar.
2: Crec que hem millorat en moltes coses, però hem de seguir millorant. Això no para aquí. Evidentment, no mos agrada perdre. Ara mos anirem superdolguts cap a casa. Serà un viatge llarg. Serà un viatge de com li dic jo, no? De tragar veneno. És el que mos toca. No mos agrada perdre, perquè hi ha moltes coses a millorar, però avui s'han vist coses molt bones de l'equip.
1: El Nàstic torna a tenir ara un altre partit fora de casa. Serà el Pozuelo contra el Juventud Torremolinos, que encadena 5 derrotes consecutives i és el cué. El partit serà dissabte a 4:45 de la tarda.
0: Gràcies, Jordi. L'Europa no acaba d'aixecar cap també tampoc després de sumar la setmana passada la primera victòria amb el canvi d'entrenador i l'arribada de Luis Blanco. Ahir els escapulats van pagar molt car un mal inici de partit al camp de l'Osca i van acabar perdent 3-1. L'Europa, que com dèiem ja té rival per a la primera ronda de Copa del Rei, és el Calamocha. I també té rival el Sant Andreu, que en aquest cas ahir va acabar empatant després de tenir a tocar la victòria. Anava guanyant 2-1 a l'afegit i va acabar empatant, com dèiem, a l'afegit a l'Antequera a 2, amb una jugada hàbil aturada. Escoltem el tècnic quadribarat, Nacho González.
3: Nos vamos fastidiados, pero tenemos que aprender un poco de las experiencias que uno va viviendo, pues la próxima vez pues intentar no provocar la tarjeta, la próxima vez defender mejor, la próxima vez no empezar el partido como lo hemos empezado, porque eso te penaliza, etcétera, etcétera. Bueno, pues son circunstancias que vas viviendo y que tienes que ir mejorando en lo que no estás tan bien y manteniendo lo que está bien.
0: Això a la primera federació masculina. La segona federació masculina, per cert, el Sant Andreu, que jugarà contra el Manresa en aquest cas a la primera ronda de la Copa del Rei, un equip de l'únic duel català que tenim, de fet, Manresa de segona federació contra el Sant Andreu, un Manresa que ahir va guanyar clarament 1-4 al camp del Reus Redis. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
4: L'equip de Sergi Trullàs va controlar el maig de principi a fi gràcies a l'actuació de David Momo, autor de 3 dels 4 gols vegencs. El davanter va obrir el marcador al minut 7, va ampliar l'avantatge al 65 i va signar el seu hat-trick particular al minut 82 per frenar la reacció local. Ja en el temps afegit, al minut 93, Richard Martínez va arrodonir la golejada amb el 1-4 definitiu. Sergi Trullàs és l'entrenador del Centre d'Esports Manresa.
5: Molt orgullós de lo que hem fet i de com ho hem fet, no? Al final l'equip, l'adversitat, no? La gent, al final l'adversitat és quan s'ha de donar la millor cara i quan es veuen de veritat com el que són les persones per dintre, no? Per tot el barret. Venim de dues derrotes, l'equip ha treballat cada dia d'entrenament durant aquestes dues setmanes, encara més que les dues primeres quan van ser victòria. I ja et dic, molt orgullós, això ens dona confiança, encara més de la que ja teníem.
4: Amb aquests 3 punts, el Manresa 6è a la classificació amb 9 punts i arrafada la derrota de la setmana passada, on tot i ser molt superior en joc al rival, la pilota no va voler entrar a la porteria de la Unió Deportiva Logroñés Promeses. El pròxim cap de setmana els blanquivermells tindran un duel d'alt nivell al Congost, on rebran la visita del líder de la categoria, l'Osasuna.
0: Gràcies, Jordi. El líder que de per ara és el Barça Atlètic, que ahir va acabar guanyant, va acabar remuntant 1-2 al camp del Tudelano. També va guanyar ahir fora de casa l'Olot 2-4 a les Gaunes contra el filial de Logroñés, l'Olot que és tercer, i es va acabar suspenent el Terrassa Girona B, que s'havia de retransmetre a l'Enjoc TV, i avui el Club Agarenc ha fet un comunicat sobre aquesta suspensió. Ens ho explica des de la Ràdio Municipal de Terrassa el Miqui Romagosa.
6: Indignació total al Terrassa Futbol Club després de la suspensió del partit ahir davant el Girona B. El conjunt agarenc, en un extens i contundent comunicat, parla de tota la cronologia dels fets i també remarca algunes accions o situacions força polèmiques, i no tan sols per l'alerta Inuncat i el Secat, sinó també perquè el Terrassa va oferir altres opcions horàries per poder disputar el partit, cosa que des del Girona es va negar en tot moment. També posava de relleu alguns partits com el Girona-Mallorca, el Sabadell-Andorra o el Huesca-Europa o el Sant Andreu-Antequera es van poder disputar sense cap problema, o el Reus-Manresa, per exemple. També, per altra banda, parlava aquest comunicat, o parla aquest comunicat, de que coincideix amb una data de partits internacionals on quatre jugadors del primer equip del Girona no poden disputar aquest maig, i el Girona B doncs ha de nodrir aquestes baixes amb jugadors per al primer equip. Aquesta circumstància també ha provocat molta indignació al Terrassa Futbol Club. Per altra banda, la posició del Terrassa és que el Girona es trobava en condicions de disputar el partit i que tot això ha creat un perjudici a l'entitat agarenca. El Terrassa proposa que el partit es jugui amb les mateixes condicions, amb una finestra de compromisos internacionals. Seria el 18 de novembre. I és que el Terrassa considera que hauria de ser amb les mateixes condicions esportives i és la solució més equitativa.
0: Gràcies, Miqui. Parlem ara de bàsquet perquè hem d'explicar-vos un mal cap de setmana per als equips catalans, en ple de derrotes a l'ACB i també a la Lliga Femenina. Dissabte, els dos catalans d'aquesta Lliga Femenina, Cadí la Seu i Espar Girona, començaven perdent a la primera jornada de competició, i a l'ACB també vam perdre tots excepte la penya, que no va poder jugar al partit pel temporal. També dissabte i també a casa, el Manresa va caure 95-101 contra un molt bon Breogán, i ahir desfetes també del Lleida, el Girona i el Barça. Anem per ordre cronològic. L'Hilerna Lleida acaba caient de 13-81-94 en un partit que fins a l'últim minut estava igualat contra el Sant Pablo Burgos. Aquest últim minut, de fet, va enfadar-hi molt el seu entrenador Gerard Encuentra, tal com explicava ell després del partit.
7: Bueno, jo em vaig enfadat pels... O sigui, crec que hi ha hagut un partit fins als 50 segons finals, no? Ha estat un partit pues, competit, amb més encert, menys encert, fallant coses, pèrdues, rebot, i als últims 50 segons hi ha hagut un altre partit on se'ns han apagat uns interruptors i no hem sigut capaços de connectar. Un curtcircuit d'abandonar-nos, no? De veure que potser no arribàvem a guanyar el partit. Jo crec que hi ha alguns jugadors que ja han abandonat, no? I quan abandones doncs perds pilotes, regales tirs lliures, comets errors, i en aquesta lliga l'average és algo molt important i parlarem sobre això perquè no es torni a succeir.
0: Els lleidatans han queixat la primera desfeta de l'estrena a casa al Barris Nord. Fora de casa va perdre el Fiat Girona, que va acusar l'odissea del viatge per desplaçar-se a Vitòria, i després de competir en el primer quart va acabar perdent fa de 40 punts, la màxima derrota de la història del conjunt gironí a l'ACB, 118-78, que, com dèiem, a la vista del Baskonia. Girona FM, Marc Treserres.
8: El bàsquet Girona va caure de forma contundent, 118-78 a la pista del Baskonia, la major diferència de punts, 40, en la història del club a l'ACB. Tot i així, van haver-hi uns primers 15 minuts molt bons sobre el parquet. A partir de llavors, l'equip va desaparèixer. Els locals van aconseguir un parcial de 24-7, amb molt d'encert també, des de la llarga distància, i van arribar al descans guanyant de 12 punts. S'havia de millorar la defensa a la segona meitat, però no es va fer. De fet, va rebre 64 punts entre el tercer i l'últim quart al conjunt de Moncho Fernández. L'equip, a més, no va millorar en atac, va perdre pràcticament 20 pilotes, va perdre el control del rebot i, a més, només va aconseguir 7 de 27 en triples. Així doncs, el Baskonia va poder jugar plaer, com si d'un entrenament es tractés, davant la nula oposició gironina. Això és el que deia Moncho a roda de premsa per valorar el partit que el seu equip va acabar perdent.
9: I a partir del segundo cuarto, pues... La verdad que se ha resumido muy fácil, ¿no? Nos han aplastado. Hemos perdido todas las batallas que tienen que ver con el esfuerzo. El uno contra uno defensivo estuvo muy flojo, la transición defensiva, el rebote, el balance, es muy complicado. Y contra un equipo tan físico, que juega tan rápido, que ha tenido mucho acierto también, pues bueno, al final el marcador refleja lo que ha ocurrido. Un poco el resumen es ese. Hemos jugado un partido de 10 minutos y los últimos 30, pues... no hemos podido competir a nivel físico que exigía el partido.
8: I aquesta dolorosa derrota haurà de passar pàgina de forma ràpida, perquè l'equip demà dimarts juga el seu primer partit a Europa, debut europeu en la FIBA Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a 7:45 del vespre fontejat.
0: Gràcies, Marc. Finalment tampoc no ho va arreglar el Barça, que va completar l'exigent setmana amb 3 llargs desplaçaments, perdent 100-94 a la pista del Murcia. Escoltem el Verona Alexander Sekulic.
10: Everybody's asking me, there is a lot of talk about this very difficult week, but that's the way it is.
11: Tothom m'ho pregunta, se n'ha parlat molt d'aquesta setmana tan difícil, però és el que hi ha, i no vull buscar excuses. no ha estat fàcil, és a dir, hi ha una gran diferència entre nosaltres i el Múrcia, que ha tingut tota una setmana per preparar-se, i nosaltres, bàsicament, i un entrenament abans d'aquest partit. Però això no és una excusa. Hem de rendir millor, sobretot en l'aspecte defensiu. Hem de trobar la manera per superar aquest repte. Hem de continuar junts, i amb tots els reptes que tenim, afrontant-los.
0: Això acaba de començar, com sentíem, segona jornada de CB i com sentíem també toca canviar de xip. En aquest cas el Girona, que debuta demà a la FIBA Europe Cup, rebent a fondejar el Dinamo de Bucarest. També demà estrenar-se en competició europea, en aquest cas a la Champions, la sisa joventut, que rep el Herzliya israelià a l'Olímpic. Veurem si hi ha protestes. Un joventut que, com dèiem, no va jugar aquest cap de setmana pels aiguats. I el Barça jugarà divendres, partit d'Eurolliga, també a casa, al Palau contra els Alguiris lituà. I fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport quedada a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, Laiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Trens cancel·lats, carreteres tallades, vehicles atrapats i rieres desbordades. És la imatge que deixa a Catalunya aquest nou episodi de pluges torrencials que no estava previst amb tanta intensitat i que ha afectat especialment les comarques del Barcelonès, el Vallès, el Garraf i el Maresme. Els bombers han fet 35 salvaments, la majoria de vehicles embarrancats. A la ciutat de Barcelona hi ha diverses línies de metro afectades i també hi ha afectacions importants a la xarxa de rodalies i de ferrocarrils de la Generalitat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència.
2: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, pugem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
0: Un temporal que ha irromput de ple en l'agenda política d'aquest dilluns, amb totes les mirades posades sobre Pedro Sánchez i la convocatòria d'eleccions anticipades després del fracàs dels dos decrets d'habitatge. La data, 29 de novembre. De seguida ho repassem, però abans sapiguem què diuen els mapes del temps. Ara mateix, Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, Sònia. Doncs tendeix a la calma aquesta situació que, per altra banda, algunes previsions ja donaven, per tant, s'han anat encarrilant amb aquestes pluges intenses que es veien a venir, sincerament, i que, per sort, van marxant. Recordem, 111 litres per metre quadrat a Granollers, 100 litres a Canovelles, n'han caigut 106 de litres al barri de Vallcarca de Barcelona, fins a 53 a Ripollet, han caigut 72 litres per metre quadrat a Canet de Mar. Tot això és història, però compta les immediates 2-3 hores, sobretot a la comarca de la Selva i del Baix Empordà. Aquí encara hi haurà alguns patacs d'aigua destacables. A la resta del país continuarà sense ploure. Sembla mentida, però gran part de Lleida continua amb una sequera molt greu, i així continuarà aquesta tarda. Compte, Sònia, perquè demà dimarts a la tarda tornarem a tenir un episodi de pluges torrencials, sobretot a les comarques barcelonines.
0: Gràcies, Lluís Min. Estarem molt pendents aquí a la xarxa. Granollers s'ha endut la pitjor part d'aquest temporal i l'alerta per risc d'aiguats es manté, atenció, fins a les 8 del vespre.
4: Un temporal que ha deixat a la ciutat 343 litres des de dissabte, 108 només aquest matí. Les vies del tren han quedat completament inundades i també l'hospital ha patit afectacions importants. Ara els bombers treballen per rescatar les desenes de vehicles que han estat arrossegats, mentre els accessos a la ciutat continuen tancats.
0: Pedro Sánchez justifica l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
4: Serà 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura, el detonant el fracàs dels dos decrets d'habitatge divendres al Congrés.
5: Aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda.
0: Salvador Illa ja ha mostrat el seu suport a Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular parla d'un avançament electoral a la desesperada.
4: Alberto Núñez Feijóo fa una crida a vèncer Sánchez a les urnes i assegura que si ha convocat eleccions és per por als casos de corrupció.
0: En cultura, primer concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
4: La banda usonenca s'acomiada amb 4 concerts a Barcelona davant de 220.000 persones. Una fita insòlita per un grup en català. 15 anys de carrera han deixat himnes com Sort de tu, Pataro o Elefants.
0: En esports, el Barça goleja el Real Madrid a la Lliga F, Anna Freixa.
6: En el partit que es va haver de programar 2 hores més tard del previst per les pluges, les blaugranes van guanyar per un contundent 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. El clàssic es va poder viure al Camp Nou, on es va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors.
0: Gràcies, Anna Freixa. Rectifiquem el titular de Cultura perquè hem sabut fa pocs minuts que el concert d'Oques Grasses previst per aquesta nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys ha quedat ajornat fins dijous. El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Arnau Bellavista. Us parlem Maite Polo i Sònia Kerr.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern demana tranquil·litat i prudència a la ciutadania davant les pluges torrencials que afecten 8 comarques del litoral i prelitoral català.

0: Al Vallès Oriental, Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. Després de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergències d'aquest matí, amb l'assistència del president Salvador Illa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que els models meteorològics no preveien aquest episodi que principalment ha impactat el mar, però que finalment ha arribat al litoral català. A aquesta hora miren si es mantenen les restriccions per aquesta tarda i es preparen, això sí, per l'episodi de pluja que també afectarà demà Catalunya.
2: El que sí que teníem clar ja ahir al vespre és que aquesta seria una setmana de temps inestable. Temps inestable amb la possibilitat de pluges locals intenses i torrencials, i per tant ja estem emetents a totes les decisions que hem de prendre d'acord sempre amb la informació que ens facilita el territori. Quan no és possible fer mesures per tota la població perquè afecten puntualment només a una comarca, prenem les mesures d'acord amb la informació que també ens facilita el territori, tenint sempre molt present la veu dels municipis.
1: Els bombers aquest dilluns han fet 330 serveis, 35 han estat salvaments urgents d'extracció de persones que havien quedat atrapades dins de vehicles. El 112 ha rebut més de 700 trucades, amb una punta a les 11 del matí, i el SEM ha atès des d'aquesta mitjanit 32 persones de baixa gravetat.
0: Les classes també han quedat suspeses en algunes escoles i instituts de diversos punts.
1: Exacte, l'activitat educativa suspesa aquest dilluns a Vilanova del Vallès, la Roca del Vallès, Granollers, Òrrius i Canovelles, i a més també hi ha hagut altres centres educatius tancats, el Vallès Occidental, el Maresme i el Barcelonès, pels efectes de les pluges.
0: La capital del Vallès Oriental ha estat la més castigada i l'Ajuntament ha habilitat un centre de comandament al pavelló d'esports per fer seguiment dels danys i també per atendre a les persones afectades. La circulació de trens continua interrompuda a aquesta hora, de fet ho està des de primera hora del matí, per grans acumulacions d'aigua a les vies. Vallès, VO Televisió, Clara Armengol, endavant.
3: Granollers manté l'alerta per pluges i aiguats fins a les 8 del vespre. Per aquest motiu s'ha instal·lat un centre de comandament d'emergències al Palau d'Esports de la ciutat per coordinar tot el dispositiu de control i d'atenció a la ciutadania. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha demanat a la ciutadania que eviti els desplaçaments i la mobilitat si no és imprescindible, per tal de deixar les vies lliures pels cossos d'emergència. La ronda sud d'entrada a Granollers és i ha estat un dels punts més complicats per circular aquest dilluns des de primera hora, però nombrosos carrers de la ciutat s'han inundat i s'han hagut de tallar. Pel que fa a les persones que han quedat atrapades a l'estació de Granollers Centre, s'han habilitat i s'estan habilitant nous autobusos com a transport alternatiu per traslladar-les. L'Hospital de Granollers, on ahir es van inundar dos soterranis, pot atendre els pacients i les emergències. Pel que fa al Centre Vallès, on s'hi ha registrat una esllavissada important, els serveis tècnics i bombers descarten que hi hagi risc d'esfondrament ni risc per la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Granollers recorden que hi ha dos telèfons a disposició dels ciutadans, el 112 per emergències i el 092 per ciutadans que necessitin atenció o acompanyament.
0: Eren 9:15 del matí quan Protecció Civil enviava un missatge alert per risc de desbordament de rieres a tot el Vallès Oriental, que recordem no només ha patit conseqüències materials. Aquest migdia hi havia previst un minut de silenci per l'home mort ahir a Montornès, però finalment s'ha ajornat per la pluja. Vallès Visió, Alicia Navarro.
4: Les intenses pluges d'aquest matí han obligat a suspendre el minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Montornès per la mort d'un veí del poble aquest diumenge a causa del temporal. Unes pluges torrencials que han afectat a diverses instal·lacions municipals, empreses, entitats i també a l'estació depuradora d'aigües residuals de Montornès. L'Edar ha quedat inundada a causa de la gran quantitat d'aigua caiguda en aquesta zona del Vallès Oriental. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat a primera hora d'aquest matí aquesta instal·lació per comprovar l'estat actual de tota la infraestructura.
5: Tots aquests dispositius, més enllà de la pròpia depuradora, que en aquest cas es va inundar, però s'ha pogut restablir la normalitat, hi ha tota la xarxa de col·lectors, algunes de les quals no estan donant senyals en aquest moment, o no s'ha pogut fins i tot en alguns casos accedir a aquest punt per avaluar.
4: Aquestes afectacions en el sistema de depuració i sanejament, però no han afectat en cap moment a l'abastament d'aigua, que ha estat garantit durant tot l'episodi.
0: Seguim sobre el terreny repassant les principals afectacions d'aquest temporal. Al Maresme, els bombers han rebut una cinquantena d'avisos des de la matinada per baixos inundats, sobretot, i s'ha hagut de suspendre la recerca de la persona desapareguda ahir a Pineda de Mar. Un hotel de Malgrat de Mar ha hagut de ser desallotjat per inundacions i les rieres desbordades o a punt de vessar. Mataró Ràdio, Clara Sánchez, endavant.
6: Algunes de les tasques que ha realitzat el cos de bombers a la comarca del Maresme han estat actuacions per inundacions i

0: també 6 rescats a persones. D'altra banda, el cos de bombers ha suspès la cerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar després de rastrejar la riera i també els entorns. D'altra banda, s'han desallotjat 600 persones d'un hotel de Malgrat de Mar per les inundacions. Els forts aiguats han afectat diversos espais de l'hotel Silhouette, com el menjador, la cuina i la zona de piscina. Pel que fa a la mobilitat, les estacions de Rodalies es troben a vessar a aquesta hora de persones pendent d'agafar el transport per desplaçar-se fins a Barcelona o fins a l'Alt Maresme. A aquesta hora, des d'Arenys de Mar, hi ha autobusos que connecten aquest municipi amb Blanes, però en canvi encara no hi ha cap vehicle que connecti Arenys de Mar amb Mataró o Barcelona.
1: Gràcies, Clara, per aquesta última hora. Esther Minguell, si et sembla, ara repassem les principals afectacions a la mobilitat en el conjunt de Catalunya. Comencem per Rodalies.
2: Doncs que està tallada la circulació de trens de la R1 pel Maresme i també la R11 que uneix Barcelona amb Girona passant per Granollers. La R2 no circula de Barcelona al Vallès Oriental i la R4 està suspesa la circulació de trens entre Barcelona i Terrassa. De Terrassa a Manresa hi ha sí el servei alternatiu per carretera, però per anar al Vallès es recomana utilitzar els ferrocarrils de la Generalitat. Aquest matí ha estat tallada també la circulació de l'alta velocitat entre Sants i la Sagrera, ara ja està restablerta, i les pluges d'aquest matí han afectat també diverses carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona i el sud de Girona per inundacions i per esllavissades.
1: Mentrestant, a la Costa Brava i també a les Terres de l'Ebre treballen per intentar recuperar la normalitat després dels forts aiguats de les darreres hores. Comencem a la Costa Brava, en el cas de Platja d'Aro. Allà les feines de neteja i avaluació d'habitatges estan en marxa des de primera hora del matí. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
3: Platja d'Aro es recupera de les pluges intenses d'aquest cap de setmana. Avui estan acabant de treure aigua de propietats privades i avaluant danys a equipaments municipals que han patit filtracions. L'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Maurici Jiménez, parla de la tasca de netejar carrers.
4: Ara les tasques sobretot se centren en unes qüestions de neteja, de recuperació de la llera i fins i tot en unes primeres valoracions que cal fer a partir d'avui per intentar ser més resilients en situacions com aquesta.
3: L'altre punt crític d'ahir va ser l'esquerda, que va aparèixer al pont del Ridaura. En un primer moment hi van tancar la circulació fins que van detectar que la fissura era superficial. Això torna a posar sobre la taula la necessitat de readaptar els ponts que es troben al tram final del riu.
1: A les Terres de l'Ebre, municipis del Montsià i el Baix Ebre continuen avui fent balanç dels desperfectes i treballant per recuperar els accessos i també les infraestructures afectades per la pluja. Canal T, Dani Camacho.
5: Tot i això, malgrat l'intent de tornar a la normalitat, este dilluns una zona del Montsià ha tornat a patir inundacions, concretament al terme d'Ulldecona. Han tornat a baixar barrancs, s'han inundat cases i s'han tallat carreteres. Ho explica l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura.
6: Per sort no hem de lamentar danys personals una vegada més, però sí que és veritat que, per exemple, esta nit hem tingut una altra persona desallotjada. Portem des del dijous a la nit en incidències múltiples a diferents parts del terme municipal.
5: En paral·lel, la Generalitat prepara ja més mesures per accelerar esta recuperació. El govern preveu aprovar demà en Consell Executiu un acord d'emergència similar al de l'any passat després de la Dana, que li permetrà actuar directament sobre camins i altres infraestructures públiques afectades. Des de divendres, diversos efectius treballen en diferents punts per garantir l'accés a habitatges, granges i equipaments municipals.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un minut i un quart de tres. L'altre tema destacat d'aquesta jornada, el president del govern, Pedro Sánchez, que ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Seran 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura i el detonant el que va passar divendres al Congrés. El bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
9: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
8: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
1: El Partit Popular ha celebrat l'avançament electoral, que considera que es fa a la desesperada.
8: El seu president, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, ha dit, de reconstrucció nacional.
10: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
1: Al seu torn, la presidenta de Madrid ha tiat el fantasma d'una possible tupinada electoral pel part del PSOE.
8: Escoltem Isabel Díaz Ayuso.
11: Pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
8: I el líder de Vox, Santiago Abascal, s'ha sumat també a l'advertència d'una possible manipulació dels comicis.
1: Al front d'esquerres, l'avançament electoral els ha agafat desprevinguts, encara sense candidat. Obliga els 4 partits a negociar contrarrellotge una coalició formada entre Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar la nova marca electoral. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. En plena reconfiguració arran del pas al costat de Yolanda Díaz, l'espai a l'esquerra del PSOE busca encara candidat per configurar una coalició que vol conformar una nova majoria amb l'habitatge com a un dels principals epicentres. Des de Podem, Irene Montero ofereix votar el candidat amb unes primàries obertes la setmana vinent, el 14 i 15 d'octubre. Això mentre la líder de Mas Madrid i ministra de Sanitat, Mònica García, ha fet un pas endavant per encapçalar aquesta candidatura anomenada Front Ampli. En aquests moments s'està duent a terme aquesta roda de premsa a Madrid. Acaba de començar tan sols fa uns minuts, amb una hora de retard, on apareixen els líders dels 4 partits que conformaran aquesta coalició.
1: Els partits catalans, de la seva banda, han entomat l'avançament electoral de maneres diferents. Junts acusa Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral. Esquerra lamenta que quedin suspesos acords com el nou finançament autonòmic, i igual que els socialistes encara no tenen decidit el seu candidat o candidata. Mont Carvajal.
13: Bon dia. Només el PSC troba oportú l'avançament electoral que atribueix al bloqueig constant de la dreta i ultradreta espanyola i catalana. La portaveu Lluïsa Moret no tem que la legislatura catalana trontolli, malgrat molts dels acords que el PSOE i el president Illa tenia amb Esquerra cauran.
14: I continuarem treballant, perquè també són uns pressupostos pactats amb la majoria progressista del Parlament de Catalunya, especialment amb Esquerra Republicana i amb Comuns. Per tant, doncs aquesta majoria continuem treballant perquè des del diàleg, des de l'acord i del pacte.
13: El PSC decidirà el seu candidat o candidata dissabte vinent, i Esquerra Republicana ho farà el 17 d'octubre perquè Gabriel Rufián no s'ha pronunciat encara, malgrat Esquerra i compte. La seva portaveu, Elisenda Alemany, considera que l'avançament electoral és una frivolitat feta per interessos de partit.
15: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
13: I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, ha assegurat que Sánchez ha utilitzat el dolor de l'habitatge per tapar 3 incapacitats.
16: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania, i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests 3 motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
13: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals del 29 i Aliança Catalana ja ha dit que no hi concorreran.
1: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés, com dèiem, per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, demà l'executiu de coalició hi tornarà amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres.
8: El que no s'ha concretat és si es retocaran els textos o s'aprovaran tal com es van tombar divendres. La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Si el PNB manté el seu vot afirmatiu, el decret antidesnonaments tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el segon decret que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
7: Notícies en xarxa.
1: 10 minuts i dos quarts de 3, més qüestions d'aquesta jornada. Avui ha arrencat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 a tot Catalunya. A la regió central, els centres d'atenció primària ja fa hores que funcionen a ple rendiment per començar a administrar les primeres dosis a les persones més vulnerables. Aquest any amb més de 100.000 unitats per administrar. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
17: Aquest any els caps de la Catalunya Central tenen més de 80.000 dosis contra la grip i pràcticament 40.000 per la Covid. L'Aina, la Cristina, una embarassada i la mare d'un nen de 4 anys, expliquen per què opten per la vacunació.
18: Porto uns anys fent-ho perquè, bueno, agafava moltes bronquitis i des de que m'estic vacunant veig que no les agafo tan fort, si és que n'agafo, i sobretot per prevenir la grip.
19: Amb la vacuna, doncs, ajuda que no es compliqui a vegades que agafa alguna bronquitis o alguna cosa, i la pneumòloga també ens ho va recomanar, i llavors cada any fem la vacunació de la grip.
17: L'objectiu de Salut és capgirar les xifres de l'última tardor, quan la cobertura d'aquest virus no va arribar al 40% a les comarques centrals. En parla la responsable de Salut Pública a la Catalunya Central, Imma Cervós.
20: Persones vacunades tenim menys ingressos hospitalaris, tenim menys ingressos a UCIs i menys increment de patologies associades.
17: Fins ara, un 10% de la població cridada a aquesta primera tanda a la Catalunya Central ja té dia i hora assignats.
1: I ara és moment per la cultura. Els castellers de Vilafranca faran divendres una festa per celebrar la victòria del concurs de castells, un certamen que es va endur després de gairebé 7 hores de frec a frec amb la Colla Vella. Ràdio Vilafranca, Judit Benages. Tenim problemes per escoltar aquesta crònica dels companys de Ràdio Vilafranca. Ara sí, endavant.
21: Després de guanyar el millor concurs de castells a la història, els castellers de Vilafranca ho celebraran divendres amb una festa. Avui, l'endemà del certamen, hi havia cansament, però també molta alegria entre les files dels castellers de Vilafranca, que van guanyar el concurs després de gairebé 7 hores i un intensíssim frec-a-frec amb la Colla Vella. Els Verds ja estan preparant una festa per divendres, ja que volen agrair a tota l'afició el seu suport, tal com explica Àngel Grau, que és el seu cap de colla.
22: Perquè al final el concurs el guanyem els castellers de Vilafranca, però teníem una afició, o sigui, potser era mitja plaça, era de color verd, i llavors, ostres, també hem d'ajudar amb aquesta gent, felicitar-los i agrair-los i sobretot aquesta ajuda que ens han donat, no només el dia del concurs, sinó tota la temporada.
21: Els Verds ara descansaran uns dies i en breu es posaran a treballar per fer també una gran diada per Tots Sants. Sexy like you, just want the sky.
1: It's like you. I atenció, perquè Oques Grasses, us ho dèiem en titulars, posposa a dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
8: La decisió l'ha presa el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya per les afectacions que provoquen la mobilitat i en la seguretat. Per aquesta raó, les entrades d'avui seran vàlides per dijous.
1: Gràcies, arriben els esports, que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça goleja el Real Madrid al Camp Nou.
23: Bon dia, Sònia. 7-0 per a les Blaugrana, que continuen en ple de victòries amb 6 en 6 jornades. Es van imposar per golejar del Real Madrid en un Spotify Camp Nou que va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors. Clàudia Pina va marcar 4 de les dianes del partit.
24: Espectacular. Yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy, pues, golpe sobre la mesa. El Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón, a seguir igual.
23: El fort temporal que està patint aquests dies Catalunya ha afectat de ple les competicions esportives amb cancel·lacions de partits o endarreriments, com el mateix en Barça-Real Madrid, que es va haver de programar per dues hores més tard. El partit entre el Prat i el Sant Rafael d'Eivissa de la fase prèvia de la Copa del Rei va quedar ajornat perquè l'equip visitant no va poder arribar. L'anada havia acabat amb victòria del Prat per 1-5. A l'espera de que es pugui jugar aquest partit, avui s'ha fet el sorteig dels aparellaments de segona ronda d'aquesta Copa del Rei. Si el Prat passa l'eliminatòria, s'enfrontarà a l'Atlètic Club. La resta de partits de segona ronda en presència catalana són Sestao Espanyol, Cuarte Girona, Eutebo Sabadell, Manresa Sant Andreu, Calamocha Europa i Reus Baracaldo. A 4:45 de la tarda es farà el sorteig de la Copa de la Reina. Un Sabadell i un Girona que van haver d'enterrarir els seus partits d'aquesta jornada per pluja. Els gironins van empatar 0 a Montilivi contra el Mallorca i els arlequinats tampoc van passar de l'empat a 0 a la nova Creu Alta contra l'Andorra. Escoltem Ferran Costa, entrenador del Sabadell.
0: Penso que avui l'únic que ens ha faltat és el gol, que hem tingut situacions per fer-lo, però que el partit que hem fet ens defineix com a equip.
23: Ja han arrencat els World Skate Games d'Asunción, Paraguai. Aquesta nit ha debutat la selecció femenina d'hoquei patins amb 7 de les 10 jugadores catalanes. Ha estrenat de defensa de títol amb golejada contra França per 8-0. Avui, a les 11, segona jornada, amb una Xile selecció espanyola. Encara un hoquei patins, ja se saben nous horaris de partits de la Lliga Catalana. Demà, 8:45 del vespre, Lloret-Barça i a les 9:10, Caldes-Calafell.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:15. Ens hi posem en una estona. Gràcies.

0: La xarxa de comunicació local. Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: El passat 8 de setembre ens deixava el dramaturg, director i poeta Manel Dueso, un dels grans del teatre. Una trajectòria que iniciava al Centre Parroquial Sant Vicenç, al barri de la Creu Alta, a Sabadell, i que el va portar a l'Institut del Teatre de Barcelona, on es va llicenciar en interpretació. Qui li hagués dit, aleshores, que representaria i dirigiria més de 100 obres d'autors com Shakespeare, Molière o Chekhov, i que treballaria al cinema i a la televisió com a director d'interpretació, guionista i actor. L'hem vist a La Riera, El cor de la ciutat i Laberint d'ombres, també a Pau, L'ombra d'un silenci, Operación Malaya i els films El bosque, Mientras duermes o Fumata blanca. Sota la seva direcció hi han passat actrius de la talla de Mercè Samprieto, Emma Vilarasau, Blanca Portillo, Áurea Márquez i Montse Germán, i actors com Tristan Ulloa, Javier Cámara i Leonardo Sbaraglia. Ha rebut diversos premis com a actor i director i va ser cofundador de la Sala Beckett. Com a actor el trobem ja l'any 1996 amb Platón ha muerto i com a director el 1998 amb Striptease, de la qual també n'era autor. Després arribarien Matem els homes, Fortuna accidental i el 2023 Mata'm, publicada per Lapislàtzuli Editorial. Un llibre inspirat en l'obra teatral, meitat teatre, meitat poesia, escrit en forma d'epitafis. Una comèdia que ens parla de la mort en clau d'humor negre, amb una mirada molt particular i valenta. Per a nosaltres va ser la primera entrevista que vam compartir. N'escoltem un fragment.
2: Però penso que l'edat està allà i un està on està, i que hem de volar contínuament. Hem de ser estels, hem de ser ocells, hem de ser sargantanes al sol, el que sigui, i deixar que les paraules rebentin les finestres.
1: Un home que no va perdre mai la passió per la seva professió i per la vida. No vam ser-hi a temps per compartir amb ell el seu últim poemari, publicat també per Lapislàtzuli. Som cavalls d'escuma en camps de menta. Encara més valent i amb un significat que posa la pell de gallina, perquè llegir-lo és caminar al costat d'un actor poeta que era molt conscient que la vida és efímera i que cada passa el camí es va fonent.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Trens cancel·lats, carreteres tallades, vehicles atrapats i rieres desbordades. És la imatge que deixa Catalunya aquest nou episodi de pluges torrencials que no estava previst amb tanta intensitat i que ha afectat especialment les comarques del Barcelonès, els Vallès, el Garraf i el Maresme. Els bombers han fet 35 salvaments, la majoria de vehicles embarrancats. A la ciutat de Barcelona hi ha diverses línies de metro afectades i també hi ha afectacions importants a la xarxa de Rodalies i de Ferrocarrils de la Generalitat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència.
4: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, puixem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
3: Un temporal que ha irromput de ple en l'agenda política d'aquest dilluns, amb totes les mirades posades sobre Pedro Sánchez i la convocatòria d'eleccions anticipades després del fracàs dels dos decrets d'habitatge. La data, el 29 de novembre. De seguida ho repassem, però abans sapiguem què diuen els mapes del temps ara mateix. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Molt bon dia. Aquesta situació que al cap i a la fi és de faves comptades, amb aquesta situació completament tropical, molta humitat disponible a l'atmosfera i aquesta gran capacitat per fer ploure, que els models doncs en molts casos han vist gairebé a fil per randa, doncs ja es va retirant. Sí que podem dir que encara immediatament Les properes dues hores aproximadament a l'Alt Maresme, a la Selva Marítima, també al Baix Montseny, i anirà plovent, però ja no amb la torrencialitat de les últimes hores. Recordem aquests registres que han passat dels 100 litres per metre quadrat, per exemple, a Granollers, a Canovelles, a les Franqueses del Vallès, també en alguns barris de Collserola de la ciutat de Barcelona. Algun ruixat encara a les immediates hores tindrem cap a l'Empordà, com dèiem, en aquesta banda nord de Barcelona també, però s'aniran retirant aquestes pluges. I atenció, perquè el dimarts tornarem a tenir una traca de tempestes, sobretot a partir del migdia i especialment a les comarques de Barcelona.
3: Gràcies, Lluís Min. Estarem molt pendents. De moment, Granollers és qui s'ha endut la pitjor part d'aquest temporal i atenció perquè l'alerta per risc d'aiguats es manté fins a les 8 del vespre.
6: Un temporal que ha deixat a la ciutat 343 litres des de dissabte, 108 només aquest matí. Les vies del tren han quedat completament inundades i també l'hospital ha patit afectacions importants. Ara els bombers treballen per rescatar les desenes de vehicles que han estat arrossegats mentre els accessos a la ciutat continuen tancats.
3: Protecció Civil envia unes alertes Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró pel risc de desbordament del riu Daura i també de barrancs propers.
6: Fa poca estona ha demanat a la població que es protegeixi a l'interior d'edificis i eviti desplaçaments, soterranis i zones baixes. En cas de perill, s'ha de trucar al 112.
3: Pedro Sánchez justifica l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
6: Serà 9 mesos abans del que la llei li permet per esgotar la legislatura. El detonant, el fracàs dels 2 decrets d'habitatge divendres al Congrés dels Diputats.
7: Aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda.
3: Salvador Illa ja ha mostrat el seu suport a Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular parla d'un avançament electoral a la desesperada.
6: Alberto Núñez Feijóo fa una crida a vèncer Sánchez a les urnes i assegura que si ha convocat eleccions és per por als casos de corrupció.
3: En cultura, ajornat a dijous el primer concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
6: La banda usonenca, que s'acomiada amb 4 concerts a Barcelona davant de 220.000 persones, una fita insòlita per un grup en català, ha pres la decisió pel mal temps. L'actuació es farà dijous.
3: En esports, el Barça goleja el Real Madrid a la Lliga F, Anna Freixa.
8: En el partit que es va haver de programar 2 hores més tard del previst per les pluges, les blaugranes van guanyar per un contundent 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. El clàssic es va poder viure al Camp Nou, on es va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors.
3: Al control de so, Francesc Ávila, a la redacció i coordinació Artau Bellavista, us parlem Maite Polo i Sònia Kerr.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: El govern demana tranquil·litat i prudència a la ciutadania davant les pluges torrencials que afecten 8 comarques del litoral i prelitoral català. A aquesta hora, el Comitè Tècnic d'Emergències analitza si s'aixequen les restriccions de mobilitat que s'han activat aquest matí en l'enviament de les alerts a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental i Oriental, al Maresme i la Selva. La nova tongada de pluges ha provocat inundacions, afectacions a carreteres, a la xarxa de Rodalies i també el tancament d'escoles, principalment al Vallès Oriental. Fa uns minuts, Protecció Civil també ha enviat unes alertes a Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Això pel risc de desbordament del riu Daura i també de barrancs propers. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Després de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergències d'aquest matí, en què ha assistit el president Salvador Illa, la consellera d'Interior Núria Parlon ha assegurat que els models meteorològics no preveien aquest episodi, que principalment ha impactat el mar, però que finalment ha arribat al litoral català. A aquesta hora analitzen si es mantenen les restriccions per aquesta tarda i es preparen, això sí, per l'episodi de pluja que demà també afectarà Catalunya.
10: El que sí que teníem clar ja ahir al vespre és que aquesta seria una setmana de temps inestable. Temps inestable amb la possibilitat de pluges locals intenses i torrencials i, per tant, ja estem emetents a totes les decisions que hem de prendre d'acord sempre amb la informació que ens facilita el territori. Quan no és possible fer mesures per tota la població perquè afecten puntualment només a una comarca, prenem les mesures d'acord amb la informació que també ens facilita el territori, tenint sempre molt present la veu dels municipis.
9: El govern també està estudiant les peticions de zona catastròfica que han fet diferents municipis i ha anunciat que demà, després del Consell Executiu, anunciarà mesures.
3: Esther, si et sembla, ara comentem les afectacions.
9: Els bombers han fet aquest dilluns 330 serveis, 35 han estat salvaments urgents d'extracció de persones que havien quedat atrapades dins de vehicles. El 112 ha rebut més de 700 trucades amb una punta a les 11 del matí i el SEM ha atès des d'aquesta mitjanit 32 persones de baixa gravetat. A més, l'activitat educativa ha quedat suspesa aquest dilluns a diferents municipis del Vallès Oriental, també al Vallès Occidental, al Maresme i al Barcelonès, pels efectes de les pluges.
3: La capital del Vallès Oriental ha estat la més castigada i l'Ajuntament de Granollers ha habilitat un centre de comandament al pavelló d'esports per fer seguiment dels danys i també per atendre les persones afectades. La circulació de trens continua interrompuda, de fet ho està des de primera hora, per grans acumulacions d'aigua a les vies. VO Televisió, Clara Armengol.
11: Granollers manté l'alerta per pluges i aiguats fins a les 8 del vespre. Per aquest motiu s'ha instal·lat un centre de comandament d'emergències al Palau d'Esports de la ciutat per coordinar tot el dispositiu de control i d'atenció a la ciutadania. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha demanat a la ciutadania que eviti els desplaçaments i la mobilitat si no és imprescindible, per tal de deixar les vies lliures pels cossos d'emergència. La ronda sud d'entrada a Granollers és i ha estat un dels punts més complicats per circular aquest dilluns des de primera hora, però nombrosos carrers de la ciutat s'han inundat i s'han hagut de tallar. Pel que fa a les persones que han quedat atrapades a l'estació de Granollers Centre, s'han habilitat i s'estan habilitant nous autobusos com a transport alternatiu per traslladar-les. L'Hospital de Granollers, on ahir es van inundar dos soterranis, pot atendre els pacients i les emergències. Pel que fa al Centre Vallès, on s'hi ha registrat una esllavissada important, els serveis tècnics i bombers descarten que hi hagi risc d'esfondrament ni risc per la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Granollers recorden que hi ha dos telèfons a disposició dels ciutadans, el 112 per emergències i el 092 per ciutadans que necessitin atenció o acompanyament.
3: Eren quarts de 10 del matí quan Protecció Civil enviava un missatge d'alert per risc de desbordament de rieres a tot el Vallès Oriental, que, recordem, no només ha patit conseqüències materials. Aquest migdia hi havia un minut de silenci previst per l'home mort ahir a Montornès, però finalment s'ha hagut d'ajornar per la pluja. Vallès Visió, Alicia Navarro.
12: Les intenses pluges d'aquest matí han obligat a suspendre el minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Montornès per la mort d'un veí del poble aquest diumenge a causa del temporal. Unes pluges torrencials que han afectat a diverses instal·lacions municipals, empreses, entitats i també a l'estació depuradora d'aigües residuals de Montornès. L'Edar ha quedat inundada a causa de la gran quantitat d'aigua caiguda en aquesta zona del Vallès Oriental. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat a primera hora d'aquest matí aquesta instal·lació per comprovar l'estat actual de tota la infraestructura.
13: Tots aquests dispositius, més enllà de la pròpia depuradora, que en aquest cas es va inundar, però s'ha pogut restablir la normalitat, hi ha tota la xarxa de col·lectors, algunes de les quals no estan donant senyals en aquest moment, o no s'ha pogut fins i tot en alguns casos accedir a aquest punt per avaluar.
12: Aquestes afectacions en el sistema de depuració i sanejament, però no han afectat en cap moment a l'abastament d'aigua que ha estat garantit durant tot l'episodi.
3: Al Maresme, els bombers han rebut una cinquantena d'avisos des de la matinada i s'ha hagut de suspendre la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar. Un hotel de Malgrat de Mar ha hagut de ser desallotjat per inundacions i les rieres desbordades o a punt de vessar. Mataró Ràdio, Clara Sánchez, endavant.
14: Algunes de les tasques que ha realitzat el cos de bombers a la comarca del Maresme han estat actuacions per inundacions i també 6 rescats a persones. D'altra banda, el cos de bombers ha suspès la cerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar després de rastrejar la riera i també els entorns. D'altra banda, s'han desallotjat 600 persones d'un hotel de Malgrat de Mar per les inundacions. Els forts aiguats han afectat diversos espais de l'hotel Silhouette, com el menjador, la cuina i la zona de piscina. Pel que fa a la mobilitat, les estacions de Rodalies es troben a vessar a aquesta hora de persones pendent d'agafar el transport per desplaçar-se fins a Barcelona o fins a l'Alt Maresme. A aquesta hora, des d'Arenys de Mar, hi ha autobusos que connecten aquest municipi amb Blanes, però, en canvi, encara no hi ha cap vehicle que connecti Arenys de Mar amb Mataró o Barcelona.
3: Doncs a la ciutat de Barcelona, precisament, els bombers han hagut de fer 300 sortides i es treballa ara per actuar davant les 50 llavissades que s'han produït als barris de muntanya.
6: Tot i que no hi ha hagut danys personals, 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que hi ha hagut una situació excepcional que ha pogut ser afrontada gràcies als dipòsits fluvials de la ciutat.
15: Estem parlant de 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven. I això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, 2,5 vegades.
6: Bonet ha dit que els aiguats, igual que la forta calor a l'estiu, evidencien els efectes del canvi climàtic i per això ha assegurat que s'ha d'analitzar tota la infraestructura de la ciutat per saber quins canvis s'han de fer per fer-hi front.
3: Esther, repassem ara les principals afectacions a la mobilitat en el conjunt de Catalunya. Comencem per Rodalies.
9: Doncs està tallada la circulació de trens de la R1 que va pel Maresme i també la R11 que uneix Barcelona amb Girona passant per Granollers. La R2 no circula de Barcelona al Vallès Oriental i la R4 està suspesa la circulació de trens entre Barcelona i Terrassa. De Terrassa a Manresa hi ha servei alternatiu per carretera, però per anar al Vallès es recomana utilitzar els ferrocarrils de la Generalitat. Aquest matí també ha estat tallada la circulació de l'alta velocitat entre Sants i la Sagrera, que ara ja està restablerta, i hi han hagut afectacions a diverses carreteres de l'àrea metropolitana i de Barcelona, i també de Girona, del sud de Girona.
3: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Serà 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura, i el detonant, el que va passar divendres al Congrés. El bloc de dretes a Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets de llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer, ha dit, la representació de la majoria progressista.
6: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
7: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
6: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
3: Les reaccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada.
6: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, ha dit, de reconstrucció nacional.
16: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
3: Al front d'Esquerres, l'avançament electoral els ha agafat desprevinguts. Encara sense candidat, obliga els 4 partits a negociar a contrarrellotge una coalició formada entre Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar la nova marca electoral. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. En plena reconfiguració arran del pas al costat de Yolanda Díaz, l'espai a l'esquerra del PSOE diu que està preparat i que espera sumar més vots que donaran la volta a unes enquestes que no els són favorables. La líder de Mas Madrid i ministra de Sanitat, Mònica García, ha fet un pas endavant per encapçalar la candidatura de Front Ampli, però fins al 17 d'octubre no es donarà a conèixer el candidat, que encara falta consensuar. L'escoltem.
18: Que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
17: Des de Podem, Irene Montero ofereix votar el candidat en unes primàries obertes la setmana vinent, el 14 i 15 d'octubre, sense que de moment s'hagi agafat aquest guant. Una roda de premsa que encara continua a Madrid.
19: L'avançament electoral ha provocat reaccions de tot tipus entre els partits catalans. Junts acusa Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral. Esquerra lamenta que quedin suspesos acords com el nou finançament autonòmic, igual que els socialistes encara no tenen decidit el seu candidat o candidata. Mont Carvajal, bon dia.
20: Només el PSC troba oportú l'avançament electoral que atribueix al bloqueig constant de la dreta i ultradreta espanyola i catalana. La portaveu Lluïsa Moret no tem que la legislatura catalana trontolli, malgrat molts dels acords que el PSOE i el president Illa tenia amb Esquerra cauran.
21: I continuarem treballant, perquè també són uns pressupostos pactats amb la majoria progressista del Parlament de Catalunya, especialment amb Esquerra Republicana i amb Comuns. Per tant, doncs aquesta majoria continuem treballant perquè des del diàleg, des de l'acord i el pacte.
20: El PSC decidirà el seu candidat o candidata dissabte vinent i Esquerra Republicana ho farà el 17 d'octubre perquè Gabriel Rufián no s'ha pronunciat encara, malgrat Esquerra i compte. La seva portaveu, Elisenda Alemany, considera que l'avançament electoral és una frivolitat feta per interessos de partit.
22: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
20: I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha assegurat que Sánchez ha utilitzat el dolor de l'habitatge per tapar tres incapacitats.
23: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
20: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals del 29 i Aliança Catalana ja ha dit que no hi concorreran.
19: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés, us ho dèiem, per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, demà l'executiu de coalició hi tornarà amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres.
24: El que no s'ha concretat és si retocaran els textos o s'aprovaran tal com es van tombar divendres. La idea és que es puguin convalidar la Diputació Permanent on el vot de Junts és irrellevant. Si el Partit Nacionalista Basc manté el seu vot afirmatiu al decret antidesnonaments, tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el segon decret, que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
19: Mentrestant, aquesta tarda hi ha prevista una nova manifestació en defensa de l'habitatge a Barcelona.
24: La convoca el sindicat de llogateres i adverteix que unes noves eleccions no solucionen la crisi de l'habitatge. Insisteixen en la necessitat d'una vaga general.
19: I atenció, perquè estem en disposició d'actualitzar l'episodi de pluges al Vallès Oriental, en aquest cas. I és que Protecció Civil ha aixecat el confinament a tota la comarca. En breu enviarà un alert per comunicar-ho a tota la població. De totes maneres, es manté l'alerta perquè els rugats continuaran aquesta tarda i localment poden ser molt intensos fins a les 8 del vespre. 10 minuts i arribarem al punt de les 3. Més qüestions. Avui ha arrencat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 a tot Catalunya. Al cap de l'escala ja fa hores que funcionen a ple rendiment per començar a administrar les primeres dosis a les persones més vulnerables, als infants menors de 4 anys i al personal docent, sanitari i sociosanitari. Ràdio L'Escala, Maria Negre, endavant.
25: Des del cap de l'escala es fa una crida a la població per aconseguir una immunització grupal. A més, la vacunació pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions i també les complicacions habituals atribuïdes a aquesta infecció. Ho explica Ana Belén Fernández, cap d'infermeria del cap de l'escala.
26: Hem de tenir molt present que la vacuna en si no fa la prevenció de que no aparegui la malaltia. La grip continuarà estant. El que sí que minimitza és molt els efectes secundaris. De fet, un 10% molt elevat de les persones que l'any passat van acabar a la UCI amb complicacions per la grip eren persones que no s'havien vacunat. Una de les complicacions més importants és la pneumonia.
25: Salut remarca que la tardor és el moment ideal per vacunar-se, tot i que es podrà fer al llarg de tota la temporada epidèmica.
27: Notícies en xarxa.
19: Ens situem ara al Camp de Tarragona perquè allà els alcaldes i altres representants municipals han signat a Vilaseca un manifest per reclamar una gestió dels riscos associats a la indústria química i al transport de mercaderies perilloses compatible, diuen, amb el desenvolupament del territori. Baix Camp Ràdio, Adrià Duc.
0: Els municipis defensen que la protecció de les persones ha de ser la prioritat, però consideren que la seguretat, l'activitat industrial i el creixement municipal han de poder conviure. Per això reclamen actuar sobre l'origen del risc amb més inversió, tecnologia i sistemes de detecció i monitorització. L'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, ho explica.
1: Creiem que el repte del Camp de Tarragona és aconseguir que aquesta seguretat sigui compatible també amb la vida, amb la quotidianitat dels veïns i veïnes, amb el desenvolupament dels nostres municipis i amb la continuïtat d'una activitat industrial que per nosaltres també esdevé estratègica.
0: El manifest també planteja crear una cartografia dinàmica que integri les diferents capes de risc del territori i una política específica per al transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. Els ajuntaments demanen a més actualitzar el marc normatiu català i crear un espai permanent de coordinació entre administracions, indústria i gestors d'infraestructures per consensuar les mesures de prevenció i resposta. Sex.

0: Oques Grasses posposa dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
1: La decisió l'ha presa el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya. Per aquesta raó, les entrades d'avui seran vàlides per al concert de dijous. També es demana que tota aquella persona que no pugui assistir ho comuniqui abans de les 2 de la tarda d'aquell dia, de dijous. En un comunicat, el grup lamenta les molèsties que el canvi pugui ocasionar.

0: Bad Gyal, Massive Attack i The Chemical Brothers són alguns dels cap de cartell del proper Primavera Sound, que es farà del 2 al 6 de juny al Parc del Fòrum. Avui s'ha donat a conèixer el cartell per la 25a edició del festival, que tindrà 151 propostes musicals. A banda de Bad Gyal i The Chemical Brothers, que es recuperen perquè el passat estiu aquestes actuacions es van cancel·lar per la pluja, es programen grans noms com Massive Attack, Phoebe Bridgers, Duki o Lola Young. I els esports. Ana Freixa, bon dia. El Barça goleja el Real Madrid al Camp Nou.
1: Bon dia, Sònia. 7-0 per a les blaugranes, que continuen en ple de victòries amb 6 en 6 jornades. Es van imposar per golejada el Real Madrid en un Spotify Camp Nou que va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors. Clàudia Pina va marcar 4 de les dianes del partit.
2: Espectacular. Yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa. El Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón a seguir igual.
1: Encara en futbol, el partit entre el Prat i el Sant Rafael d'Eivissa de la fase prèvia de la Copa del Rei va quedar ajornat. L'anada havia acabat amb victòria pel Prat per 1-5. A l'espera que es pugui jugar aquest partit, avui s'ha fet el sorteig dels aparellaments de segona ronda. Si el Prat passa, l'eliminatòria s'enfrontarà a l'Atlètic Club. La resta de partits de segona ronda amb presència catalana són Sestao Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Manresa Sant Andreu, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. A 2:15 d'aquesta tarda es farà el sorteig de la Copa de la Reina. Ja han arrencat els World Skate Games a Asunción, Paraguai. Aquesta nit ha debutat la selecció femenina d'hoquei patins amb 7 de les 10 jugadores catalanes. S'ha estrenat defensant títol amb golejada contra França per 8-0. Escoltem Victòria Porta.
3: La valoració d'avui és molt positiva, ja que veníem d'unes situacions molt complicades on ha costat moltíssim, sabent que era una pista impracticable pràcticament per tots els equips, tots partíem de la mateixa base, però desgraciadament hem tingut que fer un petit esforç de més i bueno, crec que s'ha demostrat de que hem pogut remar, hem pogut treballar, però que costa molt i ara hem encarat des de cara de Maia.
1: Avui, a les 11, segona jornada, amb un Xile selecció espanyola. Encara en hoquei patins, ja se saben nous horaris de partits de la Lliga Catalana que han quedat ajornats per la pluja. Demà, a 9:15 del vespre, Lloret-Barça, i a les 9:10, Alcaldes-Calafell.
0: Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, Anna Freixa, pels esports. A la xarxa seguirem pendents de l'evolució dels mapes del temps. Us ho anirem actualitzant als butlletes horaris i també al Next Vespre amb la Lali Giner. Molta precaució. Fins demà.

0: Benvinguts i benvingudes a Scenic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple d'històries, cultura i actualitat les zones del Prat Ràdio al 91.6 de l'FM. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora i directora d'aquest espai dedicat a la música, al cinema, al teatre, a la cultura i totes aquelles històries que ens ajuden a entendre millor el món que ens envolta. I com sempre ja és habitual, estic molt ben acompanyada de Santi Vilchez. Què tal, Santi?
1: Hola, Mercè, bona tarda.
0: Molt bé, i a Eli des del control de so. Què tal, Eli?
2: Oli!
0: Doncs avui tornem amb l'agenda cultural del Prat, les nostres recomanacions de sèries, podcast i totes les seccions que tenim habituals del programa. També tenim un convidat, el Michael Andreas, que és un prodigi, un nen prodigi, no, un nen, un jove prodigi.
1: És increïble, no? O sigui, hem de dir que a mi m'ha... Bueno, m'ha deixat encantat, perquè és realment... El que has dit tu, un prodigi.
0: És un prodigi, i a més tenim el plaer de tenir-lo aquí al programa perquè presenta concert el proper dia 23 d'octubre a les 22:30 hores al Teatre Apolo de Barcelona. Tenim una hora pel davant amb moltes coses per explicar-vos, així que comencem a Scenic Magazine.

0: Doncs comencem, com sempre, parlant de l'agenda cultural del Prat. Tenim moltíssimes propostes, literatura, música, arts i activitats per totes les edats. I comencem amb el Club d'Escriptura, el proper dilluns 5 d'octubre, de 18:30 a 21 hores al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. Una proposta per a totes aquelles persones que gaudeixen escrivint, un espai per compartir textos, estimular la creativitat i treballar l'escriptura en companyia.
1: I ara passem a música amb l'Orquestra de Barri el dimecres 7 d'octubre de 18 hores a 19 al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. Continuem amb una proposta musical i comunitària en què no cal tenir coneixements previs. L'objectiu és gaudir de la música en grup i convertir-la també en una eina de convivència i participació.
0: I també volem parlar de Sense Còpia, del 7 al 30 d'octubre a l'Escola d'Arts del Prat, una instal·lació col·lectiva de ceràmica que planteja una pregunta molt interessant. On acaba la inspiració i on comença la còpia? Una proposta per reflexionar sobre l'autoria, els referents i la producció artística.
1: I ara parlem de lectura amb el Club de Lectura de Novel·la Negra el dimecres 7 d'octubre de 19 hores a les 20:30 a la Biblioteca Antonio Martín. Aquesta vegada el protagonista és Alguien a quien conoces, de Shari La Pena. Secrets, veïns aparentment perfectes, un intrus que entra a les cases i un assassinat converteixen un barri tranquil en un lloc on tothom pot amagar alguna cosa.
0: Doncs sí, també volem parlar de la proposta Dones Valentes, de Txell Freixas. És el proper dia 8 d'octubre a les 19 hores al Cèntric. I és que la periodista i escriptora Txell Freixas visita el Prat per parlar de Dones Valentes, un llibre que posa el focus en les dones que desafien imposicions i contribueixen a transformar la societat de l'Orient Mitjà.
1: I continuem amb el Club de Lectura Grans Lectors el divendres 9 d'octubre de 10 a 11 a la Biblioteca Antonio Martín. Una nova cita amb la lectura compartida i la conversa al voltant dels llibres.
0: Sí, i ara també volem una proposta per als més petits, l'Hora del Conte, Contes de la Mar Salada. El proper dissabte 10 d'octubre de 11 a 12 del matí, també a la Biblioteca Antonio Martín. I acabem pensant, el que dèiem, amb els més petits, perquè és una proposta del Jip Gasulla per descobrir històries relacionades amb el mar a través de la narració oral. I, bueno, fins aquí ha sigut la nostra agenda d'avui, però seguim parlant de cultura amb la secció cultural de Santi Vilchez.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Departament d'Interior ha aixecat que emissi el confinament al Vallès Oriental ordenat al matí a causa de la millora de la situació i la previsió meteorològica. No obstant, Protecció Civil farà un seguiment a la tarda dels possibles xàfecs aïllats i dispersos que encara poden provocar, recordem-ho, problemes, sobretot al Vallès Oriental, Maresme, Selva i Baix Empordà. Des d'aquest matí els bombers han fet 44 salvaments i els SEM ha atès 58 persones. I l'altra cara també de les pluges és que provoquen afectacions a diverses línies del metro de Barcelona. Segons la darrera actualització de TMB, des de 3:45 la L3 continua sense servei entre Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron i l'estació de Liceu està fora de servei. També es mantenen els talls a l'L9N entre 11 de setembre i Bon Pastor i la L10N entre 11 de setembre i Llefià. La principal novetat és que l'L4 recupera la normalitat. Pel que fa a l'L2, continua fora de servei i l'andana direcció Badalona Pompeu Fabra de l'estació de Sant Roc. La resta de línies i també els ferrocarrils de la Generalitat funcionen amb normalitat. Canviant de tema, les reaccions a la convocatòria d'eleccions generals no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa la desesperada. Escoltem Alberto Núñez Feijóo.
2: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
1: Qui també ha parlat és la presidenta de Madrid, que ha tiat el fantasma d'una possible dominada electoral per part del PSOE. Escoltem Isabel Díaz Ayuso.
3: Pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
1: El líder de Vox, Santiago Abascal, s'ha sumat també a l'advertència d'una possible manipulació dels comicis Podem Catalunya. Hem sabut que ha convocat primàries el 14 i el 15 d'octubre. I l'Audiència de Barcelona absol els consellers de Salut Alba Vergés i Joan Maria Argimon, a més d'altres càrrecs del Departament de Salut, pel retard en la vacunació contra la Covid a policies nacionals i guàrdies civils el 2021. També ha quedat absol Xavier Rodríguez, exdirector de Serveis de Salut. I després de guanyar el millor concurs de castells de la història, els castellers de Vilafranca ho celebraran divendres amb una festa. Avui, l'endemà del certamen, hi havia cansament, però també molta alegria perquè van guanyar un concurs després de gairebé 7 hores i en un intensíssim frec amb la colla vella.

0: Vale, el primer que has de dir és Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
1: Ostres.
2: Rambla 54, Marta...
0: Amana Morgades,
2: Valldosera. Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
0: Vale, un altre cop.
2: Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
0: Perfecte.

0: Això és Rambla 54 a Domènec Ràdio.
1: S'ha debatut molt sobre l'animal que inspira aquestes notes genials, com tot, de John Williams. Alguns diuen que la Hedwig és una òliba, altres juren i perjuren que és un mussol. Sembla que el món científic els dona la raó als de l'equip mussol. I, de fet, a l'obra original de J.K. Rowling l'identifica clarament com una snowy owl, que en català s'anomena duc blanc o mussol de les neus. Per tant, pertanyeria a la família dels estrígids, mussols i ducs, i no a la dels titònids, que són les òlibes. Però nosaltres, al Rambla 54, som gent de pau, i avui els nostres ocells són tant mussols com òlibes. Ens interessen tots. Volem parlar de tots aquests rapinyaires nocturns que viuen en ambients agrícoles i que estan amenaçats per l'actuació dels humans. De tots els humans? No, com a les aventures de l'Astèrix i l'Obèlix, n'hi ha uns quants que es resisteixen i treballen per revertir aquesta situació. I alguns viuen a Sant Jaume dels Domenys. Laia Batlle, ben tornada al Rambla 54, com estem?
2: Molt bona tarda, Anna. Doncs molt contenta de passejar de nou per la Rambla.
1: I avui no passeges sola, passeges acompanyada, i no d'una, sinó de dues persones. Qui tens amb tu?
2: Doncs mira, avui m'acompanyen aquí als estudis de Domènec Ràdio la Maria Figueres, ella és tècnica del grup ecologista Geben del Baix Penedès i també del Vendrell, i el Jordi Palau, que és

0: de Catalunya, podríem dir, però sí a la comarca, perquè va començar a la Plana de Vic, i que ara heu portat aquí al, al Baix Penedès. Què ens en podeu explicar? En què consisteix aquest, aquest projecte? Maria.
1: Doncs és un projecte que, si bé la implementació més pràctica s'ha fet ara fa poc aquí a Sant Jaume, va començar fa 3 anys, engrescat pel grup de naturalistes d'Osona, que es van posar en contacte amb nosaltres perquè creien que, per les característiques de la comarca del Baix Penedès, un projecte similar al que ells havien iniciat feia uns anys, doncs podia ser molt, molt interessant. I ara, doncs, ja fa 3 anys, vam començar amb un cens de mussol comú, amb una de les espècies que estem treballant aquí a Sant Jaume, i per poder estudiar i per poder saber una mica més d'aquestes poblacions que tenim a la comarca, perquè és un grup de fauna, doncs, que no està gaire, no està gaire estudiant, no se sap exactament què passa, no?, a la comarca del Baix Penedès. Llavors vam començar així i després ens hem anat engrescant fins a avui, amb Domenys Dempeus.
2: Maria, Jordi, un plaer tenir-vos aquí a tots dos. Una cosa, aquest matí, quan preparava aquesta conversa, he tafanejat una mica per internet, i a risc d'equivocar-me, que amb internet no se sap mai, he trobat que a Catalunya tenim 8 espècies de rapinyaires nocturns i que només una d'aquestes 8, el gamarús, es considera que està en expansió perquè resulta que viu als boscos i s'està beneficiant una mica, doncs, del creixement de la massa forestal, encara que sigui descontrolada. La resta tots tenen una perspectiva bastant magra. L'òliba està en regressió i el mussol comú, que parlaves, Maria, del mussol comú només en queden, a veure, que ho he apuntat per aquí, entre 7.000 i 13.000 parelles. Això és molt poc.
1: Sí, efectivament, al contrari del que ens pot semblar, perquè actualment ens trobem en una situació que és una mica paradigmàtica, que és que tenim una quantitat molt més gran de superfície forestal que fa unes dècades, i això ens podria semblar que és positiu, perquè dius, ostres, la natura s'està recuperant, està guanyant espai, però en realitat el que està passant és que, degut a l'èxode rural, a l'abandonament de cultius i de camps, el bosc està guanyant terreny, però està guanyant terreny en contra de les zones obertes creades pels éssers humans, però que són molt positives per molts grups de fauna. Parlem de rèptils, parlem de pol·linitzadors i també parlem de rapinyaires, rapinyaires diurns i nocturns. En el cas de, com comentaves, no?, el mussol, l'òliba, són espècies molt vinculades a aquests terrenys agrícoles, i la pèrdua d'aquests, doncs, també suposa la pèrdua de gran part d'aquesta població.
2: I això què representa pel nostre ecosistema? En realitat, què fem els humans que fa que aquesta població, doncs, de mussols i òlibes vagi a la baixa, a banda d'abandonar el camp, que no és menor, eh?
1: Doncs, a banda d'això, l'ús de raticides i altres pesticides també suposa un problema per aquest grup de fauna. Al final són depredadors que són a dalt de tot de la xarxa tròfica, i això suposa, doncs, que tots aquests verins acabin també arribant en aquestes espècies que es veuen molt perjudicades. A banda d'això, doncs, tenim altres aspectes negatius que podem trobar, com poden ser línies d'alta tensió que no estan en condicions adequades i, per tant, pateixen electrocucions, o també algunes basses agrícoles que no tenen elements adequats de sortida i, per tant, doncs, també es produeixen ofegaments. A banda de la pèrdua, doncs, d'aquests espais oberts, doncs, hi ha altres efectes negatius, doncs, que també són perjudicials per aquest grup.
0: I això, Maria, alguna d'aquestes qüestions que apuntes ara, es podrien repensar o es podrien revertir?
1: Sí, de fet, les solucions són relativament senzilles, perquè al final jo crec que el problema és més el desconeixement, que no tant que no hi hagi voluntat per fer-ho. Al final, tenir aquest grup aquestes espècies al nostre voltant és molt positiu, perquè controlen, doncs, altres poblacions que, si no estan del tot controlades, ens poden suposar un problema als éssers humans, com poden ser, per exemple, ratolins o altres tipus d'arrossegadors. I simplement posant elements perquè puguin sortir de les basses o controlant aquests punts d'alta tensió que puguin ser problemàtics, així com posant caixes niu per fomentar els llocs de cria, doncs ja estem fent una feina molt positiva per aquestes poblacions.
0: Estaríem parlant, per tant, de que el

0: projecte que estem parlant avui és així, és aquest, posar caixes niu. Explica'ns una miqueta de què va.
1: Exactament. Doncs aquest projecte, com deia abans, va néixer primer amb l'estudi una mica de la població que trobàvem al Baix Penedès de Mussol Comú. Això es fa un cop l'any amb un grup de voluntaris. Aquest any vam ser al màxim, que van ser 80 persones escoltant per tota la comarca el cant del mussol, que és una cosa espectacular. I llavors, a partir d'aquesta observació de com es distribuïa aquesta població, ens dona una mica de pistes de com poden estar la resta d'espècies a la comarca, i Sant Jaume, la Bisbal, tot aquest entorn d'aquí és magnífic perquè està envoltat de molta part agrícola, i per tant doncs, també era un punt molt interessant per potenciar encara més aquesta població. Com ho fem? Doncs, òbviament, posant caixes niu, però també doncs, intentant corregir o estudiar quins són aquests efectes negatius que hi poden haver al voltant dels llocs on hem col·locat aquestes caixes niu.
2: I tot això a partir d'una prova que ja es va fer a Osona el 2022, no? I que va funcionar.
1: Exacte. En aquest aspecte estem molt, molt, molt agraïts en el grup de naturalistes perquè ens estan donant, bueno, doncs, des d'assessorament tècnic, suport moral, òbviament, i també són els que ens han ajudat a triar les ubicacions per col·locar aquestes caixes niu, per fer la instal·lació, per construir les caixes niu. O sigui, sense ells és un projecte que difícilment hagués tirat endavant.
2: I allà ho van aconseguir? Tenen alguna xifra de dir, doncs mira, teníem, m'ho invento, 10 mussols i ara en tenim 20 o 25 o 30?
1: Allà fa més de 30 anys que treballen en aquesta direcció, per tant és un grup que es dedica, entre moltes altres coses, però a nivell de rapinyaires són molt experts i s'hi dediquen molt. Llavors, òbviament, els resultats que han obtingut són magnífics, però perquè també coneixen molt el terreny. Nosaltres aquí ara tot just comencem a tantejar una mica, i en el seu cas han aconseguit resultats molt positius, sobretot pel que fa a la implicació ciutadana en la protecció d'aquests grups, perquè han aconseguit que les masies o propietaris de terrenys agrícoles facin una mica com de padrins d'aquestes parelles o d'aquests individus que trobem en diferents punts de la comarca.
0: En el cas de Sant Jaume dels Domenys, la història doncs, té una col·laboració ben maca, no? Perquè el GEVEN col·labora amb altres entitats del municipi o amb altres entitats de la comarca, i és el cas del municipi amb Domenys d'Empeus. Jordi, com va anar aquesta trobada, aquesta col·laboració?
3: Bé, amb el GEVEN ja n'hem tingut alguna altra de col·laboració per part de la nostra associació, tot el que sigui la millora ecològica, la defensa del territori, tot això ens vincula a la nostra terra. Sabíem que tenien aquests estudis fets ells del cens de mussol i de òliba aquí a la comarca, i sabem també per seva doncs, que Sant Jaume era un dels punts que afavoria aquesta biodiversitat, doncs vam apostar per aquest any doncs poder crear aquest projecte, que ara mateix tenim 4 caixes col·locades per òliba i tenim 8 per mussol comú.
0: El projecte té una pota important, com dèieu abans, que és el fet de col·laborar també amb les masies. Amb quantes esteu treballant aquí al municipi i per què s'ha escollit justament masies?
3: Bé, masies per una miqueta per el que comentava la Maria abans, és l'entorn on es troben còmodes aquests animals, on te troben lògicament també el seu aliment, i hem anat a buscar masies de tot el terme, ja que tenim un terme bastant gran aquí a Sant Jaume dels Domenys. Hem intentat parlar amb diversos propietaris de masies, explicant-los una miqueta el projecte, com funcionaria, que al cap i a la fi és que ens deixin un espai senzillament per col·locar aquestes caixes, i nosaltres anirem fent doncs, el que se'n diu una miqueta del control, de veure si realment estan en ús, si hi han entrat, no hi han entrat, si els hi agrada l'espai o no els hi agrada l'espai, perquè també són animals i han de trobar-se a gust en aquests llocs. I bé, és un projecte que no s'acaba aquí, perquè és continuat, seguirem treballant, seguirem mirant com evoluciona la població i intentarem afavorir doncs, que hi hagi una gran expansió d'aquestes espècies.
2: Maria, Jordi, i com podem fer arribar aquesta tasca a més gent? Nosaltres des d'aquí, des del Rambla 54, doncs intentem posar el nostre granet de sorra, però heu previst alguna activitat per explicar aquest projecte al gran públic?
3: Bé, sí, en principi nosaltres aquest divendres dia 17 d'octubre farem una caminada de dues horetes per aquí per al municipi, amb la col·laboració també del Geven, que ens vindran a fer les explicacions més tècniques sobre aquests animals, perquè ells són realment qui saben del tema. I bé, és una ruta molt curteta, apta per tots els públics aquí al municipi, doncs, com et deia, el dia 17 d'octubre de 2026 a 6:45 aquí a la plaça de l'Església, amb una ruta circular per poder veure algunes d'aquestes caixes que ja tenim col·locades, i a veure si tenim sort de poder escoltar els mussols i les òlibes.
0: Don Jordi Palau, Maria Figueres, moltíssimes gràcies. I Anna, ja ho veus, la importància d'aquestes aus i tota la feina que es fa des d'aquí a la comarca per preservar el nostre entorn, que és magnífic.
2: I tant, Laia. Moltes gràcies a tots tres per explicar-nos avui aquí al Rambla 54, per parlar-nos d'aquest magnífic projecte. Qualsevol cosa, estem en contacte. Si escolteu mussols, si escolteu òlibes, Laia, enregistrament en mà, mòbil, el que sigui.
0: Exacte.
2: I ens ho deixes escoltar, que serà un plaer. Una abraçada a tots.
0: I tant, que sí, moltes gràcies. No.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: We accidentally bought a restricted domain for our game. .cat is reserved for Catalonia, and someone on Twitter warned us that if we don't comply, we could lose the domain. So what does it look like to comply? We would have to either add Catalan influence into our game or translate the game into Catalan.
2: Ivan, tu de videojocs com vas?
3: Va, jo crec que prou bé. Pensa que tinc dos adolescents a casa i t'has de posar una mica al dia per poder-los seguir les converses.
2: Ja fas més que jo, eh?
3: Sí?
2: Sí, sí, sí. Jo ara semblaré una experta, però en realitat tot el crèdit de la història que avui us explico és de la meva filla, la Neus, que és la meva adolescent, Ivan, que sí, que és una gran amant d'aquests jocs. Amb ella, que li agraden els jocs d'estudis independents, de producció petita, doncs és qui m'ha explicat la història d'un gat que va néixer en un petit estudi d'Arizona, dalt d'un tren, i que gràcies a un domini d'internet ara resulta que aquest gat és més català que el pa amb tomàquet. He enviat un missatge directe per Instagram als creadors d'aquest videojoc, l'empresa Grim Tales, però de moment no m'han contestat. Així que hem mirat d'estirar el fil per la part catalana, des de Catalunya. Aquest matí la Gisela s'ha posat mans a l'obra i ha trucat a Accent Obert i ha convidat al Rambla 54 a la Bea Guzmán, que és directora de domini.cat a Accent Obert. Bea, benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies.
2: Bé, a mi la història m'ha semblat un tamasso. Són uns nois d'Arizona que tenen una petita empresa independent de videojocs. N'estan creant un d'un gat que va amb un tren, fins aquí cap novetat, i decideixen donar a conèixer aquest projecte a internet a partir d'una adreça que registren, que és train.cat, jugant amb els dos elements característics del seu joc en anglès, que són el tren i el gat. I a partir d'aquí, què? Vosaltres quan teniu notícia de tot això a Accent Obert?
4: Doncs mira, el vídeo original es va publicar l'11 de setembre, casualment, així que el temps va ser perfecte en tots els sentits, i nosaltres ho vam veure, doncs vam tenir consciència dilluns següent. És a dir, la cosa va ser molt ràpida, perquè de 11 de setembre, que era divendres festiu, fins que nosaltres vam interactuar amb el tema, que va ser 14 de setembre, ja el primer vídeo que es va publicar dels estudis Grimm va alcançar, bueno, havia arribat a 55.000 likes a Instagram, és a dir, una passada, i 630 comentaris, i clar, tots els comentaris eren super positius, i això va ser una sorpresa també per nosaltres. Nosaltres, aquest domini estava registrat des del 21 de maig d'aquest any, però no teníem consciència de el contingut que tenia, i molt menys del que passaria a partir de la publicació d'aquest vídeo. Aleshores, tot, com gairebé tot en aquests temps a internet, es va viralitzar amb una velocitat increïble, i bueno, vam tenir consciència aquella setmana, i aquella mateixa setmana vam decidir que era tan increïble tot el que havia passat que volíem contactar amb ell.
2: Sí, de fet ells han penjat un reel a Instagram explicant la història, i diuen que el .cat com a domini és un... Ells parlen d'un domini restringit, que té un seguit de requisits. Abans d'anar una mica més enllà en aquesta història, quins són aquests requisits? És a dir, si jo ara vull fer un .cat, què em demanareu?
4: Bàsicament et demanarem que el contingut d'aquest domini o bé estigui en català o estigui en qualsevol idioma, sempre i quan estigui fent divulgació de la llengua i la cultura catalana. M'explico. Si el club de fans del Barça a Xina decideix fer un blog en xinès però parlant del Barça, perfectament pot tenir un domini.cat, perquè està parlant de la llengua i de la cultura. L'altra opció és que pugui parlar de qualsevol tema, sempre quan ho faci en la nostra llengua.
2: D'acord. És un domini lingüístic.
4: Efectivament, lingüístic i cultural.
2: I cultural. Clar, els autors del joc, d'aquest train.cat... Bé, en realitat el joc no sé massa com es diu, eh? Vull dir, no em facis gaire cas, perquè jo videojocs no controlo massa, com ja hem dit. Podrien haver simplement canviat el domini, no? Podrien haver dit, vale, doncs fem cattrain.com, però en lloc d'això han decidit efectivament dir, escolta'm, tenim un domini.cat, doncs anem a apostar per identificar el joc amb Catalunya i fer que aquest joc parli català, no?
4: realitat han fet més que això, perquè tenien dues opcions, com tu dius, canviar l'extensió de domini i anar-se'n a un .com o qualsevol altra extensió de domini, o simplement fer una traducció senzilla, incloure el text en català i poca cosa més. Així haurien arribat al compliance, que és com es diu el compliment de la normativa. Però han fet una cosa més enllà d'això, i és que els ha cridat tant l'atenció i la mobilització de la comunitat que no només han volgut complir, sinó que han volgut anar més enllà i s'han engrescat d'una manera que jo crec que ells mateixos estan bastant sorpresos del resultat.
2: Clar, diuen, de fet, en aquest vídeo d'Instagram que escoltàvem al començar aquesta connexió, diuen que acumulen més de 500 missatges i comentaris i destaquen en aquest vídeo que un d'aquests és el vostre. Què els dèieu?
4: Efectivament. Realment, el que nosaltres vam veure... Vam veure diverses coses aquí i volem destacar. D'una banda, vam veure que la gent és conscient de la nostra política, és a dir, la gent sap que més enllà d'un nom que en anglès pot semblar graciós perquè és divertit, mirat, i els gats són els amos d'internet, més enllà d'això, la funció de vetllar pels continguts i que no se'n vagi el puntcat cap a altres derrotes i que sigui arrelat al que som en realitat, això s'està fent bé. La segona cosa que ens va sobtar molt és la resposta massiva de la comunitat, tothom agraint-li aquest vídeo, tothom oferint-li suport per fer la traducció, tothom donant-li referències de lo que és la cultura i la llengua. Aleshores, en veure tot això, ens va semblar que era una oportunitat excepcional per fer que gràcies al puntcat la llengua i la cultura anessin molt més enllà de les nostres geografies i territoris.
2: Clar, com per tu tant, digues, dies.
4: Sí, no, la idea era, doncs, aquest és un cas d'èxit espectacular d'una persona que... Lo ideal seria que tothom arribés al puntcat des del punt de vista lingüístic o cultural. Aquell ha arribat al puntcat des d'un punt de vista completament diferent, però s'hi ha quedat. Aleshores, el nostre objectiu contactant amb ell és tenir una xerrada, poder fer una videotrucada i que ens expliqui les motivacions originals, les motivacions que el van portar després a intentar anar més enllà i com se sent ara amb tot el suport de la comunitat.
2: Clar, benvinguts als gats, perquè una comunitat que, com ens deia, s'ha llançat a proposar los trets identificatius de la cultura catalana, que si Montserrat, que si Gaudí, li hem posat al gat una barretina ja...
4: Tot hem creat un tió, també.
2: Hem creat un tió, que, per cert, això sí, vosaltres esteu parlant amb aquesta gent d'aquesta empresa de videojocs, de Grim Tales?
4: Sí, ens estem intentant coordinar per fer una videotrucada i farem, bueno, intentarem a partir d'aquí fer un vídeo que tant de bo sigui tan viral com els dos que ha publicat ell.
2: Doncs escolta'm, només una coseta, que és que és gairebé una obsessió personal, això del cagatió... que dius, no, és un tió, no és un caga tió. A veure si poden treure-li el caga del davant.
4: Ho intentarem.
2: També han tingut ofertes de tots d'usuaris que diuen que els ajudaran, si els cal ajuda, amb la traducció en català. És que com som els catalans, eh?
4: Sí, sí. La veritat és que tothom s'ha obert moltíssim a col·laborar. No sé si ho sabeu, però han creat dins del seu perfil a Discord han creat un canal específic pel català i aleshores estan publicant en aquest canal doncs aquestes coses, no? La imatge del tió, la muntanya de Montserrat, i la gent opina i dona suport. És veritat que també en aquest canal al final la gent es desvia i acaba parlant d'altres coses, però sí, però en realitat ha estat com una trobada mútua molt profitosa, perquè ells s'han obert a nosaltres i la comunitat també s'ha obert a ells.
2: I en realitat podria acabar sent el primer joc nord-americà que té abans una versió en català que en castellà, potser.
4: T'imagines? Estaríem contentíssims tots.
2: Perfectament. És perfectament factible vista la resposta. Us havia passat mai això, aquesta confusió amb el puntcat? Clar, el fet de que, com tu deies, els gats són els reis d'internet i doncs el nostre domini coincideix amb el nom de gat en anglès, us hi havíeu trobat mai?
4: Sí, tenim un parell d'anècdotes molt concretes i gracioses. La primera és que quan es va llançar el domini .dog ens van trucar a mitjans internacionals a preguntar-nos què pensava, què opinava el .cat del domini .doc. I la nostra resposta va ser que estan molt contents de que per fi hi hagués un domini específic per animals de companyia, ja que nosaltres no ho érem. Això va ser la primera. I la segona, es veu que, diria concretament que als Estats Units es va aprovar alguna llei segons la qual els animals de companyia havien de tenir alguna assegurança, i de cop i volta vam veure un boom d'altes dels Estats Units de dominis relacionats amb insurance i, bueno, assegurances en anglès. I vam veure que clar, la gent s'estava posicionant intentant vendre l'assegurança per al gat. No tenien continguts en català, aleshores vam contactar amb ells i la majoria van fer una traducció de la pàgina principal en català per complir amb la normativa. Però és la primera vegada que ens passa que d'una manera tan aclaparadora i tan clara la comunitat i el titular del domini se comuniquen i es complementen tant.
2: I em deies que esteu pendents de parlar amb ells, d'una videotrucada amb ells. Jo he estat tafanejant, no hi entenc massa, però m'ha semblat llegir que encara no tenen data d'estrena per aquest joc. No sé si valoreu oferir-los alguna acció concreta a Catalunya o alguna cosa.
4: Estem en ello, sempre pensant en propostes, però això és el que és més interessant de tot. Ni tan sols el joc està acabat, ni desenvolupat, ni presentat. Uh-huh. És un pre-llançament i ja ha tingut tota aquesta acollida. Aleshores, jo crec que ells seran els primers interessats en fer alguna cosa especial amb nosaltres.
2: Doncs Bea, nosaltres aquí ens tens sempre que vulguis al Rambla 54 per parlar d'aquestes i altres qüestions relatives a aquest .cat. Aquesta és potser més anecdòtica, però un altre dia, si vols, ens podem posar més seriosos.
4: I tant. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu per portar-nos aquesta història tan divertida de Train.cat fins al Rambla 54 i per tot el que hem après. Som casa teva, ja t'ho deia, sempre que vulguis. Una abraçada.
4: Abraçada. Adéu.
5: Doncs...
6: M'he de provar molt, o no m'he de provar?
5: Bueno, has d'estar relativament a prop.
6: Així?
5: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa i a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
6: Rambla 54. A la meva ràdio local.
5: Perfecte.
6: Faig bé, eh?
5: Sí. Qui té art, té art.

0: Entrem al taller i ja veiem a tothom treballant. Damunt les taules hi ha peces a mig fer, ornaments, tires de paper, brodats i diversos patrons. Algunes treballen assegudes, d'altres van d'una punta a l'altra buscant material. I, entremig de tot plegat, la Carme Solà no para. Pregunta, mira, corregeix, calcula i dona instruccions. Perquè una cosa és veure el vestit acabat sobre la passarel·la de Mollerussa i una altra és veure d'on surt. I aquesta història, en el cas de la Carme, va començar fa més de 35 anys.
1: Fa, por lo menos, més de 35 anys que sóc a Mollerussa.
0: Infàs...
1: Pues, cada any mos anem superant. Vaig començar el primer any en 6, hem acabat pues, més, hem acabat més, hem acabat més, hem acabat més, i ara estem acabant sobre la xifra d'uns 24.
0: 24 a l'any. El primer any van ser 6 vestits, ara ja superen la vintena cada temporada. I fer la llista sencera dels reconeixements aconseguits durant tots aquests anys seria difícil. Han competit i han estat premiades en diferents ocasions i en diferents categories del concurs de vestits de paper de Mollerussa. Les fotografies i els trofeus que hi ha al taller són una bona mostra. I alguns dels vestits premiats ja ni tan sols tornen. Es queden al Museu de Vestits de Paper de Mollerussa. Però la feina de la Carme no es limita a aquest taller. També forma part de l'Associació de Vestits de Paper d'Almena, on es repeteix el mateix procés que al Guaire. Mesos de confecció, equips de dones treballant plegades i vestits que també han estat reconeguts en nombroses ocasions al certamen. Entre el Guaire i Almena, bona part de l'any de la Carme gira al voltant del paper.
1: Sí. Jo hi dedico 2 al Guaire, 2 al Almena. Però, pues, els caps de setmana tot el que puc, i a les nits tot el que puc, i, bueno, pues, és que són molts vestits.
0: Quan encara falten 10 mesos per al concurs, al febrer, ja es decideixen els nous vestits. Primer arriba la idea, després cal trobar el paper, pensar els materials, dibuixar, fer patrons i començar a descobrir com es pot reproduir en paper allò que normalment estaria fet de roba.
1: Això comença el febrer, cada any.
0: Val. Al febrer us reuniu?
1: Sí, al febrer comencem, lo triem, i llavors allí, a partir d'allí ja començo a buscar el paper, els fils que em convenen, tot.
0: I des de febrer ja intensiu o...
1: Sí.
0: Ja intensiu. A l'estiu heu estat aquí
1: no,
0: amb la...
1: No hem parat ni un
0: amb
1: mes...
0: l'aire condicionat.
1: Una setmana pues... només a l'agost.
0: Bueno, una setmana de vacances, una setmana de vacances.
1: Una setmana vacances, prou, eh? Sí. Però pues... bueno, no, és que no podem parar. Són vestits molt elaborats, molt treballats, i claro... Necessiten temps i hores.
0: La Carme és qui dona forma a aquella primera idea. Dibuixa, talla, pensa les peces, decideix els materials i busca la manera que un vestit que existeix en una fotografia o en la seva imaginació es pugui construir amb una condició molt concreta, ja que aquí tot ha de ser de paper.
1: Jo sóc la que els tallo, la que dibuixo, la que busquem pues, los fils que han d'anar. Bueno, has de buscar pues, les combines que puguen anar per adornar, a veure, imitar el més possible el vestit que tu vols fer.
0: Però la Carme insisteix en una cosa, ella sola no podria fer-ho. Al taller cadascuna té la seva especialitat, n'hi ha que broden millor, d'altres preparen papers, unes fan fil, altres cusen, i la feina va passant d'unes mans a les altres. És gairebé una cadena de muntatge, però feta a mà.
2: Ahora no. Aquella, ahora yo, luego va otra, después va otra...
0: Trabajo en cadena.
2: Y la
0: cadena.
2: Última, la maestra.
0: I l'última, la supervisora.
1: La supervisora, que ojo, que digo, això no està bé.
0: Perquè abans d'arribar al vestit complet hi ha desenes de peces independents. I mentre som al taller, la Carme calcula quantes en necessitaran només per construir una part del vestit.
1: Mira, d'aquí a aquí és una pieza, ¿vale? Esto es una pieza.
3: Y hay pa una.
1: Hay pa una, pero son 6 piezas.
3: Pues 3 metros.
1: Tienes que hacer 5 más como esta.
3: Aquí hay 4 metros, hago 3 más.
1: Sí, porque es... ¿Eh? Bueno, sí, tres más, lo que te... Tú calcula que esto es una pieza.
3: Sí.
1: Ya tenemos una. Son 6.
3: Hay que hacer...
1: Para 5 más.
0: Una de les peces que tenen damunt de la taula acabarà formant una gran capa. Cal calcular-ne la llargada, preparar-ne el remat i després incorporar-hi els ornaments.
1: Estem calculant la llargada d'aquesta capa, que té 5 peces... No, 6, me sembla que he dit. 2, 4, 6. 6 per 5 són 30. Claro, 30 serien 3 metres, no?, al meu veure. Sí, perquè són 1, 2, 3 metres.
3: 3 i 3, 6.
1: 3 i 2 d'aquí, 8. Això és el que calculem per fer això que fa el remat aquest.
0: 8 metres només per a una part. I quan la Carme diu que tot és de paper, vol dir exactament això. Les perles es preparen perquè ho semblin. El paper de seda pot acabar imitant l'ermini d'una capa. La cel·lulosa es transforma fins al punt que, quan la tens al davant, costa identificar d'on ha sortit. I fins i tot els fils amb els que cusen i fan les les puntilles són de paper. Aquesta és segurament una de les parts més sorprenents de tot el procés, i al principi també ho era per a elles. Primer ho feien amb les mans, i després la Carme va provar de torçar el paper amb una canya de pescar. Més endavant ho van intentar amb una batidora, fins que la solució va aparèixer en una eina que, d'entrada, costa imaginar dins un taller de costura. Sí, és un taladre.
1: Llavors,

0: marxa curta, però ara ja sí que amb la més llarga.
1: Ara ja anem amb la marxa a tope.
2: Amb el taladre van torçant tires finíssimes de paper fins a convertir-les en fil. Parlem de tires d'uns 4 mil·límetres que després serviran per fer ganxet, brodats, puntilles o cordons. Una feinada que, quan el vestit està acabat, gairebé desapareix davant dels ulls, perquè aquest és precisament l'objectiu, que quan el vestit arribi a la passarel·la sembli qualsevol cosa menys paper. I després de mesos de feina, arriba a Mollerussa. Allí els vestits d'Alguaire competeixen en les diferents modalitats del certamen: la moda d'època, la moda actual i la moda de fantasia. Però cada any la Carme encara assumeix un altre repte: confeccionar el vestit del dissenyador, ja que aquest és diferent, ja que no competeix, sinó que és per ser exposat al Museu dels Vestits de Paper de Mollerussa.
0: Després també fa el del dissenyador cada any.
1: Que és una altra categoria a part.
0: Sí, bueno, aquell no entra.
1: No entra categoria, és com d'exposició.
0: Sí, aquell ja queda com a d'exposició. Perquè...
1: De museu, totalment.
0: I cada any ho fa jo, perquè clar, és que no hi ha gent que pugui fer el patronatge d'aquell.
1: Sempre vestit. Ho hem comentat, que no hi ha cantera.
0: No. Bueno, a veure, això és de comptar que pues, cada dia, ja ho veus, no? La gent pues, mos fem grans, les jovens no vol començar perquè totes són... tenen feina i no volen estar... Però bueno, aquí pues el grupet que tinc, ja ho veus, molt majes, i les donen aigua.
2: Vestits que ja no només passen per una passarel·la, sinó que queden conservats i exposats en aquest museu. I així han anat passant els anys, més de 35. I aquesta temporada la Carme Solà farà 75 anys, però quan li preguntes fins quan pensa continuar, costa obtenir una dada concreta.
0: I mentre elles aguanten, jo ja ho puga jo aguantar, anirem continuant i tirarem endavant, perquè pues, és el nostre. Vull dir, és que quan parem al desembre, al gener ja m'estan preguntant. Ja en tinc ja triats per l'any que ve.
1: Ja estan pensats, abans d'aquesta edició de l'enguany.
0: Quan veig alguna cosa que jo m'agrada, de seguida ho guardo. Vinga, aquest per l'any que ve.
2: Ara encara queden mesos de feina, però abans de la passarel·la hi ha tot això. Metres i metres de paper, peces que repeteixen una vegada i una altra, mans que broden, cusen, tallen i torcen, un taladre convertit en filadora i unes dones d'Alguaire i d'Almenar que s'hi dediquen tardes, nits i bona part de l'any només per això. I la Carme Solà caminant entre les taules, mirant, calculant i pensant sempre una mica més enllà, perquè que un vestit no comença quan algú se'l posa, comença molts mesos abans quan algú mira un tros de paper i és capaç d'imaginar un vestit.

0: Hola, bon dia, rambleros i rambleres. Soc el Miquel García, viticultor del celler La Gravera. Ja estem una setmana més aquí, fent de la part rural, la part de Lleida a sobre. I res, amb molts ànims, primer de tot, a la gent de les comarques barcelonines, que heu tingut aquests jaleos amb la pluja. I mira, allí tantíssima aigua i aquí ni un gram. Aquí al meu poble, al Menà, han caigut 1,2 litres. O sigui que ni mullar. Tenim lo sembrat, que necessitem més aigua, sí o sí. I no res, i nosaltres aquesta setmana, que ja hem acabat verema, lluna descendent, dia fulla, estem fent preparat 500 avui, per exemple, que, bueno, jo crec que això és... dona per un capítol sencer, però feu-vos una idea: caca matinera de vaca i banya de vaca, 6 mesos enterrats, i a partir d'aquí ja us expliquem propietats. Vinga, una abraçada, rambleros i rambleres.
1: Rambla 54 és... no sé el que és.
2: No, sí, el que has dit abans.
1: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
2: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
1: M'agrada la pausa, és com pausa poètica.
2: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
1: Ha quedat d'artista, aquesta.
2: Molt bona, eh?
1: Sí.
3: Señales de horizonte extraño y ajeno, de brújula sin norte, en la sombra de un padre, luz yerma y fría, cobijo de hombres, subiendo, bajando, entrando. Se llenan huecos con vacíos, en casa de mamá. Solo los muros recuerdan los secretos, las ausencias, donde el hambre tiene cuerpo, alma y piel. El grito habla a través de esas cuatro bocas, y su cuerpo tiene forma de desliz, del que viene sin invitación ni planes para el futuro. El espurio, el pequeño, el que es diferente en silencio, pero toma todo como propio y tibia las posibles grietas.
4: Maria Gateu, ben tornada al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna.
5: Rambla 54, a Ràdio Rosselló.
4: Quan ens vam presentar al Rambla 54 per primera vegada des de Ràdio Rosselló, em vas dir que havies escrit un poemari que es titula Malva, i vam quedar que un dia trucaríem per parlar de la teva poesia. De seguida en parlem. De moment n'hem sentit una d'elles, una poesia inclosa en aquest poemari que es diu Malva. Maria, a tu dona't bé això d'escriure poesia?
3: Ai, doncs a mi em ve des de fa molt de temps, és a dir, sempre he escrit, en realitat. Però la poesia com a tal va començar a l'adolescència, que crec que és algo bastant tòpic en aquest sentit, però sí, sobretot durant la universitat va ser quan ja vaig, diguem-ne, escriure amb més consciència, no? Més, en el sentit més de forma, estructures i qüestions, no? Amb més consciència de poesia com a tal. I ja després, pues, una cosa va portar l'altra i va d'aquí bé Malva, més o menys.
4: Aquí, o sigui, la cosa va acabar amb un poemari.
3: Sí.
4: I escriure poesia, o sigui, realment, bueno, a mi, des del desconeixement, se'm fa una muntanya, perquè no és només escriure, no? És escriure amb tot un seguit de normes, potser, i de corsers, i de... que, buf, em sembla superdifícil.
3: Doncs no et pensis, eh? Per mi és el contrari. O sigui, jo he intentat escriure relats, per exemple, és a dir, prosa, no? O sigui, ficció, narrativa, i no me n'he sortit, vaja, és que ni volent, eh? Però, en canvi, la poesia té una, diguem-ne, com una qüestió molt bonica, que és la llibertat. I molta gent es pensa això, no?, el que tu comentes,
4: sí,
3: que és com molt complicada, com molt complexa, com que cal seguir unes rimes, unes estructures, no?, etcètera, però en realitat no. És a dir, és expressar una idea, un sentiment, una emoció, una imatge, però ho pots fer com tu vulguis i tal i com tu ets i de la manera que tu vulguis. O sigui, hi ha gent que sí que és veritat que escriu el que comentem, eh? Més rimes, estructures, etcètera, Però jo, en el meu cas, almenys, faig vers lliure i jo intento ser fidel a mi mateixa i ser lliure en aquest sentit. És a dir, ja com que la vida de norma, no? No et proposa espais on puguis ser tu mateixa, o almenys no de la manera exacta, no? Ni tan lliure com aquí, almenys l'escriptura per mi sí que és això, no? El meu espai com d'oci i de llibertat.
4: En el teu cas, però, la vida sí que et proposa escriure, perquè tu ets periodista, sí. I te'n deus fer farts.
3: Sí, sí, sí. Però és diferent, eh? O sigui, això, clar, pots jugar més amb el llenguatge. La poesia té això, no? Et permet jugar més, doncs ser com més diferent. Clar, no és el mateix escriure una notícia, no, en aquest cas per Ràdio Rosselló, que escriure un poema. És molt diferent per mi.
4: I la teva poesia, Maria, s'escriu a raig o s'escriu amb una rutina diària, una mica cada dia? Quina mena d'escriptora ets?
3: En el cas de Malva o en general?
4: En general. No, això deu ser una manera de ser, de la mateixa manera que hi ha gent que són més endreçats, gent que són més caòtics, hi ha gent que deu necessitar, no?, una rutina, i gent que vam parlar fa poc, per exemple, amb el dramaturg, el Dani Meyer, que ell escriu, té una obra que la va escriure en una nit.
3: Yeah.
4: Així, com marraig, no? Quan em ve la inspiració, sí. Vinga, que no vol dir que després no ho revisis, eh?
3: Mm-hmm.
4: Però jo no sé, en el
3: teu
4: cas.
3: Virginia Woolf tenia la seva habitació, no?, on ella escrivia i s'aixecava cada matí i seguia una rutina i una, no?, una qüestió que al final ella ho feia de manera rutinària. Jo per mi no, o sigui, jo de fet hi ha hagut, ara fa temps, que no em surt res, diguem-ne, que les muses no m'ajuden, no? Però quan estava així com més activa en aquest sentit, jo me'n recordo de moments d'anar-me'n a dormir, està el típic que t'agites al llit i de repent te ve com una imatge, un vers, i m'havia d'aixecar i escriure. I
4: clar, perquè
3: com,
4: si no te'n recordes,
3: clar,
4: no?
3: Clar, clar, clar, clar, ni que fos al mòbil, el teu xat personal de WhatsApp, que tots el tenim, suposo, doncs allà ficar-ho, no?, i ficar com una idea o aquell vers o aquella, no?, aquella frase o paraula que em venia. Però jo normalment el que faig és escriure a raig. Després sí que quan ja vull fer d'allò, no? És a dir, trobo que aquell text doncs té com una contundència, diguem-ne, o com una idea que a mi m'agrada molt, doncs llavors sí que el perfilo, no?, el corregeixo, etc. Però jo intento no ficar-me com cotilles, no ficar-me com corsers i anar directe a la idea, i ja després ve tot el treball posterior, que és complicat, perquè al final si algú té també, jo suposo que qualsevol escriptor o escriptora que m'estigui escoltant ara mateix també coincideix amb mi, que al final has de dir prou perquè si no mai s'acaba, no?, la creació d'un text, ja sigui narrativa o poesia. Vull dir que has de tu mateix parar i dir, bueno, ja està, suficient, ja he corregit prou. Perquè si no, podríem estar fins a eternum, no?, escrivint o modificant aquell text.
4: Clar, fins que intervingui l'editor que diu, bueno, ja vale, no?
3: Exacte, també, amb una tasca molt important aquesta.
4: Maria, i Malva, d'on va sortir? Són poemes que has estat acumulant durant molt de temps? O com es va construir aquest poemari?
3: Doncs això sorgeix després de la mort de mon pare. Que ell, sí, ell va morir el 2017, i jo en aquella època doncs tenia com... en aquella època, just després de la mort, va passar un temps. Però jo sí que tenia com molt aquesta cosa, no?, d'intentar treure tot allò, no el dol com a tal, perquè Malva no va sobre el dol de la mort de mon pare, sinó més tots els canvis que hi ha hagut, no?, arran de tot aquest procés, és a dir, de Maria abans de la mort de son pare i Maria després de la mort de son pare. I llavors va sorgir d'aquí, i de fet no va ser acumular poemes que ja tenia d'abans, sinó jo em vaig fer com un índex dels diferents temes que volia tractar, i a partir d'aquí vaig anar escrivint poc a poc. És a dir, en aquest cas sí que potser el que t'he dit abans de que anava a raig, pues ara em contradic i no és així, però sí que intentava no seguir dintre de la meva manera d'escriure, no?, que és aquesta qüestió de no ficar-te corsers, no?, de ser més lliure, doncs intentar passar per certs parts, no?, certes parts i certes qüestions i temes que jo volia abordar, perquè al cap i a la fi doncs parla d'això, no?, de mon pare abans i després, no?, de la seva mort.
4: Per això potser s'explica el fet de que hagis dividit el poemari en infantesa, vida i mort, però després hi hagi un espill, un mirall d'aquesta mateixa infantesa, aquesta mateixa vida i aquesta mateixa mort?
3: Sí, exacte, és totalment això. De fet, el poemari comença amb mon pare, diguem-ne, amb el seu relat, no?, entre cometes, perquè acabé la fi l'estic escrivint jo, però són les seves fases, i després aquest espill, no?, aquest mirall, són les meves parts reflexades en el seu, no?, en el seu reflexe, diguem-ne. És a dir, és com mon pare davant i jo me mirallo amb ell, no?, i viceversa. Mm-hmm, totalment.
4: I el títol, Maria, Malva?
3: Doncs això és molt curiós i en realitat és una anècdota com molt quotidiana, perquè, bueno, jo al barri on vivim, on vivíem, no?, a Lleida, al parc on jo sempre jugava, no?, amb les meves amigues, hi havia moltes malves. I jo recordo un dia que li vaig preguntar a mon pare, que ell també havia estat pastor, no?, i havia, és a dir, era un home com molt, molt connectat amb la natura en aquest sentit, li vaig preguntar que quina flor era aquella i em va dir, són unes malves, no?, perquè parlàvem en castellà en altres. I llavors, arrel d'en ell, no?, és a dir, gràcies a ell, vaig descobrir aquesta flor. I ja sempre que després, a partir d'aleshores, no?, sempre que la veia pels camps, no?, o per qualsevol puesto, doncs ja recordava que eren les malves, no?, que eren una malva. I clar, vull dir, havia de ficar aquesta paraula, no?, aquest títol, i a més que, Anna, siguem sinceres, queda molt més poètic, malva, crec jo, eh?
4: Una cosa, t'he escoltat dir ara, clar, ell i jo parlàvem en castellà, per això el poemari està en castellà, imagino.
3: Sí,
4: és una cosa
3: sí.
4: que m'ha sorprès, que quan em vas dir, és que tinc un poemari i me'l vas enviar i tal, i el vaig obrir i vaig pensar, la Maria, però amb aquest català de Lleida tan correcte que té, que sembla que estigui parlant català de fa 4 segles, se'm feia com estrany, però és perquè, que no, vull dir, és perquè a casa, com a mínim amb el teu pare, parlaves en castellà.
3: Sí, de fet, ell és molt curiós això i em fa gràcia que ho preguntis perquè crec que poques vegades ho he explicat, almenys així en entrevistes, però sí que ell era de Maials i ell parlava sempre en català. O sigui, fora de casa parlava sempre en català. Però a casa, com a la família, no?, sobretot jo m'he criat amb els avis de ma mare i tot plegat, és a dir, la meva família materna, ells venen de Sevilla, llavors són, no?, andalusos que van venir cap aquí, parlem sempre en castellà. Llavors jo suposo que ell mateix es va autoadaptar, no?, es va adaptar a aquella qüestió, i a mi em feia molta gràcia també de petit això, que ell fora de casa parlava sempre en català, però amb nosaltres en castellà. Per què? Li hauríem de preguntar amb ell, però jo crec que és per això, eh? I sí, clar, en aquest sentit jo havia d'escriure aquest poema en castellà, perquè clar, és com el llenguatge, no?, i és la llengua amb la que jo me comunicava amb ell, i els meus records i tot el relat, diguem-ne, està connectat amb aquesta llengua, sí.
4: Clar, tot el vincle és en castellà.
3: Exacte. Mm-hmm. Sí, sí, totalment.
4: I després de Malva, què? Estem escrivint alguna cosa? Estem fent poemes? O t'estàs atrevint amb alguna novel·la? Alguna altra cosa?
3: No. Jo el tema de relats, almenys, fins que no... No sé, eh? No crec que sigui el meu, diguem-ne, gènere, no?, en el que me sento més còmoda. Però sí, de fet, estic treballant, o sigui, vaig com molt poc a poc, eh? És a dir, no és una qüestió que et pugui dir, mira, pues sí, ho tinc ja quasi enllestit i dintre d'uns mesos mirarà a veure si el puc publicar. No, en aquest sentit no, però sí que tinc allà com al calaix un poemari que vull fer, i en aquest cas aquest sí que el vull fer en català. I a més que, perquè també el català normalment en poesia no l'empro gaire, però en aquest cas sí que el vull fer sense en català.
4: I alguna cosa sobre la temàtica ens pots dir? En què t'estàs inspirant ara mateix?
3: Doncs te diré només en els balcons, és a dir, en tota la vida i tota la vida que es pot veure, no?, des dels balcons. És a dir, tu quan passeges per les ciutats i te fixes a les façanes, almenys jo ho faig, en les façanes de les cases, no és només dir, oh, quin balcó més guapo d'aquesta persona, no?, que gran que és aquest balcó, m'agradaria tenir-lo jo. No és només això, sinó és veure quin tarannà, no?, quina família, quin caràcter, no?, tenen les persones que viuen en aquelles cases, no?, en aquells pisos o domicilis que jo crec que es poden veure molt, no? Pots veure molt bé com és una casa segons el balcó que tingui o les finestres que tingui o les decoracions que tinguin allà. Aquesta seria una de les idees, eh? N'hi tinc més, però no vull fer gaires spoilers.
4: És una poesia una mica periodística, eh? De tafanejar, sí. de deduir, de... no?
3: Una miqueta sí, eh? I sobretot això de xafardejar, jo crec, eh? O més que xafardejar, d'idea, d'inventar-te fins i tot, no? Perquè al cap i a la fi tampoc ho saps. O sigui, jo potser sí que... No? O qualsevol esclar, que ho sí. Mire ho pense, i en realitat potser després tu penses que allà viu un pis d'estudiants i en realitat doncs és un senyor jubilat que està allà a la mar de gust mirant la tele a casa seva, saps el que t'ho vull dir?
4: Ja.
3: Llavors... Sí, és imaginar les vides que hi ha més enllà, no? D'aquests balcons o aquestes finestres.
4: Deixa'm acabar fent una mica d'apologia en general de la poesia. No sé si li donem prou importància. Tinc clar que potser no la llegim prou i no sé si tu tens el per què.
3: Jo crec que és la neguet lleig de la literatura. Igual que passem el jazz a la música, crec... Jo, per mi, la poesia li passa més o menys el mateix, i és una llàstima. Jo crec que perquè tenen por, o sigui, fa com respecte, perquè se pensa que no es comprendrà, no? Que no s'entendrà. I jo crec que també això, que ara no vull criticar tampoc als mestres i als professors, però...
4: Pots fer-ho, no passa res, tampoc.
3: Però a l'escola, normalment, no, sempre te diuen que aquest autor volia dir això amb aquest poema. I jo sempre dic i sempre defenso que això per mi no és del tot correcte, perquè al cap i a la fi, per exemple, Malva, no? I qualsevol poemari, quan ja l'has publicat i ja l'has escrit, ja no és teu. És a dir, jo puc dir que això va sobre la mort de mon pare, no? I sobretot el que m'ha fet canviar a mi, però potser qualsevol, o potser tu quan l'has llegit, Anna, també has interpretat o has viscut una altra cosa, i per mi és totalment correcte. Llavors, clar. Jo crec que la poesia és molt bonica per això, no? Perquè no...
4: Per viure-la, no? Cadascú,
3: sí,
4: des del seu moment, des del seu caràcter, des de les seves sensacions... Doncs, Maria, ha estat un luxe descobrir Malva amb tu al Rambla 54. Mil gràcies per la teva generositat i parlem aviat.
3: I tant, Anna, que vagi molt bé.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Hola, Dani, sóc l'Anna. Què tal, com vas? Escolta'm, tinc apuntat que avui començàveu els assajos de Crash. No sé si la pluja us ha canviat els plans o ho heu mantingut, en qualsevol cas. Escolta'm, quan hagueu fet aquesta primera jornada, per què no ens expliques com ha anat i com ho veus? Vinga, parlem aviat. Una abraçada. Adéu.
6: La xarxa de comunicació local. El Prat Ràdio, 91.6 FM.
7: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
8: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
9: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
10: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
11: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
12: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
13: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
14: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
15: ¿Te recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
16: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
17: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
18: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
19: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
18: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
20: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
21: Al Prat Radio, 91.6 FM.
22: Són les 5.
21: El Prat en 3 minuts.
22: Bona tarda, us parla Víctor Asensio. Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals per al proper 29 de novembre després del no als decrets d'habitatge de divendres passat. En una breu compareixença aquest matí a les 9, el president espanyol ha enumerat els projectes que ha dut a terme el seu executiu i ha matisat que, per fer més, necessita renovar i ampliar el suport de la gent.
23: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
22: Les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26 d'octubre. La campanya electoral començarà divendres 13 de novembre i s'allargarà 15 dies, fins divendres 27, un dia abans de la jornada de la reflexió. Serà justament el cap de setmana que coincideixi amb la Fira Avícola de la Rasa Prat. El Prat recupera progressivament la normalitat després dels forts aiguats d'aquest cap de setmana, especialment dissabte. La pluja acumulada a la ciutat va arribar als 120 litres per metre quadrat, una de les xifres més altes registrades a Catalunya. Tot i la intensitat del temporal, no s'han hagut de lamentar incidents greus al municipi. La pluja ha provocat inundacions puntuals en diversos indrets del Prat. Malgrat això, la ciutat no ha quedat estanyada. La llera del riu, però, continua tancada i inundada a causa de l'important cabal que porta el Llobregat, que s'ha multiplicat per 45 respecte a la mitjana habitual de 9 metres cúbics per segon i ha passat als 400 metres cúbics per segon durant el pic de l'episodi. L'Ajuntament manté la recomanació d'extremar la precaució en aquesta zona i respectar les restriccions d'accés. I avui arrenca la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Les primeres persones en rebre-la seran les més vulnerables, gent gran que viu a residències i infants. També hi estan convocats els i les professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, mestres i professorat. El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials. El Prat s'enfrontarà a l'Atlètic Club la setmana del 28 d'octubre a la primera ronda de la Copa del Rei si, finalment, guanya el partit que de moment té avantatge contra el Sant Rafel i que es va suspendre davant la impossibilitat dels eivissencs per poder viatjar pel temporal. El partit de tornada, però, no té encara data determinada per saber quan es jugarà, però, previsiblement, es podrà definir demà, perquè la federació dona 48 hores per escoltar les peticions de tots dos clubs abans de prendre una decisió. I això és tot de moment. Tornem amb més informació d'aquí una hora.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts una setmana més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 5 d'octubre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Bona tarda. Comencem recordant aquestes dues carreteres locals afectades per les darreres pluges que estan tallades al trànsit, les dues a la zona del Vallès, la comarcal 14-15C a la Roca del Vallès, i també la comarcal 352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles. Hi ha un túnel, doncs aquest túnel també el tenim tancat a la circulació. Aquestes són les dues incidències ara mateix més importants pel que fa a les afectacions provocades per les darreres pluges. I pel que fa al trànsit, bàsicament, a banda de les aturades més o menys habituals, parlem d'un accident que s'ha produït a l'autopista AP7, al tram de Santa Perpètua. Hi ha un carril tallat en sentit sud, sentit Papiol, sentit Tarragona, i parlem d'aturades d'uns 3 quilòmetres en aquest punt de l'AP7. Com et deia, Santa Perpètua, en sentit sud, i és a causa d'un accident. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Bona tarda.

0: Bé, doncs avui dilluns al Connectats abordarem el racisme que es practica a les immobiliàries i al sector de l'habitatge amb Sukaina Belgan, propietària de la immobiliària Ethic Home. Continuarem amb el món de l'empresa, ho farem des de Terrassa per conèixer Beat Pilates Studio amb la seva fundadora, la Irene Molina. I acabarem interessant-nos pel canvi d'imatge de la productora musical Pick Up de Castellà del Vallès amb el seu director, l'Albert López. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: I a aquesta hora de la tarda és moment de conèixer què és el que marca l'actualitat en els diferents municipis del Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La desena edició de la trobada de bestiari Can Roca Crema, organitzada per la colla del bitxo del Torrent Mitger, es va haver d'adaptar el dissabte a la previsió meteorològica que va obligar a suspendre tota la programació prevista per a la tarda. Al matí, però, a la plaça de Can Roca sí que va poder

0: valora la figura de Dolors Sans, constructora de bestiari festiu originària de Vilafranca del Penedès, amb més de 40 anys de trajectòria. Precisament totes les bèsties convidades en aquesta desena edició han estat obra seva. La previsió meteorològica, però, va impedir completar la celebració i va deixar el barri terrassenc de Can Roca sense la cercavila de bestiari, els balls de lluïment i la tradicional plaça de foc que estaven previstos per a la tarda.
1: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Esmazza vol continuar a Sabadell. És l'anunci que ha fet el gerent d'Esmazza, Eugenio Díaz, en el marc de la celebració aquest diumenge del 50è aniversari de l'empresa concessionària de servei de neteja i recollida de residus. Tot plegat quan és a punt d'exaurir-se l'actual contracte entre la companyia sabadellenca i l'Ajuntament.
3: 50 anys després, seguimos aquí. Por eso, cuando imaginamos el futuro, no pensamos nunca, no únicamente en seguir avanzando y creciendo juntos. Lo primero en lo que pensamos todos nosotros es en seguir estando cerca, es en seguir escuchando, es en seguir compartiendo ese orgullo por nuestra ciudad, es seguir haciendo aquello que mejor sabemos hacer, estar al lado, al costat de Sabadell.
2: Díaz també ha reivindicat que Esmazza ha estat present en moments claus, com ara durant la pandèmia o amb les inundacions de les últimes hores. L'acte d'Esmazza s'havia de celebrar dissabte a la nit, però les restriccions de mobilitat del govern de la Generalitat han obligat a reprogramar-lo fins ahir a la tarda.
1: Gràcies, Pol. Ara anem fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'episodi de pluges torrencials d'aquest cap de setmana ha deixat un escenari insòlid i també registres històrics a Badalona i a tota la comarca del Barcelonès. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, la ciutat ha viscut el temporal més greu d'almenys les últimes dues dècades, obligant a activar els protocols d'emergència i a restringir de forma severa la mobilitat. Així ha valorat les incidències Xavi García Albiol, alcalde de Badalona.
5: Ha estat la pluja més important que ha hagut a Badalona els darrers 21 anys. Molt menys del que podríem esperar i del que hem vist, doncs, en municipis del nostre entorn. Sí que, per exemple, doncs, el servei de neteja ahir va estar afectat perquè ahir no es van recollir les escombraries.
4: Una de les incidències més significatives que ha provocat aquest episodi de pluges torrencials a Badalona ha estat una avaria a la xarxa elèctrica que ha deixat més de 3.000 abonats sense llum. Un llamp va impactar en una subestació elèctrica al barri de Sant Mori de Llefià, situada entre els carrers Sagrada Família i l'antiga carretera de València. A Badalona, el temporal de mar ha tornat a engolir sorra de les platges i els embats de les onades han arribat a les façanes d'algunes instal·lacions nàutiques. S'ha actuat també als passos soterrats que en el passeig davant de l'acumulació d'aigua.
1: Gràcies, Martí. Sabem que és notícia avui al Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. El Prat recupera progressivament la normalitat després dels forts aiguats aquest cap de setmana, especialment de dissabte. La pluja acumulada a la ciutat va arribar als 120,2 litres per metre quadrat, una de les xifres més altes registrades a Catalunya. Tot i aquesta intensitat del temporal, no s'han hagut de lamentar incidents greus al municipi. La pluja ha provocat inundacions puntuals en diversos indrets del municipi. Malgrat això, la ciutat no ha quedat estanyada gràcies també a la xarxa de col·lectors. Pel que fa precisament a la llera del riu, continua tancada i inundada a causa de la important cabal que porta al Llobregat. El cabal s'ha arribat a multiplicar per 45 respecte a la mitjana habitual, és a dir, ha arribat fins als 407 metres cúbics per segon durant el pic de més incidència. L'Ajuntament manté la recomanació d'extremar la precaució en aquesta zona i respectar les restriccions d'accés.
1: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Els aiguats del cap de setmana han deixat una cinquantena d'incidències a Castellà del Vallès. La intensitat de les pluges han deixat uns registres gairebé de rècord. Segons dades recollides a l'estació meteorològica de Calbó de Foc, s'han recollit a Castellà 138,7 litres per metre quadrat, que queda molt a prop dels 139,8 litres registrats el 10 d'octubre de 1994, la xifra més alta segons l'històric existent. Les afectacions es concentren principalment a Sant Feliu del Racó, el Racó, l'Aerosol D, el Balcó de Sant Llorenç, Can Font i Can Avellaneda. També s'han registrat al nucli urbà i en diversos camins al terme municipal. Les incidències són sobretot esllavissades i arrossegaments de terra, pedres i sorra, despreniments de mur, caigudes d'arbres i pals de servei, inundacions en habitatges i desplaçaments de tapes de clavegueram. Algunes han provocat talls o restriccions de circulació i danys en vehicles. Una part de les afectacions ja s'ha resolt, com la reobertura de la carretera C1415A, que va estar tallada des de la matinada de diumenge fins avui, a primera hora de la tarda. Avui l'Ajuntament ha emès un avís recomanant precaució a l'hora de circular-hi, ja que encara hi queden pedres i sorra a la calçada.
1: Gràcies, Oriol. Sabem ara què és el que marca l'actualitat en aquesta jornada. Rubí, Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Rubí ha...

0: afrontat avui una nova jornada de pluges, com gran part de Catalunya, després d'un cap de setmana marcat pels aiguats. Al barri de la Serreta s'han acumulat 127 litres per metre quadrat en 24 hores, 73 al centre i gairebé 96 a les urbanitzacions. L'episodi del cap de setmana va deixar 22 trucades al 112 i 6 avisos als bombers, principalment per caiguda d'arbres, filtracions d'aigua i problemes amb tapes de clavegueram. També hi va haver 7 talls de llum, especialment a la zona del carrer Montserrat i el carrer Pinto Murillo. La riera de Rubí també va assolir un cabal molt important durant l'episodi, però el meteoròleg rubinenc Luis Mi Pérez considera que els 127 litres són una quantitat molt destacable, però no excepcional en el cas de Rubí.
1: Però sí que és cert que en 24 hores és de les pluges més importants que s'hi han recollit. Però, per exemple, si tirem enrere, 29 d'abril del 2024, hi va haver pluges de gairebé 160 litres per metre quadrat a la ciutat de Rubí en un mateix dia.
0: I la situació encara no s'ha acabat. El meteoròleg preveu nous episodis intensos per demà a la tarda i dimecres.
2: Gràcies, Mariona. Marxarem amb la crònica de Sant Cugat. Saravella, bona tarda.
3: Bona tarda. Els mòbils santcugatencs han sonat aquest dilluns a les 9:55 hores del matí per un nou avís SAlert de Protecció Civil. L'alerta ha informat de la possibilitat de pluges torrencials fins a les 2 del migdia. La recomanació ha estat evitar els desplaçaments innecessaris i acostar-se als rius, rieres i barrancs. També s'ha recomanat no baixar soterranis i pujar a pisos superiors si entrava aigua. En cas de risc, la recomanació sempre és trucar al 112. A més, entre diumenge al vespre i dilluns a les 10 del matí, els bombers han informat que han rebut 9 avisos de Sant Cugat, principalment per arbres caiguts. També han rebut alertes de particulars per acumulació d'aigua i filtracions als habitatges i avisos pel mal estat dels pals elèctrics a la via pública. D'altra banda, les pluges d'aquest dilluns han arribat després d'un cap de setmana en què a Sant Cugat han caigut 130 litres d'aigua per metre quadrat. Les tempestes de dissabte, tant al migdia com a la nit, van deixar afectacions en la mobilitat i en la via pública, així com esllavissades a la Floresta i a les Planes. Per sort, no hi va haver danys personals.
4: Set ciutats. Set emissores. I una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: El racisme és una xacra que, malauradament, encara segueix molt estesa a la societat d'avui dia. També en espais que potser desconeixem o dels quals no se'n parla tant, com és el cas del sector immobiliari. Avui parlem sobre racisme immobiliari amb la Sucaina Belgán, que és propietària de la immobiliària Ethic Home. La tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon a la Sucaina Belgán, propietària d'immobiliària Ethic Home. Què tal, Sucaina? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Què tal? Com esteu?
1: Molt bé. Mira, més enllà del tema de l'habitatge, que és una qüestió que és actualitat, però que també ens preocupa a tots, i sobretot també els preocupa a molta gent que sovint pateix situacions racistes, i sobre això volíem parlar, del racisme immobiliari, una xacra que potser no ho sembla, però que ara ens ho comentaràs, però sembla ser que encara està molt present. Fa poc vas explicar un episodi a les xarxes que va tenir força rebombori, oi?
2: Sí, va ser un... Bueno, recordar un episodi que vam viure aquí a l'oficina, però és que en tinc molts per explicar.
1: Què va passar concretament?
2: Doncs va entrar un senyor demanant informació per llogar, suposadament, doncs, un habitatge que tenia al Maresme, i ens va posar una condició molt concreta, que era que no volia que trepitgés cap morito, negrito, xinès, i tirar fletxes, em va dir també, al pis de casa seva. I clar, nosaltres jo li vaig dir que suposaria un problema el no trepitjar el terra d'aquest pis, perquè clar, jo l'hauria d'ensenyar. L'home es va quedar una miqueta com de pedra i em diu: per què? Dic: home, perquè sóc morita. I ja va passar la justificació de: bueno, si són com tu, sí, tu és que parles molt bé el castellà... bueno, i més coses super mega racistes.
1: Sí, o sigui, traient davant d'aquest episodi, evidentment és del tot, o sigui, no ens ho podríem arribar a pensar, que hi ha gent que va amb aquesta confiança a un establiment i parla d'aquesta manera i respon així. Quina va ser la seva resposta a això que comentaves, d'excuses o d'intentar disculpar-se o de fer veure que bueno, que no era tan seriós el que estava dient?
2: Bueno, al final el problema que tenim són en part els mitjans de comunicació, que cada vegada també són més reaccionaris. Aleshores, l'home s'excusava en que, clar, amb tot allò que s'escolta a la televisió, que si els narcopisos, que si et deixen de pagar, que si no sé què, que si no sé quant. Nosaltres aquí, per exemple, no hem tingut cap cas d'impagament de persones migrants, perquè a més el lloguer ho necessiten molt més que una persona autòctona, perquè va relacionat directament amb la seva regularització, amb renovar papers, renovar NIE i fins i tot fer una reagrupació familiar. Aleshores, per la comunitat migrant, el pes de pagar lloguer o la hipoteca té encara més importància que per una persona que no té aquesta realitat, no?, de regularització i de més. Però com aquest senyor, és molt habitual. El que passa és que, clar, a mi no se'm llegeix com a persona migrant, perquè ni com a persona africana, perquè no porto el vel, vaig molt tatuada. Aleshores es va sentir, ell es pensava que era un entorn còmode, perquè segurament aquest senyor es va lluir en entorns còmodes per doncs, bueno, dir aquestes barbaritats sense cap repercussió.
1: Sí, sí. Comentaves que aquest no és un fet aïllat, sinó que passa sovint a les immobiliàries que hi ha racisme.
2: Sí, molt sovint, molt sovint. Nosaltres perdem molts clients perquè al final l'únic filtre que es pot aplicar legalment, a més, és l'econòmic. Et poso un exemple. Jo vaig tenir també un lloguer aquí a Badalona, a més unes persones que em coneixien, que jo pensava que, bueno, que seria ja... ho entendrien, no?, de la nostra manera de treballar i de més. I el primer perfil que vam tenir per aquest lloguer, que era un lloguer a 700 euros fa uns anys, va ser una parella de jubilats magrebins que cobraven ja uns 2.000-2.500 euros. I a més ja em van portar, com que ja portaven temps buscant i ja s'havien trobat amb aquest racisme immobiliari, em van facilitar directament la documentació dels seus fills, que una era funcionària de la Generalitat i l'altre conductor d'autobusos, i entre tots sumaven una barbaritat com a perfil econòmic per un pis de 700 euros. El propietari em va comentar que volia, bueno, tenir una segona visita, no? I vam fer una segona visita a una parella d'argentins que a més treballen a Poblenou, en aquestes empreses modernes, no? I també cobraven molt, molt, molt, molt bé, i em va dir, bueno, mira, si et soc sincer, a mi m'agradaria més bé un perfil nacional. Tinc un company de feina que encara que està embargat l'avalaria el seu pare, i jo em vaig quedar de pedra. De pedra, de dir, escolta, una cosa. Vull dir, tenim dos perfilassos de l'hòstia, de l'hòstia. I encara i així, el propietari, òbviament no li vam treballar, li vam retornar el pis, però clar, el problema és que això és molt sovint i no ho fan de manera, d'una manera que sigui molt, molt visible, no? De cara als migrants et diuen que no, que ja està llogat, que ja tenen doncs altres perfils, i no només passa amb el lloguer, passa també amb les compravendes i amb les hipoteques, això, eh? Els filtres racistes estan a tot arreu.
1: O sigui, és gent descarada, que no té cap mena de vergonya en acceptar que són racistes i que els seus immobles no volen gent de fora.
2: Clar, i a sobre, clar, tenen aquesta justificació que cada vegada és més visible, és mi piso i lo alquilo a quien quiera. Però és que això no funciona així, així d'aquesta manera, perquè al final jo no puc tenir un gimnàs i només acceptar socis heterosexuals i no homosexuals. Jo no puc tenir un restaurant i dir, doncs mira, no vull atendre persones negres. Tu tens un pis i tens una finalitat, que és jugar-ho per tenir una renta i per no tenir mal de caps, i que aquests jugaters doncs el cuidin com casa seva. I no hi hauria d'haver cap filtre més, no es pot justificar. A més que és il·legal tant estatalment com aquí a Catalunya. Vull dir que no és una cosa boja, és il·legal discriminar una persona per racisme.
1: Sí, sí. Ara hem tret molts temes i volia anar a poc, perquè crec que tots mereixen prou importància. Has comentat que el racisme immobiliari no només es viu a l'hora de voler llogar el teu immoble segons qui, sinó que també hi ha altres situacions on es pateix racisme immobiliari, no?
2: Sí, sí. En compravendes, per exemple, fa no gaire un company meu d'una altra immobiliària, la propietària d'un pis que estàvem venent va fotre fora els clients perquè eren pakistanesos i no volia vendre un pis a migrants. S'escuden a la comunitat, esclar, clar, jo aquí els veïns per no tenir problemes i de més, però ja no només això, sinó que al final les oportunitats, hi ha una demanda altíssima per l'oferta que n'hi ha en aquests moments al mercat. I clar, si són la comunitat migrant, és l'última a la que li arriben aquestes ofertes. I amb les hipoteques passa exactament el mateix, perquè clar, el problema és que els brokers, els bancs, tu portes a un banc un mateix perfil econòmic, però un que sigui autòcton i l'altre que sigui estranger, i li oferiran condicions diferents, més cares al perfil estranger.
1: Això és legal?
2: Ells no t'ho diuen d'aquesta manera, i fins i tot, clar, com que quan va passar el tema de la crisi del 2008, s'escuden molt a la fuga que va haver-hi de tants migrants amb la crisi financera del 2008. Aleshores, ells ho amaguen amb el risc d'impagament, no? Aquest risc de fuga, de que els migrants es poden agafar doncs, la seva família i tornar-se al seu país d'origen. Però és que al final, risc de fuga té més un noi jove català que compra un pis només ell sol, que no pas potser Fàtima, que té dos fills aquí, que van a l'escola aquí, que ja té unes arrels aquí a Catalunya, que no té pas al seu país.
1: No és un
2: filtre raonable, tampoc. Però ja no només els bancs, els mateixos brokers, perquè això jo ho he vist, que porto 12 anys treballant en aquest sector, el tema de la barrera lingüística, el tema també d'aquest racisme intern que tenim, ja no li ofereixen les mateixes búsquedes de possibilitats d'hipoteques a un client migrant que a un client autòcton. Això què vol dir? Que, per exemple, arriba Maria i José a l'oficina i els lluiten una hipoteca A, B i C, i aquí tal, aquí no tindràs una comissió per amortització parcial, hem pogut baixar a un 0,5, tal, i en canvi, amb un perfil migrant, com que hi ha aquesta barrera lingüística, si li aconsegueixen la hipoteca, ja bueno, que agradezca, no?, que ja té aquesta hipoteca i...
1: Que no es queixi bueno, tampoc, no?
2: No s'esforcen, exacte. No s'esforcen perquè ja els està bé.
1: Imagino que també, en segons quins casos, pot haver-hi més burocràcia, que també dificulta molt més les coses.
2: Exacte, sí. Per suposat, però és que, ja et dic, en qualsevol aspecte, i sobretot en aquest sector, jo vaig fer un estudi en una universitat fa no gaire, que miraven tot el tema del racisme en diferents sectors, sector salut, sector immobiliari, sector educació, i el sector immobiliari és, bueno, guanya per golejada, és increïble el racisme que tenim en aquest sector.
1: Tal com està la situació ara mateix, quines solucions pot haver-hi?
2: Home, la solució n'hi ha moltes. El que passa que fixa't ara, per exemple, en tot això dels decrets que volien treure endavant, en cap moment es té en compte el factor racisme. És una cosa, la Mari Carmen, per exemple, tota l'empatització del món amb ella, però dos dies abans van desnonar que una família pakistanesa aquí a Badalona es va fer viral un àudio de que la dona baixava per l'escala amb el seu nadó en braços, i fins i tot van tenir que esborrar el vídeo per la quantitat de comentaris d'odi i d'amenaces que va rebre aquesta família. Aleshores, no tothom és Mari Carmen, no tothom mereix la mateixa empatia, i això és molt plausible. L'única manera que s'ha de fer és conscienciar, perquè són pràctiques totalment il·legals. A mi m'agradaria convidar qualsevol persona a investigar tot el tema també de les hipoteques, dels brokers i tal, perquè sorprendrien i molt, i fer, sobretot, visualitzar aquest problema. El que passa que no estem ben organitzats, i la gent doncs viu aquestes situacions racistes, no sap que ho pot denunciar, no sap que això és il·legal, i doncs mira, va fent, no? Sobrevivint. Després ens sorprenem quan es formen guetos, quan hi ha barris marginats, quan passa com al B9, i clar, jo mateixa vaig anar al B9 i tinc un llistat enorme de persones que tenien contracte i que estaven indefinides des de feia molt de temps, però cap persona els llogava ni una habitació pel fet de ser negres. Aquestes persones no poden desaparèixer, existeixen, viuen aquí. Aleshores, solucions n'hi ha moltes. A la voluntat de fer coses, doncs cap ni una.
1: En el vostre cas, en el cas de les immobiliàries, quan us trobeu en una situació així, què podeu fer?
2: Jo, per exemple, els tracto d'explicar com funciona el tema dels filtres, la meva experiència. Realment, el tema aquest de la importància de pagar el lloguer, que és per les persones migrants, que no és tot allò que veuen per la tele, en certs programes d'una ideologia molt concreta. Perquè, clar, jo entenc que la població al final tingui por, si estem tot el dia rebent aquest missatge deshumanitzant a tota una població migrant, doncs al final cala aquest missatge. Aleshores, tracto d'explicar una miqueta, sí que hi ha propietaris que ho entenen, però n'hi ha d'altres que no, i jo personalment no treballo amb ells.
1: Això és una decisió que està cada cop més estesa, o consideres que des de Immobiliària Ethic Home sou un rara avis en aquest sentit, de no voler treballar amb gent que té aquestes pràctiques racistes?
2: Jo fins al moment no he trobat cap altra immobiliària que ho anunciï així públicament. Sí que tinc companys, perquè al final en el sector immobiliari també hi ha un percentatge molt important de persones migrants, perquè al final del que s'aprofiten en el sector immobiliari també és de contractar doncs comercials jovent de barris que necessitin doncs diners, treballar allà, i cada vegada hi ha més migrants, no? Dins del sector. Però sí que és cert que es normalitza, i potser doncs no ho fan, però no ho diuen públicament, perquè això significa una pèrdua de clients, una pèrdua de facturació, perquè clar, tu els dius que no, però la immobiliària PP els diu que sí.
1: Sí, sí, és una situació que malauradament toca viure. Tant de bo hi hagués més immobiliàries doncs, que fan aquesta feina, per una banda de tolerància zero, i també d'intentar fer una mica de pedagogia amb els clients i d'ensenyar-los que les coses no van així, i que això, malauradament, doncs, és una situació que passa, però que també se n'ha de parlar perquè tothom en sigui conscient. Sucaina Belgan, propietària d'Immobiliària Ethic Home, moltíssimes gràcies, de veritat, per atendre la trucada al Connectats i per voler parlar sobre aquest tema.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

0: Bé, doncs ara al Connectats toca relaxar-nos una miqueta i us proposem, ja que parlarem d'empreses i ens n'anem per fer-ho fins a Terrassa, el nostre company Sergi Estapé ha pogut parlar amb la Irene Molina, que és fundadora de Bit Pilates Studio. Sergi, molt bona tarda.
1: Bona tarda, saludem a la Irene Molina, que és la fundadora de Bit Pilates Studio. Bona tarda, Irene.
2: Hola, Sergi, bona tarda. M'agradaria agrair-te que hagis pensat en mi per estar aquí avui amb vosaltres.
1: Explica'ns què és Bit Pilates Studio.
2: Bit és un estudi boutique de pilates i moviment al centre de Terrassa, però el projecte va molt més enllà d'un reformer. Utilitzem el moviment per ajudar les persones a conèixer millor el seu cos, moure's millor i, en definitiva, a viure millor. Volem que el que treballes a classe tingui un impacte real a la teva vida i empoderar-te a través del moviment.
1: I fes-nos 5 cèntims a què es dedica, principalment.
2: A Bit partim de la metodologia i els principis del pilates, però també integrem la força i l'entrenament funcional. Treballem en grups reduïts i utilitzem els diferents aparells del mètode: reformer, la cadira, la torre, mat i complements varis, perquè cada cosa és diferent i no necessita fer exactament el mateix. En una sessió de 50 minuts el que busquem és combinar diferents estímuls perquè el cos pugui progressar i adaptem el treball a cada persona. A més, estic especialitzada en la readaptació de patologies a través del mètode Pilates. Per nosaltres, cada sessió té un propòsit i cada estímul una funció.
1: I quan va començar a funcionar?
2: Doncs Bit va obrir, va inaugurar el 10 de novembre del 2023. Així que aquest any complim 3 anyets. Vull aprofitar per agrair a tota aquesta gent que ha passat per l'estudi, ha compartit moments amb nosaltres i, sobretot, per tota aquesta gent que va confiar des del primer moment i segueix venint a moure's cada dia.
1: I tu, Irene, personalment, com vas començar a interessar-te per aquest camp?
2: Doncs, sincerament, és una història molt personal. Jo vaig arribar al Pilates per una necessitat física després d'un accident molt greu que em va incapacitar. En aquell moment un traumatòleg em va recomanar, i estic infinitament agraïda, em va recomanar començar a fer pilates terapèutic amb màquines, i per mi va ser un abans i un després. Al final jo crec que, jo crec sincerament que a mi el pilates em va tornar a la vida. Per tant, vaig descobrir que el moviment podia ser una eina, bueno, podia no, és una eina real per recuperar-te i tornar a sentir que tens un control sobre el teu cos i sobre el teu cap. D'aquí va néixer tot. Al final em vaig decidir formar per poder també ajudar a altra gent, no? Dit, al final neix de les ganes de poder fer això mateix que vam fer per mi, per altres persones.
1: I si de cas explica'ns una mica pels que desconeixen aquesta pràctica, en què consisteix el Pilates?
2: Doncs el Pilates, per la gent que no ho coneix, és un mètode molt complet de moviment que et permet treballar la força, la mobilitat, el control, la respiració, la consciència corporal, l'equilibri, que és molt important a mesura que ens anem fent grans, i es pot practicar a terra o amb diferents aparells. El reformer és el més famós de tots i el que està més de moda, però el mètode treballa tot el repertori en diferents aparells, tant el reformer com la cadira, com la torre, com el Cadillac, com el barril, i ens permeten jugar amb diferents estímuls. Cada màquina té un propòsit. El més interessant és que aprens a conèixer millor el teu cos i a moure't millor, no només durant la classe, sinó també té una transcendència a la teva vida.
1: I quins són els beneficis que ens pot aportar?
2: Seguint amb el fil, a nivell beneficis són molts els que et pot aportar el Pilates. Millorar la força, la mobilitat, l'estabilitat, la teva postura, la teva consciència, la coordinació, l'equilibri. També pot ajudar moltíssim a prevenir o gestionar determinades molèsties musculoesquelètiques, sempre entenent cada cas individualment. També hi ha una part que és molt important per mi, és com et fa sentir. Moltes persones al final acaben el nostre estudi perquè tenen dolor. De fet, els metges estan prescrivint moviment i sobretot pilates perquè no té impacte i ajuda moltíssim a aquesta gent que té dolors, es senten rígides o no es senten fortes, i amb el temps poden recuperar la confiança i trobar-se cada dia millor fent pilates.
1: I Irene, amb aquest mètode, quines parts del cos són les que es treballen més?
2: Doncs el pilates treballa tot el cos. Tradicionalment es parla molt del core, però reduir el pilates només als abdominals seria quedar-nos molt curts. Treballem les cames, glutis, esquena, braços, espatlles i sobretot la mobilitat de la columna. Intentem que el cos treballi de manera integrada.
1: Segons la teva experiència, ha augmentat l'interès pel pilates en els darrers temps?
2: Sí, moltíssim. I realment crec que és una cosa molt positiva, perquè cada vegada hi ha més gent que entenc que fer exercici no és només buscar un resultat estètic. Ara bé, també penso que aquesta moda, dins d'aquesta moda, és important diferenciar entre fer una activitat que està de moda i entendre realment el que estem fent. Per mi el pilates no és una moda, és una disciplina amb molta història i una base molt sòlida.
1: I es pot complementar el pilates amb altres activitats físiques?
2: Totalment. De fet, ho recomanem. Soc molt partidària de combinar-ho. El pilates és una base molt bona per poder després córrer, fer ciclisme, entrenar força, practicar un esport, perquè treballes aspectes com el control, l'estabilitat i la mobilitat. I al revés també, si una persona fa altres esports, el pilates pot ajudar-la a completar el seu entrenament.
1: A quin perfil de persones podem dir que va destinada aquesta pràctica?
2: Doncs el pilates, el més maco que té és que està pensat perquè ho pugui practicar tothom. Tu, jo, ma mare, la teva, el teu germà petit, qualsevol persona que tingui un cos pot fer pilates. Us animo a tots aquells que esteu pensant en començar a fer un esport i us heu apuntat al gimnàs i heu pagat però no heu anat mai, no sabeu per on començar, no teniu confiança o teniu un dolor, que trobeu un centre de pilates amb professionals que us puguin acompanyar en aquest camí per tornar a reconnectar amb el vostre cos, moure's i sobretot empoderar-vos a través del moviment.
1: Demana una formació continuada pels que us hi dediqueu?
2: Doncs, en teoria sí. I per nosaltres, a dit, tots els professionals que tenim, 100% és un rotund sí, és una premissa per poder formar part de l'equip. Tenir una base sòlida d'una escola internacional avalada. I, a més, la formació no pot acabar un cop tu treguis una certificació. Al final, tu estàs tractant dia a dia amb cossos reals, persones reals que presenten patologies i peculiaritats que tu, com a professional de moviment, has d'estar actualitzat constantment perquè surten nous estudis, surten noves tècniques que pots complementar amb el mètode. Al final, el que pretenem aquí dins de l'estudi és que els nostres clients evolucionin i millorin dia a dia. Per tant, tu has d'oferir-los aquesta mateixa evolució i la formació contínua ha de ser part de la teva professió per poder garantir aquesta excel·lència als teus clients.
1: Doncs Irene Molina, fundadora de Bit Pilates Estudio de Terrassa, moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
2: Moltes gràcies a vosaltres per haver pensat en mi i deixar-me formar part d'aquest programa. Espero que us hagi semblat interessant i us hagi animat a tots aquells que fa temps que penseu en començar a moure's, a apuntar-vos al Pilates o a qualsevol altre esport que us vingui de gust provar. I sobretot per aquests de Terrassa, apunteu-vos a Bit. Estarem aquí esperant-vos per acompanyar-vos en aquest nou camí.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

Hola, bona tarda. Sóc el David Burillo i us vull recomanar la cançó Doques Grasses, Cara de Cul. És la meva cançó preferida i crec que és la setmana idònia perquè la pugueu escoltar.

a la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: La discogràfica castellarenca Pickup ha iniciat una nova etapa després de més de 42 anys d'història. La companyia va presentar la seva nova imatge en un acte que va servir també per donar a conèixer la nova línia de treball del segell, que aposta per incorporar nous artistes i connectar amb nous públics sense renunciar al llegat que ha construït des de la seva fundació. Marina Antúnez, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Carme. Bona tarda a tothom. Doncs sí, avui parlem de Pickup, la discogràfica castellarenca, que recentment ha fet un canvi d'imatge i que ha iniciat també aquesta nova etapa en el si de l'empresa. Una imatge que es va presentar al Mercat de Música Viva de Vic ara el passat mes de setembre i també on van parlar d'aquests nous objectius que s'han marcat sota la direcció de l'Albert López. Pickup, per qui no ho sàpiga encara, que suposo que són pocs, és una discogràfica independent que es va fundar el 1984 pel Joan Carles Duval amb la voluntat doncs, de donar suport als artistes dels països catalans que canten en català, sobretot amb seu actual a castellà, encara a Castellà del Vallès. Més de 4 dècades ha esdevingut un dels segells de referència de la música catalana i ha tingut un paper destacat en l'impuls sobretot del rock català dels anys 80 i 90, que va ser doncs, quan va començar a brillar la discogràfica. I en el seu catàleg doncs, hi trobem noms tan diversos com el Raimon, el Lluís Llach, la Maria del Mar Bonet, el Sau, el Sang Traït, l'Adrià Puntí, també el Gato Pérez, la companyia elèctrica d'Arma o bé el Blau Mut. El 2007 Pickup va adquirir els catàlegs històrics també d'Edixa i això va ampliar doncs, el seu patrimoni musical. I també en els darrers anys el segell ha combinat la preservació d'aquest patrimoni amb l'aposta per artistes més emergents, més joves, sobretot doncs, de música rap, de música reggaeton, música més així de joves, com dèiem. I això ho ha fet a través d'un segell que ha creat dins de Pickup que es diu The Lyrics. The Lyrics es va crear el 2019 amb noms vinculats a les escenes urbanes alternatives i doncs la idea és que Pickup no només és una discogràfica sinó que també és una empresa que té un paper important doncs, en això, no? En la conservació, amb l'edició, amb la renovació de la música i també doncs, amb l'aposta per aquests nous grups emergents. Ara, de fet, amb aquesta nova imatge i nova etapa, la voluntat és de connectar el seu llegat amb aquestes noves generacions, és a dir, no abandonar aquests músics doncs, artistes que han estat tota la seva trajectòria professional en Pickup per sobre dels nous i tampoc els nous per sobre dels antics, és a dir, que d'allò. I com a curiositat, abans de donar entrada doncs, a l'entrevista, dir-vos que el nom de Pickup fa referència a l'agulla que es col·loca sobre el disc, perquè encara no ho sàpiga, el nom en anglès és Pickup, sí que s'escriu de manera diferent, però ells doncs, van fer aquesta traducció oral i per això la discogràfica es diu Pickup. I ara sí, doncs, sense fer més preàmbuls, el que fem avui, aquesta tarda, és saludar el nou, que ja fa temps que ho és, però el director de Pickup, l'Albert López, bona tarda.
2: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
1: Benvingut.
2: Gràcies, igualment.
1: Nosaltres vam veure aquest canvi d'imatge, de fet ens va cridar molt l'atenció, ens va semblar xulíssim aquest canvi d'imatge, sí. Però no és només això, no? Sinó que el que feu és una cosa que va molt més enllà, no? Explica'ns una miqueta, desgrana-ho una mica.
2: Bueno, vam aprofitar per fer-ho al mercat de música de Vic, portar-ho ja, vull dir, fer-ho ja present, i com dius, sí, hi ha un canvi d'imatge, hi ha un restyling, diguéssim, des del logotip a nivell de color corporatiu i de més de la marca del segell Pickup. Vull dir, això també vull que quedi clar, vull dir, al final Pickup doncs és la SL, però també evidentment des de l'inici també era la mateixa marca s'utilitzava de cara al segell, no? El segell Pickup. Amb el pas dels anys, sobretot quan arribo jo a la direcció, existia doncs l'empresa per una banda Pickup SL evidentment i amb el segell Pickup, però jo també vaig crear un segon segell que era el de Lyrics, que continua sent també de Pickup, i el que hem fet ara és una renovació de la marca Pickup, diguéssim, vale? De la part de Pickup. I aquest canvi doncs creiem que després de 42, quasi gairebé 43 anys de història, tothom la història doncs la té molt clara, sabem doncs els artistes que han passat per aquí, Raimon, Maria del Mar Bonet, el Sau, el Sant Traït, Adrià Puntí, la Dharma, bueno, i podria estar així molta estona, i també sabem doncs, que ja fa un temps també el fundador i president de la companyia, el Joan Carles Doval, doncs ja va fer un pas enrere, estava jo, i després de fer el 40 aniversari, doncs ja vam començar a donar-li voltes a això que ara doncs ja és una realitat, que era el fet de dir, ja havia nascut un segell que quan es va fer l'Ura de Lyrics era perquè Pickup doncs era un segell històric amb tant de pes que sí que va haver-hi arribar un moment que semblava que el que costava era doncs, connectar amb el públic més jove, no? Era un segell que la gent veia més com un segell més clàssic, possiblement més cultural, i bueno, doncs sabem doncs, que hi ha també doncs, un target important que és la gent més jove, que busca doncs, músiques doncs, més, diguéssim, més immediates i tot això. Llavors d'aquí neix de Lyrics, que continua igual. I Pickup, doncs sí que és veritat que a la llarga dels anys doncs, han anat artistes, molts artistes doncs, continuen formant part la discografia de la casa, però ja no estan tan actius. Clar, Raimona ja es va retirar, bueno, sabem de molts casos. Llavors, aquí la qüestió era tornar a donar aquesta nova imatge i aquesta nova etapa, no només d'imatge, sinó amb nous fitxatges, nous artistes per desenvolupar des d'un inici, i ja no només anar acabant amb les carreres, diguéssim, poc a poc ja, que es van retirant dels artistes anteriors. Llavors, amb aquesta idea, amb aquesta voluntat, és amb la que hem fet aquesta presentació al mercat, perquè això, aquest canvi d'imatge, per intentar doncs, encara els propers, Déu vulgui, 43 anys que venen de Pickup, i intentar com a mínim fer-ho la meitat de bé que els 43 anteriors, no?
1: Clar, per exemple, teniu artistes com 31 Fam, no? Que també...
2: Sí, bueno, 31, sí. Bueno, tenim la discografia M, sí que és veritat que l'últim disc ja no l'havíem fet a The Lyrics, però sí que a The Lyrics tenim doncs, Flashy Ice Cream, el Sexeni, estan doncs, la Peung Gang, està doncs, jo sé, l'Scorpio, hi ha molts, no? Llavors ja veieu una mica també aquesta línia, no? Hem dit una sèrie de grups, de fet, sí. Sexeni va estar tocant a la Festa Major aquest cert. Mateix any, no? I Flashy crec que va ser l'any anterior. Però bueno, aquest tipus de grups, no? Que segurament doncs hi ha un target, un públic objectiu, doncs que ja es veu ben bé per on va, no? I són més de radiofònics i de més. Llavors, en el tema de Pickup, és intentar donar-li també aquell punt, diguéssim, de ara en un moment en el que estem, que la gent consumeix les coses molt ràpid, les crema molt ràpid, o sigui, això és una realitat, o sigui, els grups també porten un ritme molt alt, no és com abans, no? Abans feies un single, treies potser un altre amb el disc, feies la gira o un parell d'anys de gira i estava sense treure res 2-3 anys i ningú passava res. Ara, quan fas això, sembla que la gent ja o ja està dient, hòstia, aquesta gent ha parat, no? La gent també descansa, no? Llavors, ara tenim un ritme generació TikTok que és un no parar, un no parar, un no parar. Llavors, amb The Lyrics ens veiem obligats a mantenir un ritme alt, perquè doncs, els singles canvien molt ràpid, la gent jove necessita sempre novetats, i la idea de Pickup és intentar continuar fent aquelles coses també que ens agraden i que valorem molt, que és propostes potser més de nínxol o propostes d'un ritme més lent, no tan immediat, potser per altres canals, que no té per què ser el mítico mítica cançó que ho peta a la ràdio, sinó propostes amb un caire doncs, més de, bueno, diguéssim que a la imatge inclús està feta la nova imatge partint del vinil, no? Que va ser molt important en el moment de Pickup, era el format que existia i de fet va sortir molt en el logo anterior, i aquí el recuperem d'una manera una mica així que no s'acaba de veure, però sí que està dintre, diguéssim, de la P de Pickup, que al final Pickup no ens oblidem que és, vol dir el braç que fa girar el disc en català, vull dir, bueno, en català és Pickup en anglès,
1: sí. Tal com sona, avui, no? Podríem dir
2: tal com sona, fonèticament
1: com es pronuncia.
2: Exacte, llavors aquesta manera ara que hi ha penya que compra el vinil i que bueno, jo sóc un d'ells que agrada també no només allò digital, sinó el tenir una portada gran, mirar els crèdits, i està molt lligada a una sèrie de gent, doncs possiblement amb una altra manera de consumir la música. Doncs segurament això és el que volem des de la nova via, bueno, des de Pickup, i mantenir aquesta idea que teníem des de l'inici. I amb The Lyrics no, continua igual, continuar intentant connectar amb un públic més jove que segurament doncs, ells un vinil no saben ni el que és gairebé. No? És una mica aquesta...
1: No, t'ho afirmo, perquè aquí a la ràdio tenim a vegades visites escolars i més d'un nen o nena no saben què és un disc.
2: Exacte. Doncs bueno, va lligat una mica això, que no té per què, hi ha gent jove que sí, però és són d'un estil concret, no? Segurament que li agrada rebuscar, que agrada buscar músiques que no de primera ha de ser el single aquell que primer escolta i agrada... Bueno, doncs amb aquesta actitud és amb la que Pickup Segell reviu amb noves fornades d'artistes actuals, vull dir, gent jove, però amb aquest sentit a nivell de musicalment parlant. Mm. I la primer fitxatge el vam presentar ja, que són Olivias, que és un duet de, bueno, de folk experimental, que hi ha violins, unes veus precioses, un directe magnífic, sobre també amb pad, vull dir, també hi ha música electrònica. És una cosa que veureu d'aquí poquet, perquè el primer single surt el 11 de novembre i durant des del novembre fins al més o menys febrer, doncs sortirà el disc sencer.
1: Molt bé, Olivias, en prenem nota.
2: Olivias.
1: Perfecte. Olivias,
2: la O porta diaresis.
1: Ah, molt bé.
2: Una mica difícil, però sí.
1: Molt bé, doncs
2: aquest
1: és el
2: primer de molts
1: seguint.
2: Que miren, tenim.
1: Uh-huh. Bon estat de salut, doncs, per pick-up.
2: Estem, sí, o sigui, aquesta és la idea, o sigui, ja que portem 42, 43, a mi encara em queda molt per la jubilació, llavors, com a mínim, a veure si fem 42 més i que la cosa continuï, que és la idea, continuem fent música, cultura i país.
1: Doncs esclar que sí, moltes gràcies a Albert López, avui director de Pick-up, ha estat amb nosaltres a la ràdio, esperem que vagi molt bé, força, endavant, i molts artistes més, que puguin sumar-se a Pick-up.
2: Sí, home, i tant, segur que sí, i segur que passem pel poble a que veieu també el directe, això
1: d'acord.
2: Segur.
1: Moltes gràcies, Albert.
2: Gràcies per la vostra trucada.
1: Doncs de res, a tu, una abraçada. Adéu.
0: Així acaba aquesta primera edició de la Setmana del Connectats. Ja sabeu que demà tenim més continguts preparats per tots vosaltres a partir de les 5:03. Fins aleshores acabeu de gaudir de la jornada. Adéu-siau.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
4: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
5: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
6: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenga.
7: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Ràdio.
9: ¿Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
10: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
11: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Ràdio.
12: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
13: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
12: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
14: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Ràdio.
15: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
16: Són les 6.
15: El Prat en 3 minuts.
16: Bona tarda, us parla Víctor Asensio. Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals per al proper 29 de novembre després del no als decrets d'habitatge de divendres passat. En una breu compareixença aquest matí a les 9, el president espanyol ha enumerat els projectes que ha dut a terme el seu executiu i ha matisat que, per fer més, necessita renovar i ampliar el suport de la gent.
17: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
16: Les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26 d'octubre. La campanya electoral començarà divendres 13 de novembre i s'allargarà 15 dies, fins divendres 27, un dia abans de la jornada de la reflexió. Serà justament el cap de setmana que coincideixi amb la Fira Avícola de la Raça Prat. El Prat recupera progressivament la normalitat després dels forts aiguats d'aquest cap de setmana, especialment dissabte. La pluja acumulada a la ciutat va arribar als 120 litres per metre quadrat, una de les xifres més altes registrades a Catalunya. Tot i la intensitat del temporal, no s'han hagut de lamentar incidents greus al municipi. La pluja ha provocat inundacions puntuals en diversos indrets del Prat. Malgrat això, la ciutat no ha quedat estanyada. La llera del riu, però, continua tancada i inundada a causa de l'important cabal que porta el Llobregat, que s'ha multiplicat per 45 respecte a la mitjana habitual de 9 metres cúbics per segon i ha passat als 400 metres cúbics per segon durant el pic de l'episodi. L'Ajuntament manté la recomanació d'extremar la precaució en aquesta zona i respectar les restriccions d'accés. I avui arrenca la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Les primeres persones en rebre-la seran les més vulnerables. Gent gran que viu a residències i infants. També hi estan convocats els i les professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, mestres i professorat. El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials. El Prat s'enfrontarà a l'Atlètic Club la setmana del 28 d'octubre a la primera ronda de la Copa del Rei si, finalment, guanya el partit que de moment té avantatge contra el Sant Rafel i que es va suspendre davant la impossibilitat dels eivissencs per poder viatjar pel temporal. El partit de tornada, però, no té encara data determinada per saber quan es jugarà, però, previsiblement, es podrà definir demà, perquè la federació dona 48 hores per ocultar les peticions de tots dos clubs abans de prendre una decisió. I això és tot per avui. La informació torna demà a partir de les 9 al Planeta Prat.
18: Estoy envuelto en llamas y voy.

Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes al Prat Esports. L'associació esportiva Prat s'enfrontarà a l'Atlètic Club en la següent ronda de Copa del Rei si supera l'eliminatòria contra el Sant Rafel. Els de Cristian parteixen amb l'avantatge d'una victòria de 1-5 en el partit d'anada i tenen, per tant, l'eliminatòria molt encarrilada. Una tornada que, doncs, en qüestió de 24 hores, si fa no fa, coneixerem la data on s'haurà, doncs, això, ubicat aquest partit pendent, ajornat, millor dit, per al temporal d'aquest passat cap de setmana a Catalunya. Més coses, la jornada, el dia d'avui, també ve marcat per la victòria del Club Bàsquet Prat. Els de Mario del Campo han tornat a la segona fet i ho han fet amb una victòria contundent, gairebé de 20 punts, 63-81 a la pista del Clavijo a La Rioja. Els Potalaves han dominat el partit des de l'inici i fins al final. Sí que és veritat que després, ja en el tram final del partit, doncs, el rival s'ha deixat una mica més anar i l'avantatge, doncs, ha estat més ampli, però gairebé durant tot el partit, doncs, 10 punts de diferència a favor del conjunt pretenc. I a banda d'aquests dos equips, també és notícia el derbi d'ahir diumenge, el derbi de Tercera Catalana, derbi pretenc entre la fundació de l'Associació Esportiva Prat, el Prat C, i el Terlenca. Un partit que, doncs, ha estat la revenja del Terlenca respecte al partit de Copa, perquè en aquest cas ha guanyat

partits. Però com sempre, abans de començar, us recordem que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa X @elpratesports per estar sempre informats de tota l'actualitat esportiva. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar. Per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.

0: Vinga, doncs, entrem en matèria i obrim el programa parlant d'aquest sorteig de Copa del Rei, un sorteig que, doncs, ens ha deixat aquest Athletic Club com a futur rival del Prat si supera, evidentment, l'eliminatòria contra el Sant Rafel, una eliminatòria que, com dèiem, doncs, la té molt, molt encarrilada després de la victòria en el partit d'anada per 1-5. El partit s'havia de jugar ahir, però, clar, amb el temps de dissabte molts vols es van cancel·lar i, en fi, era tot una odissea trobar vol ahir diumenge, i doncs per les dificultats que va suposar això, doncs el Sant Rafel no ha pogut viatjar, no va poder viatjar a Barcelona, i per tant doncs el partit que queda ajornat, i res, en qüestió de 24 hores previsiblement coneixerem la data per disputar aquesta tornada. És l'únic partit d'aquesta ronda prèvia de la Copa del Rei que no s'ha pogut jugar, i per tant doncs és l'únic equip que encara no sap si és o no és a la següent ronda de Copa del Rei, encara que tot indica que, si no passa qualsevol cosa estranya, que serà l'Associació Esportiva Prat. Anem a ampliar tots aquests detalls i tot aquest tema al voltant de l'Associació Esportiva Prat amb el Nil Piera. Què tal, Nil? Bona tarda.
1: Hola, Jonathan, bona tarda.
0: Ahir es van quedar amb les ganes d'aquest partit de Copa del Rei, que ens ha deixat un sorteig una mica gualit, no? Perquè ho comentàvem a la redacció, no? Quina pena, veiem tots els equips, no?, amb imatges en directe de la reacció, qui serà el rival, qui no serà. Clar, en el cas del Prat, doncs, quedava una mica estrany, no?
1: Home, de fet, s'ha pigut greu, perquè tu veies la realització del programa o del sorteig de la Copa del Rei i anaven connectant amb diferents equips, es veien gols de les eliminatòries, i en canvi amb el Prat gairebé com si no hagués participat, no? Queda aquesta sensació de que sí, està allà, i evidentment ha tingut molta sort el sorteig i serà una autèntica festa al Sagnier, però ja que vius aquesta experiència que no es ve, no es viu o no es veu de manera gaire habitual, doncs sap greu no haver-la pogut completar de manera, fer-la de manera completa, no? I més sabent que el partit realment és un tràmit, perquè l'1-5 és un resultat molt contundent. De fet, ho parlava aquest matí amb la Issa al Planeta Prat, que ahir em va donar per xafardejar una mica de dades, vaig una mica de Manolo Gol, i tirant de Maroteca vaig veure que el Prat en els darrers 10 anys no ha perdut mai per una diferència de 4 o més gols al Sagnier, per tant...
0: Compte amb la mastrogança del Prat Esports.
1: Sí, no volem aquí ara ser malestrucs, però que al final és una cosa que estadísticament és molt complicat, i més tenint en compte la diferència de nivell i de plantilles que vam veure ja al partit de l'anada.
0: Sí, no, la veritat és que tot està molt de cara, però evidentment és un partit que s'ha de jugar, i com dèiem, demà doncs coneixerem quina és la data. El que sí podem saber més o menys és quines són les intencions almenys de l'Associació Esportiva Prat de cara a aquest partit, i és que ho volen jugar un cap de setmana.
1: Sí, volen que sigui un cap de setmana aquest partit. Veurem si és aquest cap de setmana que ve o el següent. De totes maneres,
0: no poden ser més, perquè sí. L'eliminatòria s'ha disputat el cap de la setmana del 28 d'octubre.
1: L'última d'octubre.
0: O sigui que només tenim dos caps de setmana.
1: Per tant, bé, això obligarà a ajornar algun partit més de Lliga Elit. Ja serà aquest del Vic, que serà aquest cap de setmana, al camp dels vigatans, o bé el de la setmana següent, aquí al Sagnier contra el Sabadell B. De totes maneres, es trigui el cap de setmana que es trigui, això deixa un calendari molt congestionat pels de Cristian Gómez, que tindran un inici de temporada molt exigent, havent de recuperar ja el partit contra el Castelldefels, contra el Turó de la Peira, i ara aquest tercer, que veurem com queda.

0: encaixat en el calendari.
1: Gairebé podem dir que serà com un equip d'Europa, eh?
0: Sí, sí, pràcticament.
1: Cap de setmana, entre setmana, cap de setmana, entre setmana, almenys en aquest tram final d'any, podríem dir, entre octubre i novembre.
0: Sí, sí, serà, ja és el que et deia, un calendari molt i molt exigent. Afortunadament, per dir-ho d'alguna manera, o entre cometes, no? Hem tingut aquesta situació que també s'han hagut d'ajornar altres partits de Lliga Elite i, per tant, d'alguna manera s'equilibra més, o el Prat no notarà tant aquesta diferència amb altres equips, però de totes maneres, per una plantilla d'un equip de regional, l'exigència física d'haver de jugar tantes setmanes dos cops durant els 7 dies, suposo que en algun moment acabarà repercutint físicament.
1: Bueno, serà important saber el nivell de tota la plantilla perquè, sens dubte, el tècnic pretenc necessitarà de tots per doncs, evitar lesions o acumulació de minuts en la cama de jugadors molt importants. Al cap i a la fi, la Copa motiva molt, és un regal, però les garrofes s'han de posar a la Lliga i és important doncs, també això, equilibrar el tema de minuts. Teníem 4 equips, l'Alavés, l'Espanyol, l'Atlètic Club i l'Osasuna, no? Dels 4 era el que tu volies, l'Atlètic Club?
0: Sí, sí. Per mi crec que era l'equip més llaminer, més golós que podia tocar, que li podia tocar el Prat al sorteig. Al final estàs parlant del príncep de copes, no? Sempre diem que el Barça és el rei de copes. Doncs l'Atlètic és el príncep, és un equip amb molta tradició, molta història a la competició i, ostres, té un entrenador com Edin Terzic, que fa 3 temporades estava dirigint el Borussia Dortmund a la final de la Champions a Wembley i ara el tindràs assegut a la banqueta del Sagnier. Vull dir, a nivell d'escenari, a nivell de relat, crec que és immillorable pel Prat.
1: I el tema de l'anglès, de cara a després unes posteriors declaracions amb el tècnic, com ho portes?
0: Bueno, haurem d'anar traient una miqueta els llibres del Cambridge per anar millorant la fluïdesa, però bé, no hi haurà problema. Confio en que no hi haurà problema.
1: Doncs vinga, anem a saber quins han estat els partits d'aquesta ronda de Copa del Rei. Hi han hagut molts partits, o sigui, no els repassarem tots perquè jo crec que són 116 equips, per tant, hi ha la tira d'enfrontaments, però volem destacar alguns. Destacarem primer els equips que s'enfronten a un primera divisió. I això ho farem de la mà de Lugo Bosque, que ja el tenim aquí als estudis, també aquesta temporada, primera intervenció al programa. Què tal, Lugo? Bona tarda.
2: Molt bona tarda, Jonathan.
1: Com dèiem, un munt de partits, eh? Hi ha equips que jo ni sabia que existien, perquè són molt locals. Però bueno, va, anem a repassar quins equips han tingut la sort, la fortuna, d'enfrontar-se a un primera divisió.
2: Doncs sí, comencem amb el Tavernes de la Valldigna, que jugarà amb el València, el Pinatar amb l'Elche, l'Sporting d'Alcázar amb el Màlaga, el Tarancón amb el Levante, el Manacor amb el Villarreal, l'Ebrijana Getafe, l'Atlético Unión Güímar ha de jugar encara aquesta tornada amb l'Sporting d'Hortaleza, que serà el rival del Sevilla, Recreativo de Huelva amb el Rayo Vallecano, el Navalcarnero amb el Betis, Ribadesella amb el Racing, l'Oriense amb el Deportivo, el Salamanca amb el Celta, Atlético Calatayud amb l'Osasuna, Anaitasuna amb l'Alavés, el guanyador d'aquest Prat Sant Rafael, no? Amb un Prat que porta un avantatge de 4 gols amb l'Atlètic, i el Sestao River amb l'Espanyol.
1: Aquests són els equips que doncs, es veuran les cares amb un primera divisió, però també tenim equips catalans que hi participen en aquesta Copa del Rei, i avui volem repassar doncs això, quins són els seus rivals. Dins aquest grup hem ficat també l'Andorra, que tot i que no és un equip català, però el tenim dins de la Federació Catalana de Futbol.
2: Com deies, el Barea, que jugarà amb l'Andorra, el Cuarte amb el Girona, Utebo amb el Sabadell, el Manresa amb el Sant Andreu, Calamotxa amb l'Europa i el Reus, que rebrà el Baracaldo.
1: Pregunta pels dos. Comences tu, Hugo. De tots aquests partits, per tu quin té millor cartell?
2: Doncs a veure, no? Tenint en compte que és veritat que el millor del Prat no té el nivell el millor d'altres rivals que juguen a casa, perquè hi ha rivals, per exemple, de primer ref o de segona ref que juguen a casa, però ve el príncep de Coves, com deia el Nil, així que jo posaria almenys en un top 3 al partit del Prat.
1: I si haguessis de triar un altre per veure, quin seria? Així ràpidament, eh?
2: És veritat que no és un equip de primera, però un Manresa-Sant Andreu, no? Un partit així d'equips catalans seria bastant entretingut de veure.
1: I tu, Nil, de tots aquests equips, algun partit que diguis, mira, evidentment el del Prat, però si haguessis de triar un altre, quin seria?
0: A mi m'agrada aquest Recreativo de Huelva Rayo Vallecano, eh? 2 equips històrics, el Recre, que porta molts anys allunyat del futbol professional, però que al final és el degà del futbol espanyol, i per tant sempre es veu veure'l competint contra els millors equips, per tant potser em decantaria per aquesta opció com el partit més atractiu de la resta.
1: Tenim cosetes, perquè hi ha un Don Benito Extremadura, o sigui que tenim un derbi de Badajoz, tenim el Xerez Cádiz, o sigui que hi ha cosetes en aquests sorteigs de Copa. Veurem quins són els equips que passen a la següent ronda. Tant de bo, tant de bo fos el Prat.
0: Imagina't, eh?
1: Oh, si toqués, si passés això, si no m'equivoco, crec que ja el següent seria un equip europeu, no?
0: Sí,
1: en el cas del Prat, o sigui que ja estem parlant ja.
0: Hauríem de mirar-ho bé. No sé si entrarien en aquesta següent ronda ja els equips que disputen la Supercopa, o encara crec que quedaria una més. Em sembla que queda una més abans que... Bé, doncs a veure.
1: El camí és llarg.
0: Anem a somiar. Posats a somiar.
1: Doncs va, aparquem ara el tema de la Copa del Rei, anem a parlar de la Lliga, anem a parlar d'aquesta Lliga Elite, perquè, doncs, evidentment, el Prat no l'ha jugat, perquè tenia pendent aquest partit que tampoc l'ha acabat jugant, però sí que han jugat la resta d'equips, almenys alguns, perquè és veritat que la jornada també ve marcada per la suspensió d'altres enfrontaments, evidentment per al tema de la meteorologia. Hugo, quins són els partits que s'han jugat? També, quins són els que no s'han pogut disputar?
2: Doncs sí, hi ha hagut tres partits només que s'han pogut disputar i els cinc restants que no s'han disputat són el Sant Just Sant Mauro, el Singerlin amb el Castelldefels, el Canvialet amb el Vic, l'Horta amb el Sabadell i el Prat amb el Turó Piera. I en el cas dels partits que sí que s'han disputat, el Martorell que va guanyar per 3-0 a l'Argentona, el Manlleu que va empatar 1 amb el Rubí i el Viladecans que va perdre a casa 2-3 amb el Baix.
1: I pel que fa a la classificació, evidentment és una classificació molt provisional, no podríem dir, perquè clar, entre que equips com el Prat doncs, no, únicament tenen una jornada, després equips que doncs, ara tenen aquesta jornada pendent, en fi, més o menys com tenim la Lliga, però l'hem d'agafar amb pinces.
2: Sí, de moment el Manlleu que és líder amb 7 punts, els mateixos que el Baix que és segon, tercer l'Horta amb 6, quart Viladecans també amb 6, el Martorell 5è amb 4, 6è el Rubí amb 4, 7è el Prat amb 3 i només un partit jugat, 8è el Turó Piera també amb 3 punts, 9è el Singerli també amb 3, hi ha molts equips ara amb un punt com és el desè el Castelldefels, 11è el Sant Mauro, 12è Sant Just, 13è Sabadell, 14è Viladecans i 15è l'Argentona, i el cué de la Lliga amb 0 punts és el Vic.
1: Doncs així tenim ara mateix la Lliga Elite, una Lliga Elite molt desdibuixada, evidentment, per doncs, tants partits pendents per disputar-se, però que doncs, és la que hi ha ara mateix. O sigui que així tenim aquesta competició. 20 minuts que passen del punt horari de les 6 de la tarda. Nosaltres fem la primera pausa del programa d'avui i tornem per parlar de bàsquet.
3: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
4: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
5: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
4: Inmersión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
5: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
6: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.

0: Escoltes el Prat Esports amb Jonathan Marín.
1: Vinga, doncs anem a parlar ara de bàsquet. Anem amb aquesta segona FEB, victòria del Club Bàsquet Prat, 63-81. El primer període se ho va emportar el Club Bàsquet Prat, 18-26. El segon, 14-16. El tercer, 14-19. I el darrer, 17-20 contra el Clavijo. Una victòria que és la primera de la Lliga i també la primera doncs en aquesta primera jornada de competició. Els potalars, com dèiem a l'inici del programa, van dominar el partit de principi a fi, imposant-se en anotació i també doncs, sense deixar sense reacció al conjunt de la Rioja. Jugadors destacats, MVP, doncs, una de les noves arribades, Adrià Amabilino, que va aconseguir 12 punts, 8 rebots i va sumar un 21 de valoració. També bon partit d'Adrià Kudinac, amb 14 punts, 64% d'encert en el llançament de camp. I per destacar doncs, també altres aportacions, doncs, la de Guillem García, amb aquest també 17 de valoració, sobretot va destacar, més enllà dels 9 punts que va aconseguir, doncs, el tema dels rebots, amb 6 rebots i les 4 assistències que va donar. Partit que el van seguir també el nostre company Nil Piera, evidentment doncs no va ser amb narració, però que bueno, li va fer un cop d'ull, que volem també una miqueta ni que sigui xerrar per sobre aquesta victòria del Club Bàsquet Prat. Bé, Nil, comença bé l'equip, eh? Tenia bona pinta, ja ens ho deia, aquests resultats a Copa d'Espanya, a Lliga Catalana, va perdre l'últim partit de Copa d'Espanya, però ja el míster ens deia que tampoc hi havia molt en joc i que es van deixar anar, però no està malament, eh, aquest Club Bàsquet Prat. Sembla que competirà i de valent en aquesta segona FEB.
2: I el bo de disputar la Copa d'Espanya com a pretemporada és que tens rivals exigents que ja et posen a to per aquest inici, i ho va demostrar en l'estrena a segona FEB contra el Clavijo, en un partit en què el Prat, bé, sí que és veritat que va estar bastant ajustat, però és que en cap moment va anar per darrere el marcador durant gran part del transcurs del partit. Llavors els de Mario del Campo, que continuen mantenint el ritme, que continuen sent un equip molt sòlid, que es recolzen en la coralitat per seguir sumant, i bé, és que és cert que va baixar el curs passat a tercera FEB, que no va ser per raons esportives, i crec que aquesta mena de resultats, aquesta mena de victòries demostren que el projecte del Prat és un projecte per estar a segona FEB.
1: Doncs sí, la veritat és que sí, el proper partit del Club Bàsquet Prat serà aquest diumenge a 12:45, horari poc habitual, perquè sempre habitual jugar els dissabtes a les 6 de la tarda, però doncs aquest és l'horari que s'ha assignat, i per tant doncs el Club Bàsquet Prat, que jugarà a 12:45, el Joan Busquets contra el Ciudad Molina, equip murcià, el Joan Busquets, i equip que va caure la primera jornada contra el Logro Bàsquet. Ara la repassarem, aquesta jornada, de la mà de Lugo Bàsquet, però avui hem pogut parlar amb el tècnic Mario del Campo i us oferim ara aquesta entrevista en exclusiva. Mario del Campo, què tal, Mario? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Bé, primer partit de Lliga, victòria 63-81. Suposo que molt content. No sé si esperaves aquest resultat, podríem dir, una mica ampli, gairebé de 20 punts ha guanyat l'equip.
3: Bueno, la veritat és que sí, molt contents per estrenar així la categoria, la Lliga, i bueno, el marcador, la veritat és que al final va ser més ampli del que va reflexar tot el partit, perquè anàvem amb una diferència de 8-10 punts tot el partit, des del segon quart, pràcticament, però sí, al final doncs, es van deixar anar una mica, i bueno, i la veritat és que vam poder agafar aquests punts que ens donaven una mica més de tranquil·litat.
1: I una victòria que referma una mica el que anàvem veient en aquest inici de Lliga, amb els resultats a Copa d'Espanya, també en Lliga Catalana. L'equip, doncs, té bona pinta.
3: Sí, la veritat és que l'equip té molt bona pinta, i la veritat és que vam fer molt bona feina, vam estar molt, molt sòlids darrere, vam treballar molt bé amb un equip doncs que juga a casa i amb la seva afició i el seu camp, i que té grans jugadors i grans anotadors, i la veritat és que darrere vam estar brillants, no? La veritat és que molt content, i el que dius tu, no? Té bona pinta, bueno, l'equip té bona pinta, cada setmana em diu el mateix, no? Però aquesta lliga és molt, molt competitiva, i hem de fer bona la victòria ahir a Logronyo guanyant el diumenge.
1: I si mirem una mica dades individuals, deixem destacar-te un nom, que és el d'una de les arribades d'aquesta temporada, la d'Adrià Mabilino, que va ser MVP del partit. Ha entrat amb molt bon peu, adaptació rapidíssima, suposo que contentíssim, no?, per un fitxatge que ja estigui rendint al màxim nivell, o almenys això indiquen els seus números. No sé si creus que encara té més potencial.
3: Sí, té molt més potencial, té molt potencial a nivell de el que ens pot donar a l'equip i a nivell individual. Jo crec que l'Adrià encara ens ha de donar el millor d'ell, no? S'està adaptant, està fent uns partits molt bons, està entrenant molt bé, encara té alguna molèstia física, s'està tractant, però jo crec que encara ens pot aportar moltes més coses, a la millora coses, i encara es pot fer més jugador.
1: Què destacaries d'aquest partit entre el Prat i la Rioja? Què és el que més t'ha agradat? La part defensiva?
3: Sí, la veritat és que darrere vam estar molt bé. No vam començar el partit molt bé darrere perquè, bueno, al principi ens costa una mica i bueno, no estàvem del tot fins. Vam encaixar un parcial de 9-0 amb els 4-5 primers minuts. Però si em toca destacar alguna cosa, la defensa i la concentració. Vam estar en tot moment, es veia que estàvem per sobre a nivell de concentració, d'actitud, que volien guanyar, i des del primer moment sabíem que podíem estar en alguns moments per sota marcador o en algunes situacions que no eren favorables, però no vam perdre en cap moment la cara del partit i vam estar molt sòlids, la veritat.
1: I res, d'aquí a un parell de dies, segona jornada a casa contra el Ciudad Molina. Com veus aquest partit? Que jugaràs, si no hi ha canvi d'horari, pel matí, no? És un horari poc habitual, sempre estem acostumats a veure el Club Bàsquet Prat per la tarda. No sé si aquest partit de 2:15 és horari ja 100% segur, però bueno, més enllà del tema de l'horari, que és més anecdòtic que una altra cosa, com afronteu aquest partit ja a segona lliga?
3: Bueno, el que comentava abans, hem de fer bona la primera victòria a Logroño, no? I la manera de fer bona la primera victòria a Logroño és guanyar el diumenge a Molina, un equip que ja coneix la categoria, amb bons jugadors, però bueno, nosaltres hem de seguir treballant amb molta concentració, a intentar posar-nos a 2-0, que és molt important per nosaltres, és una gran motivació, i no caure amb els errors que ja hem caigut setmanes anteriors de no ser humils i no valorar el rival i deixar-nos anar una mica, no? És una setmana per posar les piles a tothom i que tothom valori i siguin molt humils a l'hora de plantejar aquest partit.
1: Doncs tant de bo que arribi aquesta també segona victòria en aquesta segona FEB, que de moment doncs, ha començat molt bé per al Club Bàsquet Prat. Mario, gràcies per passar-te uns minuts per al Prat Esports, que sigui una molt bona setmana i sort de cara al proper partit.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Doncs ja hem escoltat la veu de protagonistes amb aquesta entrevista amb el tècnic Mario del Campo. Ara anem a repassar aquesta jornada, la primera jornada de la segona FEB. Hugo, quins han estat els resultats?
4: Doncs comencem amb el bàsquet Llíria, 84, Huesca La Màgia, 82, Gandia, 94, Castelló, 88, Ciudad Molina, 67, Logro Bàsquet, 81, Cartagena, 93, Biele, 86, Clavijo, 63, Club Bàsquet Prat, 81, Zaragoza, 93, Bisbal Bàsquet, 71, i un partit que no es va disputar, el Sant Antoni amb el Benicarló.
1: Un partit que es va suspendre, evidentment, per aquesta climatologia, i pel que fa a la classificació, bueno, l'hem d'agafar amb pinces en aquesta primera jornada, però bueno, amb aquests resultats ens deixa el Club Bàsquet Prat ben a dalt a la classificació, eh?
4: Doncs sí, hi ha 6 equips que han guanyat i 6 que han perdut. El Prat en aquest cas es queda segon, lidera el Zaragoza, segon Prat, tercer Logro Bàsquet, quart Cartagena, cinquè Gandia, sisè Bàsquet Llíria, aquests són els equips que han guanyat aquesta primera jornada, setè Huesca La Màgia, vuitè Castelló, nové Biele, desè Ciudad Molina, onzè Clavijo, dotzè Bisbal Bàsquet i tretzè i catorzè Sant Antoni Benicarló, amb aquest partit pendent entre ells.
1: Perfecte, doncs tanquem la carpeta del bàsquet. Anem ara a parlar de vòlei, perquè tenim jornada, doncs, ajornada també. No es va poder disputar el partit entre el Vikings Volei Prat i el Club Natació Sabadell B. Únicament s'ha pogut disputar un partit en aquesta categoria, en aquest grup B. Va ser el partit entre el Llars Mundet i l'Eivissa, que va acabar amb victòria de l'Eivissa per 1-3. La resta de partits no es van poder jugar, ni el Manresa Barberà, ni aquest Sabadell Prat, ni l'Arcs Olot, ni el Manacor Hospitalet. Per tant, doncs, una lliga que ara, evidentment, doncs, ara lidera, perquè és l'únic que ha jugat l'Eivissa, amb 3 punts. I passem ara a la segona catalana, grup 3. Teníem partit el Terlenc Agavà i el Prat B Olímpic Can Fatjó. No es van poder jugar. En fi, només es va poder jugar un partit, el que va jugar el Sallent contra el Navàs i que va acabar amb victòria del Navàs per 1-2. La resta, doncs, partits ajornats. I, de moment, doncs, amb aquest partit que es va jugar, doncs, el Prat B, que continua al capdavant d'aquesta lliga amb 6 punts. Passen 3 minuts de 2 quarts, fem una pausa però molt curteta i tornem amb la repassada per parlar del derbi que vam tenir ahir diumenge.

0: tens un comerç al Prat?
1: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
2: 93 478 53 60
3: 93 478 53 60
0: Al Prat tot resulta ben pagat.

0: Vinga, doncs arrenquem la rebassada. Comencem per el futbol territorial a la primera catalana femenina del grup 2. La Fundació del Prat, que jugava contra la Barceloneta, partit suspès per la Jovià, per la pluja. I a la segona catalana femenina, el grup 5, victòria i contundent. Aquest partit no es va ajornar entre el Terlenca femení i el Mercat Nou. 8-0 va guanyar el Terlenca femení. L'equip de Marc García, doncs, que s'ha estrenat a la Lliga amb aquesta golejada contra el Mercat Nou Magòria, un partit doncs, que, per fer-vos una idea, a la mitja part ja guanyaven 4-0. Vam tenir protagonistes com Lucía Márquez, que es va marcar un hat-trick. En fi, ara anem a escoltar la veu de protagonistes. Comencem per la del tècnic, per la de Marc García, que feia aquesta valoració, evidentment positiva, d'aquesta victòria contundent del seu equip.
1: Sí, muy contento sobre todo por el resultado. Creo que hemos tenido tramos de partido muy buenos, donde se ha hecho lo que se ha pedido durante la semana. Sabíamos que el Mercat Nou quizás era un equipo más de media tabla, tabla para abajo. Y bueno, el equipo, a pesar de que nos ha costado encontrar el primer gol, creo que ha trabajado bien y satisfecho. Creo que si hay que sacar una nota negativa ha sido la expulsión de Lara ahí en los últimos 15 minutos finales, que creo que es un poco innecesaria, pero bueno, a pensar la semana que viene al campo el San Boy sin ella, reestructurar un poco el equipo, que creo que también puede sacar el partido adelante.
0: I com deien, si hem de parlar de protagonistes, hem de parlar de Lucía Márquez, que va marcar un hat-trick per liderar aquesta golejada terlenquista. Escoltem a l'autora dels tres gols, Lucía Márquez, parlant del seu hat-trick i també d'aquesta victòria.
2: Muy contenta por los tres goles, pero sobre todo por sumar los primeros tres puntos para el equipo. También hemos jugado contra un equipo que al principio defendía un poco en bloque bajo. Nos ha costado encontrar un poco el primer gol, pero a raíz de ahí ha ido un poco todo más rodado.
0: Una pretenga que, tot i aquesta golejada, no es refia i assenyala que hi ha rivals molt complicats i que el curs doncs, no serà fàcil.
2: Bueno, difícil, sobre todo porque tenemos equipos competitivos, pero nada de lo que no estemos preparadas y luchar sobre todo por el objetivo que es ascender.
0: I en aquesta mateixa línia també va parlar el tècnic Marc García, que doncs, confia a aconseguir aquesta temporada l'ascens a primera catalana.
1: Bueno, ya nos dijeron que el Palleja este año se había reforzado muy bien con juveniles de primera división y preferente, pero bueno, nosotros tenemos que mirar por nosotras en conseguir más tres cada semana y a ver dónde nos da para llegar al final de liga, que con esa pequeña reestructuración que van a hacer, quedando como hemos quedado los últimos dos años en esta categoría, pues nos dará para el ascenso seguro a primera división.
0: I clar, podríem pensar, doncs bé, el Terlenca comença la Lliga i al capdavant de la classificació. Doncs no. És segon ara mateix en aquesta Lliga, que únicament compta amb una jornada disputada, perquè el Pallejà va guanyar per una diferència de 15 gols. O sigui que segon a la Lliga, potser això és una cosa de dos. Veurem. El proper partit que afrontarà el Terlenca femení serà diumenge a la tarda al camp del Sant Boià. I baixem una altra categoria, anem a una altra categoria, millor dit, anem a la tercera catalana, però masculina, anem al grup 11, perquè vam tenir derbi. Va ser, doncs, la segona part, si podem dir segona part, del que ja vam viure a la Copa Catalana entre el Prat C i el Terlenca B. En aquest cas, el guió, o almenys el final de la pel·lícula, va ser diferent, perquè la victòria va ser pel conjunt de l'Estruc. Va guanyar el Terlenca 0-1. Un partit que va seguir el nostre company Agustí Farizó, acompanyat del Manol Gol, i avui tenim el plaer de tenir aquí els estudis a l'Agustí Farizó. Què tal, Agustí? Bona tarda.
3: Bona tarda, Jona. Bona tarda a tots els oients del Prat Ràdio, Prat Esports. Doncs sí, vam poder la sort d'estar allà al Sagnier, i la veritat és que amb aquest cap de setmana tan accidentat a nivell meteorològic, doncs, Jona, hem tingut moltes ganes de futbol i ahir vam ser.
0: Sí, sí. I què tal el derbi? Partit bé. A dos quarts d'avui, ja tram final del dia.
3: Molt bé, i el que més ens va sobtar gratament és que potser amb el Manolo vam estar comptant, hi havia entre 400-450 persones a les grades i allà al palco i per al costat del bar, vull dir, hi havia força pública.
0: Per cert, l'autor del gol, que va ser Brais Mérida, en una acció del Terlenca pilota aturada. Un partit que doncs, el guió, o la previsió, evidentment, era, doncs, no? Havia d'haver-se jugat el partit de Copa prèviament a les 4, això acabaria a les 6, 6 i poc, i, no, i enganxar tot aquest públic que s'enganxés al, al derbi, no? Però tot i això, com deies, bé, o sigui que havien ganes de futbol i ja que no va poder moltes. Jugar al primer equip, doncs almenys veure aquest derbi.
3: Sí, sí, moltes, ja et dic, jo vaig anar allà com una hora abans perquè vaig voler baixar a saludar la companya Maria del Castillo García, Casti, com li diem, perquè vaig tindre, bueno, l'honor en el seu moment de ser el seu formador quan va entrar al col·legi d'àrbits, etc. I em feia il·lusió tornar-la a veure i la veritat és que, bueno, ho va fer molt, molt bé. I llavors, bueno, vaig veure que anava omplint-se el camp, anava omplint-se el camp i al final, el que et dic, la grada feia goig, la grada que es veia des de la nostra cabina perquè hi havia unes 400-450 i després, pues, tot el palco ple, hi havia la regidora d'esports que també va estar allà, el president del Prat, vull dir, va ser una jornada maca, maca.
0: Doncs de l'actuació arbitral parlarem aquesta setmana. Dijous et preguntem per la seva actuació i així ho analitzem al lliure directe. Va,
3: perfecte.
0: Anem a escoltar la veu de protagonistes. Parla Carlos Murillo, entrenador del Terlenca B.
4: Sí, la verdad que muy satisfecho con el esfuerzo de los jugadores, con el sacrificio. La verdad que nos enfrentamos a un equipo que juega muy bien al fútbol, los felicito, pero mi equipo ha hecho un gran trabajo defensivo y hemos aprovechado una zona balón parado.
0: El míster que, doncs, va assegurar, que jugar prèviament al partit de Copa Catalunya, doncs, els va servir per també estudiar més el rival i saber per on podien fer-li mal.
4: Sabíamos más o menos los automatismos que tenían, sobre todo en el medio campo, pero igualmente aún nos han generado superioridad numérica. Y ya te digo, luego sí que hemos corregido un poquito. Y bueno, sí, el partido de ida, la verdad que no, el partido de la Copa Cataluña nos sirvió para estudiarlos un poco. Y bueno, yo creo que al final la segunda parte se ha igualado. Igual que el partido de la Copa Cataluña perdimos, pues bueno, hoy ha salido a favor nuestro y estamos muy contentos. Y la verdad que estoy muy, muy orgulloso de mis jugadores, del sacrificio defensivo que han hecho.
0: I d'altra banda, doncs, l'entrenador de la Fundació de l'Associació Esportiva Prat, Lluís Gómez, que va, evidentment, lamentar no poder emportar-se aquesta victòria, tot i que van gaudir de grans oportunitats.
5: Podríamos decir que sí, competido por resultado, pero bueno, las sensaciones de la primera parte con varias ocasiones claras y la segunda parte, excepto unos minutos, pues para nuestro parecer pues hemos sido claros superiores, pero bueno, esto es fútbol, al final también ellos pues juegan su partido y han competido pues bajo su plan de partido, supongo que tendrían marcado.
0: El Terlenca B, que amb aquesta victòria suma el primer triomf de la temporada després d'empatar les dues primeres jornades, i ara amb aquesta victòria l'equip, doncs, es col·loca en aquesta tercera posició amb 5 punts per darrere de la Fontsanta, Can Fatjó i Monopol. I pel que fa a la fundació de l'Associació Esportiva Prat, doncs de moment inici, podríem dir, irregular, no? Ara mateix, dues derrotes i una única victòria. Tenim derrota, victòria, derrota. Bueno, amb aquests resultats, ara mateix l'entrenador Lluís Gómez no es preocupa i assegura que les sensacions, tot i això, són positives.
5: Excepto incluso el primer partido tuvimos momentos, aunque perdimos 0-3, tuvimos momentos muy buenos y yo creo que vamos en progresión hacia arriba, pese a los resultados que estamos teniendo, que no son los que nos gustaría. Yo creo que el equipo está demostrando un nivel muy, muy alto, o sea, se ha podido demostrar hoy, y yo creo que es cuestión de que empiecen a llegar los resultados y iremos para arriba.
0: Com deia, ara mateix, el Terlenca ve tercer a la Lliga amb 5 punts i hem de deixar fins a l'onzena posició per veure la fundació de l'Associació Esportiva Prat amb 3. Anem a més categories. A la preferent juvenil del grup 4, el partit entre el juvenil i l'Atlètic Segre B es va ajornar. En futbol sala, el futsal Prat, que s'estrenava, doncs, en aquesta categoria de divisió d'honor contra el Molins 99, tampoc va poder jugar. Partit suspès. A Copa Catalunya, ja parlem de bàsquet, el Club Bàsquet Prat B tampoc va poder jugar el seu partit contra el Martinenc i tampoc ho va poder fer el Club Bàsquet Prat Femení contra el Força Lleida, la primera catalana femenina. Sí que vam tenir partit a la segona catalana masculina, però només d'un equip, el Bàsquet Pratenc, que va poder guanyar i va poder jugar contra el Castelldefels 65-78. No ho va poder fer el Club Bàsquet Prat C a casa contra el Roquetes, i tampoc va poder jugar el seu partit a la segona catalana femenina, el Pratenc Femení, contra el Castelldefels B. Sí que va poder jugar el partit a la segona catalana del grup A en hoquei català, doncs el Club Hoquei Prat, i ho ha fet amb derrota 3-4 contra el Valls. Per tant, segona jornada, segona derrota, de moment 0 punts del conjunt del Sagnier. Pocs segons per arribar a 3 quarts de 7 de la tarda. Nosaltres que anem ja acomiadant el programa d'avui.

Doncs nosaltres que anem acomiadant el programa d'avui, com sempre, agraïm la feina i la tasca dels companys de la redacció del Prat Esports. Avui ens han acompanyat Logo Bosque, el Nil Piera i també l'Agustí Farizo. Per tant, gràcies a tots tres per la vostra participació avui i fins la propera.

I a vosaltres, a l'audiència, també gràcies per haver-nos acompanyat durant el programa d'avui. Nosaltres tornem demà a partir de les 6 de la tarda. Ara, al punt de les 7, arriba el Next Gen. Que tingueu una molt bona tarda. Adeu.

0: saps treure merda.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
5: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
6: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
7: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
8: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
9: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
10: ¿Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
11: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
12: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
13: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
14: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
13: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
15: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
16: Al Prat Radio, 91.6 FM.
17: Bona tarda, són les 7.
18: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
17: El govern aprovarà demà 75 milions d'euros en ajudes pels efectes del temporal. Les comarques més afectades han estat el Barcelonès, el Vallès, el Garraf, el Maresme i el Baix Empordà. Jordi Fortià.
19: Dels 75 milions, 20 milions seran subvencions directes als ajuntaments, 5 es destinaran a empreses i la resta a cobrir indemnitzacions. Ho ha explicat aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa.
20: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar que a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània.
17: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Serà 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura.
19: El detonant ha estat el que va passar divendres al Congrés. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
21: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista. Por eso he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre
17: Les reaccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada, mentre el Front d'Esquerres es postulen com la verdadera representació ciutadana.
19: Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partit Popular, i Mònica García, la portaveu de Sumar i ministra de Sanitat.
0: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
1: Que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
17: Pedro Sánchez es proposa tirar endavant els decrets d'habitatge tombats divendres al Congrés, tot i la convocatòria d'eleccions anticipades.
19: Mentre estan en marxa a aquesta hora la manifestació pel dret a l'habitatge que han convocat el sindicat de llogateres a plaça Urquinaona de Barcelona.
17: I en cultura, Oques Grasses ajorna fins dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
19: La decisió l'ha pres el grup, juntament amb el promotor del concert, davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya per les afectacions que provoquen la mobilitat i en les condicions de seguretat.
17: I en esports, Toni Castro, la Copa del Rei de futbol ja té definida la primera ronda.
22: Que es disputarà d'aquí a 3 setmanes amb aquests partits: Espanyol, Sestao, River, Quartes, Girona, Utebo, Sabadell, Calamocha, Europa, Manresa, Sant Andreu i també el Reus, Baracaldo i el Prat. Si supera l'eliminatòria pendent contra el Sant Rafel, s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. I a la Copa de la Reina, els setzens de final, que es disputaran d'aquí un mes a Europa Deportivo, Celta Espanyol i Sporting de Huelva, Badalona Women.
16: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Cobrim plana de serveis connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb aquestes afectacions que hi ha tingut per la pluja. Roger Serra, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Doncs comencem repassant aquesta xarxa viària, com molt bé deies, afectades per les pluges. Comencem repassant un parell de vies tallades a la circulació. Per una banda, la comarcal 1415C, a la Roca del Vallès. Per l'altra, la comarcal 352. Aquesta via està tallada en dos punts, el túnel que hi ha entre Granollers i la Roca del Vallès i també a l'altura de les Franqueses del Vallès. Per tant, aquestes dues vies, com et deia, tallades a la circulació. I, a més, es dona pas alternatiu a la C-59 entre Caldes de Montbui i Sant Feliu de Codines i a la Nacional 150 a Terrassa. Per tant, com et deia, totes aquestes vies encara afectades de diverses maneres per les pluges de les darreres hores. Pel que fa al trànsit, no sembla una jornada excessivament complicada. De fet, hi ha menys volum de trànsit, o sembla que hi ha menys volum de trànsit del que és habitual. Parlem d'aturades més o menys que toquen en aquesta àrea metropolitana de la ciutat de Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern aprovarà demà 75 milions d'euros en ajudes pels efectes del temporal. Ho ha afirmat aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en roda de premsa.
3: D'aquests, 20 milions seran subvencions directes als ajuntaments perquè puguin reparar equips, edificis i infraestructures municipals malmeses. 5 milions es dedicaran a empreses i activitats econòmiques perjudicades. I els 50 milions restants es destinaran a crèdits a interès zero a l'espera de les indemnitzacions de les assegurances.
4: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar, a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània.
0: Pel que fa a les afectacions del temporal, les comarques més afectades han estat el Barcelonès, el Vallès, el Garraf, el Maresme i el Baix Empordà.
3: A hores d'ara, els equips d'emergència se centren en la recerca de dues persones desaparegudes durant el temporal, una d'elles a Pineda de Mar. En conjunt, aquest dilluns, els bombers han fet 550 serveis, dels quals 44 han estat de salvament. Tot i això, Illa ha afegit que encara hi ha molts serveis pendents d'atendre, sobretot a la zona de Granollers i al nord del Maresme. Pel que fa a la xarxa de Rodalies, ja s'han recuperat dues infraestructures claus, el túnel de la plaça de Catalunya de Barcelona i el pont de la línia R1 sobre el riu Besòs.
0: L'altra cara de la jornada han estat els nous centres educatius que avui no han pogut obrir portes a causa de les afectacions del temporal.
3: A hores d'ara, el Departament d'Educació i els ajuntaments dels municipis afectats pels aiguats estan valorant cas a cas si els centres educatius podran obrir demà dimarts. La decisió es comunicarà al llarg d'aquest vespre.
0: I ara sí que estem en condicions de veure com ha anat la roda de premsa que ha fet Salvador Illa ara mateix, fa uns instants. A Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
5: Ha sigut el mateix president Salvador Illa qui ha comparegut a les 6 de la tarda després de la reunió del CECAT per actualitzar la situació després d'aquest matí de pluges intenses al Vallès Oriental i al Maresme. La principal novetat és que encara estan buscant aquestes dues persones desaparegudes, també que es manté en fase d'emergència el pla Inuncat, però que des del migdia la situació ha canviat, i que tant aquesta tarda com aquesta nit com demà al matí no es preveu cap episodi com el d'avui. Sí, demà a la tarda, però no serà fins demà al matí quan es podrà saber exactament quines zones. Per l'altra part, en l'aspecte econòmic, el president també ha anunciat un paquet extraordinari de 75 milions d'euros.
4: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari urgent d'ajuts per un import de 75 milions.

0: infectats tornin a funcionar al 100%. Avui a les 8 del vespre hi haurà informació de rodalies per veure quines són les línies que sortiran demà al matí.
1: Gràcies, Pau. Ho dèiem ara, un dels territoris més afectats ha estat el Baix Empordà, on els bombers continuen treballant a municipis com Platja d'Aro per retirar l'aigua acumulada en baixos i gratges propers al riu Ridaura.
2: Protecció Civil ha enviat al migdia un alert a Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró pel risc de desbordament del Ridaura i barrancs propers.
1: Televisió Costa Brava, Alba Peiret.
3: Durant tot el dia els bombers han estat treballant especialment al municipi de Platja d'Aro per retirar l'aigua que encara hi havia acumulada en baixos i garatges propers al riu Ridaura. De fet, aquest migdia Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils dels municipis de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols pel risc de desbordament del Ridaura i ha demanat a la població que evités els desplaçaments i es protegís a l'interior dels edificis. L'alcalde de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró, Maurici Jiménez, reclama la necessitat d'enderrocar els dos ponts que hi ha sobre el riu Ridaura i construir-ne de nou sense pilars per evitar que el riu es desbordi.
4: Els dos ponts estan entre 4 i 5 metres, diguéssim, cap a dins del que és la llera, per tant estreten el recorregut de l'aigua, i una segona situació que és que tots dos ponts tenen pilars intermitjos que provoca que puguin provocar un taponament del curs de l'aigua.
3: Està previst que a les 8 del vespre la consellera d'Interior, Sílvia Paneque, visiti la zona del riu Ridaura a Platja d'Aro.
1: I a Barcelona els dipòsits pluvials han aconseguit reduir l'impacte dels aiguats. Tot i això, els bombers han hagut de fer 300 sortides i treballen per solucionar els problemes causats per les 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya. David Navarro.
5: Tot i que no s'han produït danys personals, 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, la Llabonet, ha explicat que s'ha produït una situació excepcional que ha pogut ser afrontada gràcies als dipòsits pluvials de la ciutat.
6: 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat, i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, i això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, dues vegades i mitja.
5: Monet ha dit que els aiguats, igual que la forta calor a l'estiu, evidencien els efectes del canvi climàtic. Per això ha assegurat que s'ha d'analitzar tota la infraestructura de la ciutat per saber quins canvis s'han de fer per fer-hi front.
1: Gràcies, David. En tot cas, anem a saber què ens espera concretament per les properes hores i ja de cara a demà. Lluís Mipérez, bona tarda.
7: Bona tarda. Després de les fortes i torrencials pluges de l'àrea metropolitana o del sud de Girona, la tarda ha quedat una mica més serena i més tranquil·la en aquesta zona, però en canvi els ruixats han reaparegut en alguns indrets del Pirineu, sobretot des de la Cerdanya cap a l'oest, de forma local, i està plovent a hores d'ara amb ganes. Fins aquesta mitjanit aproximadament tindrem aquests ruixats en aquesta zona nord del Lleida, sobretot, o nord barcelonina, i sempre amb un ambient que és molt suau i xafogós. Justament aquesta humitat serà aliment per nous ruixats en vista al dimarts. Al matí serà difícil que plogui, si de cas cap a les Terres de l'Ebre, però despertarem amb moltes boires, núvols baixos, mala visibilitat a l'interior del país. Demà a la tarda és quan tornarà a ploure a bots i barrals. Sobretot ho farà a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de Barcelona. Per tant, plourà sobre mullat. N'estarem molt pendents a la xarxa.
8: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Seran 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura. El detonant ha estat el que va passar divendres al Congrés.
2: El bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els dos decrets llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
1: Maite Polo.
9: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
10: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar una elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
9: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura

0: que no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
1: Les reaccions a la convocatòria d'eleccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa la desesperada. Mentre el Front d'Esquerres les eleccions els han agafat desprevinguts i sense candidat. Caldrà esperar fins al 17 d'octubre. Carina Bellvé.
2: Per fi hi ha eleccions, ha celebrat el president del PP. Alberto Núñez Feijóo ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, diu, de reconstrucció nacional.
3: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
2: Mentre Vox adverteix d'una possible manipulació electoral dels comicis per part dels socialistes, com també ha expressat la presidenta madrilenya, la popular Isabel Díaz Ayuso, el Front d'Esquerres negocia a contrarrellotge un candidat per conformar una coalició. Seria formada per Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Mònica García, de Sumar i ministra de Sanitat, ha fet un pas endavant per proposar-se com a candidata.
4: Que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
2: Des de Podem, Irene Montero ofereix votar el candidat en unes primàries obertes la setmana vinent, però de moment ningú ha agafat aquest guant llançat.
1: I pel que fa a Catalunya, l'avançament electoral deixa penjats acords importants d'investidura entre el PSOE i Esquerra Republicana. Per exemple, el nou model de finançament autonòmic que suposaven 4.700 milions anuals per Catalunya.
5: També queda penjada la condonació del fons de liquidació autonòmica, el FLA, que n'eren 17.000 més, o el traspàs de Rodalies. Alguns partits s'hi han referit a les seves reaccions a la convocatòria d'eleccions. Tots preparen les seves maquinàries per tenir candidats triats i a punt per al 29 de novembre.
1: Montcarvajal.
6: L'exalcalde de Barcelona i ministre d'Indústria aquesta legislatura, Jordi Hereu, serà el cap de llista del PSC a Barcelona a les eleccions generals. L'executiva el ratificarà aquest dimarts i el Consell Nacional dissabte. El PSC és l'únic partit català que ha defensat l'avançament electoral. La portaveu Lluïsa Moret ha dit que treballaran perquè els acords de legislatura que no passen pel Congrés de Diputats tirin endavant.
7: Alguns temes es poden gestionar sense anar al Congrés, per tant, tot allò que es pugui avançar i tot allò que es pugui, nosaltres continuarem treballant.
6: La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha dit que Sánchez ha avançat les eleccions per interessos partidistes i vol que Gabriel Rufián sigui el candidat dels republicans. Tindran la llista tancada com a màxim el 17 d'octubre.
8: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
6: En un vídeo difós per Junts per Catalunya, la portaveu al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha acusat Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral.
9: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals.
6: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals i Aliança Catalana ja ha decidit que no hi concorrerà.
1: I Pedro Sánchez es proposa tirar endavant els decrets d'habitatge tombats divendres al Congrés, tot i la convocatòria d'eleccions anticipades.
5: Els decrets per fer front a la crisi de l'habitatge van quedar tombats divendres amb els vots de PP, Vox i Junts. Si Sánchez els torna a enviar al Congrés, aquest cop, almenys un dels decrets, el que tenia més suports, podria tirar endavant perquè ara l'aprovació quedarà en mans de la Diputació Permanent, l'òrgan que garanteix l'activitat parlamentària quan s'han dissolt les Corts. Un òrgan en el que el vot de Junts no és necessari per assolir la majoria.
1: I encara parlant d'habitatge, en marxa aquesta hora la manifestació pel dret a l'habitatge que ha organitzat el Sindicat de Llogateres. Anem cap allà, Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
10: Bona tarda, ara mateix es respira, com podeu escoltar, un ambient reivindicatiu i de protesta davant la crisi d'habitatge que travessa el país. Són milers de persones les que s'han trobat a les 7 del vespre a la plaça Urquinaona quan tot just començava la reivindicació convocada pel Sindicat de Llogateres. Aquí ja hem escoltat lemes en contra de l'especulació i dels desnonaments i hem vist tot ple de pancartes i cartells per fer una crida al govern perquè reaccioni a les demandes dels ciutadans. Recordem que la manifestació estava convocada per dissabte, però a causa de les previsions meteorològiques s'ha ajornat aquesta tarda, on el temps ja ens acompanya. Va ser divendres quan en una assemblea oberta a plaça Catalunya es va decidir adherir-se a l'onada de mobilitzacions que omplien els carrers de diferents territoris del país i va ser tot just després de conèixer la derogació dels dos decrets d'habitatge al Congrés.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: I en plana de salut, absolts Alba Vergés i Josep Maria Argimon de la causa per la vacunació de Covid-19 a policies nacionals i guàrdies civils. La Fiscalia havia retirat l'acusació de prevaricació, però dos sindicats policials els demanaven 15 anys d'inhabilitació.
5: L'Audiència de Barcelona ha considerat que no hi havia proves que sostinguessin les acusacions de prevaricació dels sindicats policials Jupol i Jusil, que apuntaven a un endarreriment intencionat de la vacunació. El tribunal ha absolt l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i els alts càrrecs de Salut, Marc Ramentol, Adrià Comella i Francesc Xavier Rodríguez.
1: I avui ja ha arrencat a tot Catalunya la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19.
5: En aquesta primera fase, la campanya s'adreça als col·lectius més vulnerables, als infants menors de 4 anys i al personal docent, sanitari i sociosanitari. El Departament de Salut ha decidit avançar l'inici per tenir el màxim de població immunitzada abans de l'arribada del fred.
1: I a Rubí, el doctor Eduard Estivill ha ofert aquesta tarda la que, segons ell, serà l'última xerrada de la seva carrera. Anem cap allà, Ràdio Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
11: Bona tarda. Més d'un centenar d'assistents s'han reunit a la Biblioteca Municipal de Rubí, mestre Martí Tauler, amb l'especialista doctor Estivill, especialista europeu en medicina del son. La xerrada d'avui, que l'especialista assegura que és la seva última o de les seves últimes, s'ha centrat en les alteracions del son en persones majors de 65 anys. Segons l'especialista, cada edat té les seves particularitats en quant al son. Entre infants i adolescents no senten més hores, un adult més de 65 anys passa de necessitar entre 7 i 8 hores a només 6, ja que el cos no gasta tanta energia. Estigui assegurat que moltes persones tenen medicació sense necessitar-ho, confoses al veure que dormen menys del que creuen. Tot i així, ha volgut assegurar que les pastilles per dormir no són bones ni dolentes. Tot i que Estivill ha assegurat que la seva feina és adormir la gent, ha mantingut el centenar d'assistents ben atents tota la jornada i ha demostrat que la seva experiència cultivada amb més de 700 xerrades i de divulgació i 40 anys de carrera segueix igual d'actualitzada.
1: Gràcies, Mariona, des de Ràdio Rubí.
12: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: I en territori, les escoles agràries de Catalunya han iniciat el curs amb rècord d'alumnat. Són 770 estudiants matriculats als cicles formatius, un 9% més que l'any passat. La Seu Vella de Lleida ha acollit aquest dilluns la inauguració del nou curs, marcat pel repte de garantir el relleu generacional i per les incerteses de futur del sector. Lleida Televisió, Noelia Burgos.
13: Les escoles agràries de Catalunya comencen el curs amb rècord d'alumnat. 770 estudiants, un 9% més que l'any passat. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha destacat el paper de la formació per garantir el relleu generacional.
14: Que som el primer sector de l'economia, però que necessitem persones formades, necessitem joves que entrin a l'activitat, que vegin que es poden guanyar la vida, i sobretot també necessitem generar inversió necessària per ser competitius en un món que ha canviat, molt difícil, pel canvi climàtic, pels moviments geopolítics.
13: Tot i això, els alumnes alerten de les dificultats del sector condicionat pels preus i l'acord amb Mercosur. Ho explica Saúl Culler, estudiant del grau superior de ramaderia i sanitat animal.
15: Ara diuen, té futur, però aviam, mateix, què vols que tingui futur? Si ara volen que tot Mercosur ve tot cap aquí, si voleu que la pagesia d'aquí es guanyi la vida i s'hi pugui guanyar bé, que ens ajudin a nosaltres, no que ajudi la gent de fora.
13: La formació agrària busca així preparar nous professionals i facilitar la incorporació de joves al sector.

0: Barça es ajorna fins dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
1: La decisió l'ha pres el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya per les afectacions que provoquen la mobilitat i en les condicions de seguretat. Les entrades d'avui seran vàlides per al concert de dijous i es demana que tota aquella persona que no pugui assistir-hi ho comuniqui abans de les 2 de la tarda d'aquell dia. En un comunicat, el grup lamenta les molèsties que el canvi pugui ocasionar. Aquest havia de ser el primer dels 4 concerts amb els que Oques Grasses s'acomiadarà dels escenaris.
0: I Massive Attack de Chemical Brothers o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del proper Primavera Sound, que se celebrarà del 2 al 6 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona.
1: La 25a edició del festival tindrà 151 propostes musicals, a banda de les actuacions de Bad Gyal i de Chemical Brothers, que es recuperen perquè el passat estiu es van cancel·lar per la pluja. Es programen també grans noms com Massive Attack, Phoebe Bridgers, Doe Key o Lola Young.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Maria. La Copa del Rei de Futbol ja té definida la primera ronda que es disputarà d'aquí 3 setmanes. El Prat, si supera l'eliminatòria pendent contra el Sant Rafel, s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. L'Espanyol visitarà el Sestao River, el Girona jugarà al camp del Cuarte i el Sabadell a Utebo, també l'equip de Saragossa. L'Europa viatjarà a Calamotxa, Terol, i el Manresa disputarà un duel català contra el Sant Andreu. Per últim, el Reus rebrà el Baracaldo. I aquesta tarda també s'han sortejat els 16ers de final de la Copa de la Reina de Futbol amb 3 equips catalans, l'Europa de la Segona Federació, que s'enfrontarà a un equip de la màxima categoria, el Deportivo de la Coruña, en aquesta tercera eliminatòria. L'Espanyol de Sara Monforte visitarà el Celta de Vigo i, per últim, el Badalona Women viatjarà a Andalusia per jugar contra un històric en hores baixes, l'Sporting de Huelva. Ja han arrencat els World Skate Games, els Jocs Mundials de Patinatge a Asunción, al Paraguai. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de les 10 jugadores catalanes, jugarà aquesta nit a les 11, la segona jornada contra Xile. Aquesta matinada, l'equip de Sergi Macià ha estrenat a defensa del títol amb golejada contra França, 8-0. Escoltem la jugadora Victòria Porta, jugadora de la selecció espanyola.
3: La valoració d'avui és molt positiva, ja que veníem d'unes situacions molt complicades on ha costat moltíssim, sabent que era una pista impracticable pràcticament per tots els equips. Tots partíem de la mateixa base, però desgraciadament hem tingut que fer un petit esforç de més i bueno, crec que s'ha demostrat de que hem pogut remar, hem pogut treballar, però que costa molt i ara hem encarat des de cara de Maia.
2: Per cert, els organitzadors dels World Skate Games han decidit que els partits del Mundial Femení es canviaran de pavelló perquè, com van denunciar molts equips, la pista relliscava massa. Durant 3 dies es treballarà en aquest pavelló, el pavelló Arena, perquè no rellisqui tant. La intenció és que es pugui jugar allà la fase final femenina i també el Mundial Masculí, que s'inicia la setmana vinent. I els 3 campionats del món d'aigües braves que Sort i la Seu d'Urgell acolliran l'any 2027 compartiran una mateixa identitat pirinèica. Pirineus 27, el conseller d'Esports Berni Álvarez ha presentat la nova marca conjunta d'aquestes competicions de piragüisme que neix per seguir projectant els Pirineus com a territori de referència en aigües braves i els esports a l'aire lliure.
4: Per nosaltres, per la Generalitat, pel Departament d'Esports, és el gran esdeveniment del 2027. I quan ho dius així sembla, no?, unes paraules més, però per nosaltres està al mateix nivell, i ho he dit allà, de lo que ha sigut la organització del Tour de França, lo que serà l'organització de la final de la Champions del 2029, del Mundial de Futbol 2030 o de la Ryder Cup 2031.
2: I per acabar els esports, on acabem recordant la golejada del Barça de futbol a la Lliga F, 7-0 ahir contra el Real Madrid al Camp Nou.
1: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
5: Continguts en xarxa.
6: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
7: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
8: Oh, ni de coña. Es el campamento quimio.
7: ¡Eh! Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
6: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
8: Estan... Ríndete, putita!
9: No!
8: Venga, ríndete ya!
9: No!
10: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
11: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
6: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un enganyo. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
10: Di algo. Di algo.
5: ¡Pudres en el infierno, Trigger!
9: Eso no me lo esperaba.
6: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
12: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos. ¡Bang, bang, bang!
10: Vamos a salvar el mundo. Continguts en xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: El govern aprovarà demà 75 milions d'euros en ajudes pels efectes del temporal. Les comarques més afectades han estat el Barcelonès, el Vallès, el Garraf, el Maresme i el Baix Empordà. Jordi Fortià.
2: Dels 75 milions, 20 milions seran subvencions directes als ajuntaments, 5 es destinaran a empreses i la resta a cobrir indemnitzacions. Ho ha explicat aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar, a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha 3 antecedents a les 3 darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània.
0: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Seran 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura.
2: El detonant ha estat el que va passar divendres al Congrés. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
4: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista. Por eso he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
0: Les reaccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa la desesperada, mentre el Front d'Esquerres es postulen com la verdadera representació ciutadana.
2: Alberto Núñez Feijóo és el líder del Partit Popular i Mònica García, la portaveu de Sumar i ministra de Sanitat.
5: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
6: Que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
0: Pedro Sánchez es proposa tirar endavant els decrets d'habitatge tombats divendres al Congrés, tot i la convocatòria d'eleccions anticipades.
2: Mentrestant, en marxa aquesta hora la manifestació pel dret a l'habitatge que han convocat el sindicat de llogateres a plaça Urquinaona de Barcelona.
0: I en cultura, Oques Grasses ajorna fins dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
2: La decisió l'ha pres el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya per les afectacions que provoquen la mobilitat i en les condicions de seguretat.
0: I en esports, Toni Castro, la Copa del Rei de Futbol ja té definida la primera ronda.
7: I tres setmanes amb aquests partits, Espanyol Sestao, Quartes Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa, Manresa Sant Andreu i Reus Baracaldo. I el Prat, si supera l'eliminatòria pendent contra el Sant Rafel, s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. I a la Copa de la Reina, els setzens de final que es disputaran d'aquí un mes a Europa Deportivo, Celta Espanyol i Sporting de Huelva, Badalona Women.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Cobrim plana de serveis connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
1: Bona tarda, Ona. Doncs repassem aquesta xarxa viària, sobretot afectada per les darreres pluges. Per exemple, per diversos motius, continuen tallades la comarcal 1415C a la Roca del Vallès i la comarcal 352 en dos punts a les Franqueses del Vallès i també en aquest túnel entre Granollers i la Roca del Vallès. A més, es fa una pas alternatiu al veí als vehicles a la C-59 entre Caldes de Montbuí i Sant Feliu de Codines, i també es dona pas alternatiu als vehicles de la Nacional 150 a Terrassa. Pel que fa al trànsit, la veritat és que en general ha estat una tarda força tranquil·la, amb menys volum de trànsit del que és habitual. I ara, de fet, a aquesta hora, a les principals carreteres i autopistes catalanes, ja parlem de fluïdesa, és tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Ho dèiem en portada, el govern aprovarà demà 75 milions d'euros en ajudes pels efectes del temporal. Ho ha afirmat aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en roda de premsa.
3: D'aquests, 20 milions seran subvencions directes als ajuntaments perquè puguin reparar equips, edificis i infraestructures municipals malmeses. 5 milions es dedicaran a empreses i activitats econòmiques perjudicades. I els 50 milions restants es destinaran a crèdits a interès zero a l'espera de les indemnitzacions de les assegurances.
0: Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
4: Bona tarda, ha sigut el mateix president Salvador Illa qui ha comparegut a les 6 de la tarda després de la reunió del CECAT per actualitzar la situació després d'aquest matí de pluges intenses al Vallès Oriental i al Maresme. La principal novetat és que encara estan buscant aquestes dues persones desaparegudes, també que es manté en fase d'emergència el pla Inuncat, però que des del migdia la situació ha canviat i que tant aquesta tarda com aquesta nit com demà al matí no es preveu cap episodi com el d'avui. Sí, demà a la tarda, però no serà fins demà al matí quan es podrà saber exactament quines zones. Per l'altra part, en l'aspecte econòmic, el president també ha anunciat un paquet extraordinari de 75 milions d'euros.
5: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials.
4: Pel que fa al balanç, ha anunciat que els bombers han fet 550 serveis i 44 salvaments i que ara la prioritat és recuperar els serveis de Granollers i el Maresme i que els dos hospitals afectats tornin a funcionar al 100%. Avui a les 8 del vespre hi haurà informació de Rodalies per veure quines són les línies que sortiran demà al matí.
0: Pel que fa a les afectacions del temporal, les comarques més afectades han estat el Barcelonès, el Vallès, el Garraf, el Maresme i el Baix Empordà.
3: A hores d'ara, els equips d'emergències es centren en la recerca de dues persones desaparegudes durant el temporal, una d'elles a Pineda de Mar. Tot i això, ella ha afegit que encara hi ha molts serveis pendents d'atendre, sobretot a la zona de Granollers i al nord del Maresme. Pel que fa a la xarxa de Rodalies, ja s'han recuperat dues infraestructures claus, el túnel de la plaça de Catalunya de Barcelona i el pont de la línia R1 sobre el riu Besòs.
0: L'altra cara de la jornada han estat els nous centres educatius que avui no han pogut obrir portes a causa de les afectacions del temporal.
3: A hores d'ara, el Departament d'Educació i els ajuntaments dels municipis afectats pels aiguats estan valorant cas a cas si els centres educatius podran obrir demà dimarts. La decisió es comunicarà al llarg d'aquest vespre.
0: I ho dèiem ara, un dels territoris més afectats ha estat el Maresme. Anem a veure quina és la situació allà ara mateix. Ràdio Mataró, Laia Sant Miquel.
6: Mataró ha estat el tercer municipi on des de dissabte han caigut més litres per metre quadrat. Han estat més de 250 en alguns punts de la ciutat. Entre diumenge i dilluns s'ha treballat per recuperar la circulació a l'N2 i s'han reobert els accessos al passeig marítim que havien quedat inundats. En canvi, les rieres continuen tancades fins que es doni l'episodi de pluges per finalitzat. Pel que fa als equipaments municipals, avui han pogut obrir al públic després de resoldre les incidències que havien afectat prop d'una quarantena d'ells. No s'han produït danys estructurals i la majoria dels problemes venien deguts a filtracions i acumulacions d'aigua. Entre els espais afectats hi ha hagut 8 escoles que, malgrat tot, han pogut seguir l'activitat educativa. A hores d'ara, els esforços de la brigada municipal se centren en acabar de retirar les restes de la quarantena d'arbres que han quedat afectats pels aiguats. D'aquests, una vintena han acabat caient. I, a banda, també es treballa en les esquerdes que s'han format en diversos camins de les cinc sènies i s'està netejant la sorra que bloqueja l'accés principal a la urbanització. canalització de les sureres.
0: I a Barcelona els dipòsits pluvials han aconseguit reduir l'impacte dels aiguats. Tot i això, els bombers han hagut de fer 300 sortides i treballen per solucionar els problemes causats per les 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya de Vintnavarro.
7: Tot i que no s'han produït danys personals, 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que s'ha produït una situació excepcional que ha pogut ser afrontada gràcies als dipòsits pluvials de la ciutat.
8: 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven i això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, dues vegades i mitja.
7: Bonet ha dit que els aiguats, igual que la forta calor a l'estiu, evidencien els efectes del canvi climàtic. Per això ha assegurat que s'ha d'analitzar tota la infraestructura de la ciutat per saber quins canvis s'han de fer per fer-hi front.
0: Gràcies, David. En tot cas, anem a saber què ens espera concretament per les properes hores i de cares a demà. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Després de les fortes i torrencials pluges de l'àrea metropolitana o del sud de Girona, la tarda ha quedat una mica més serena i més tranquil·la en aquesta zona, però, en canvi, els ruixats han reaparegut en alguns indrets del Pirineu, sobretot des de la Cerdanya cap a l'oest, de forma local, i està plovent a hores d'ara amb ganes. Fins aquesta mitjanit, aproximadament, tindrem aquests ruixats en aquesta zona nord del Lleida, sobretot o nord barcelonina, i sempre amb un ambient que és molt suau i xafogós. Justament aquesta humitat serà aliment per nous ruixats en vista el dimarts. Al matí serà difícil que plogui, si de cas cap a les Terres de l'Ebre, però despertarem amb moltes boires, núvols baixos, mala visibilitat a l'interior del país. Demà a la tarda és quan tornarà a ploure a bots i barrals. Sobretot ho farà a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de Barcelona. Per tant, plourà sobre mullat. N'estarem molt pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Seran 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura. El detonant ha estat el que va passar divendres al Congrés.
3: El bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els dos decrets llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
0: Maite Polo.
10: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
11: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
10: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
0: Les reaccions a la convocatòria d'eleccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa la desesperada. Mentre al Front d'Esquerres les eleccions els han agafat desprevinguts i sense candidat. Caldrà esperar fins al 17 d'octubre. Carina Bellpé.
12: Per fi hi ha eleccions, ha celebrat el president del PP. Alberto Núñez Feijóo ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, diu, de reconstrucció nacional.
13: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
12: Mentre Vox adverteix d'una possible manipulació electoral dels comicis per part dels socialistes, com també ha expressat la presidenta madrilenya, la popular Isabel Díaz Ayuso, el Front d'Esquerres negocia a contrarrellotge un candidat per conformar una coalició. Seria formada per Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Mònica García, de Sumar i ministra de Sanitat, ha fet un pas endavant per proposar-se com a candidata.
14: Que nadie dude que va vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
12: Des de Podem, Irene Montero ofereix votar el candidat en unes primàries obertes la setmana vinent, però de moment ningú ha agafat aquest guant llançat. Pel que fa a Catalunya, l'avançament electoral deixa penjats acords importants d'investidura entre el PSOE i Esquerra Republicana. Per exemple, el nou model de finançament autonòmic que suposaven 4.700 milions anuals per a Catalunya.
3: També queda penjada la condonació del fons de liquidació autonòmic, el FLA, que n'eren 17.000 més, o el traspàs de Rodalies. Alguns partits s'hi han referit a les seves reaccions a la convocatòria d'eleccions. Tots preparen les seves maquinàries per tenir candidats triats i a punt per al 29 de novembre.
12: Mont Carvajal.
15: L'exalcalde de Barcelona i ministre d'Indústria aquesta legislatura, Jordi Hereu, serà el cap de llista del PSC a Barcelona a les eleccions generals. L'executiva el ratificarà aquest dimarts i el Consell Nacional dissabte. El PSC és l'únic partit català que ha defensat l'avançament electoral. La portaveu Lluïsa Moret ha dit que treballaran perquè els acords de legislatura que no passen pel Congrés de Diputats tirin endavant.
16: Alguns temes es poden gestionar sense anar al Congrés, per tant, tot allò que es pugui avançar i tot allò que es pugui, nosaltres continuem treballant.
15: La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemanya, ha dit que Sánchez ha avançat les eleccions per interessos partidistes i vol que Gabriel Rufián sigui el candidat dels republicans. Tindran la llista tancada com a màxim el 17 d'octubre.
17: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
15: En un vídeo difós per Junts per Catalunya, la portaveu al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha acusat Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral.
18: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals.
15: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals i Aliança Catalana ja ha decidit que no hi concorrerà.
12: I Pedro Sánchez es proposa tirar endavant els decrets d'habitatge tombats divendres al Congrés, tot i la convocatòria d'eleccions anticipades.
3: Els decrets per fer front a la crisi de l'habitatge van quedar tombats divendres amb els vots de PP, Vox i Junts. Si Sánchez els torna a enviar al Congrés, aquest cop almenys un dels decrets, el que tenia més suports, podia tirar endavant perquè ara l'aprovació quedarà en mans de la Diputació Permanent, l'òrgan que garanteix l'activitat parlamentària quan s'han dissolt les Corts, un òrgan en què el vot de Junts no és necessari per assolir la majoria.
12: I en marxa aquesta hora la manifestació pel dret a l'habitatge. Anem cap allà, Esplugues Televisió. Andrea Martínez, bona tarda.
19: Molt bona tarda. Ja ha avançat la mobilització que ha començat a les 7 del vespre a plaça Urquinaona i que ja suma més d'un miler de persones reunides als carrers protestant davant la crisi d'habitatge que travessa actualment el país. Aquí ja hem escoltat lemes en contra de l'especulació i els desnonaments, crits com ara gent sense casa i casa sense gent, i també hem vist tot ple de pancartes i cartells per fer una crida al govern perquè reaccioni a les demandes de ciutadans, com ara mateix podeu escoltar. Recordem que la manifestació estava convocada per dissabte, però a causa de les previsions meteorològiques s'ha ajornat aquesta tarda, on el temps ja ens acompanya. Va ser divendres quan en una assemblea oberta a plaça Catalunya es va decidir adherir-se a l'onada de mobilitzacions que omplien els carrers de diferents territoris del país i va ser tot just després de conèixer la derogació dels dos decrets d'habitatge en el Congrés.
12: Gràcies, Andrea. I una última hora, Comissions Obreres i UGT acorden convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor. La data concreta del pacte s'analitzarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. La vaga reclamarà salaris dignes per accedir a un habitatge digne, diuen. L'acord haurà de ser ratificat, com dèiem, pels òrgans de direcció d'ambdues formacions i la data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Les manifestacions del cap de setmana han mostrat la força de la demanda pel dret a l'habitatge i la resposta, diuen, s'ha de construir entre totes les organitzacions que la sostenen.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
12: I en la plana de salut, absolts Alba Vergés i Josep Maria Argimon de la causa per la vacunació de Covid-19 a policies nacionals i guàrdies civils. La Fiscalia havia retirat l'acusació de prevaricació, però dos sindicats policials els demanaven 15 anys d'inhabilitació.
3: L'Audiència de Barcelona ha considerat que no hi havia proves que sostinguessin les acusacions de prevaricació dels sindicats policials Jupol i Jusil, que apuntaven en un endarreriment intencionat de la vacunació. El tribunal ha absolt l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i els alts càrrecs de Salut, Marc Ramentol, Adrià Comella i Francesc Xavier Rodríguez.
12: I avui ha arrencat a tot Catalunya la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19.
3: En aquesta primera fase, la campanya campanya s'adreça als col·lectius més vulnerables, als infants menors de 4 anys i al personal docent, sanitari i sociosanitari. El Departament de Salut ha decidit avançar l'inici per tenir el màxim de població immunitzada abans de l'arribada del fred.
0: I a Rubí, el doctor Eduard Estivill ha ofert aquesta tarda la que, segons ell, serà l'última xerrada de la seva carrera. Ràdio Rubí, Mariona Jerez.
20: Més d'un centenar d'assistents s'han reunit a la Biblioteca Municipal de Rubí, Mestre Martí Tauler, per escoltar el doctor Estivill, especialista europeu en medicina del son. La xerrada d'avui, que l'especialista assegura que és la seva última o de les últimes que farà, s'ha centrat en les alteracions del son en persones majors de 65 anys. Segons l'especialista, cada edat té les seves particularitats en quant al son. Mentre infants i adolescents necessiten més hores de son, un adult de més de 65 anys passa a necessitar d'entre 7 i 8 hores a només 6, ja que el cos no gasta tanta energia. Estivill ha assegurat que moltes persones prenen medicacions sense necessitar-ho, confoses al veure que dormen menys del que creuen per la seva edat. Tot i així, ha volgut assegurar que les pastilles per dormir no són bones ni dolentes, sinó que és una qüestió d'adequació a cada cas. Tot i que Estivill ha assegurat que la seva feina és adormir la gent, ha mantingut els assistents ben atents tota la jornada i ha demostrat la seva experiència cultivada en més de 700 xerrades de divulgació i 40 anys de carrera.
0: I en territori, la 153a Fira de Sant Josep de Mollerussa ha reunit uns 140.000 visitants i 280 expositors durant els 4 dies de celebració. 3 de cada 4 visitants eren de fora de la ciutat, una dada que confirma la capacitat d'atracció del certamen. Ràdio Ponent Mollerussa, Míriam González.
21: L'estudi elaborat per la consultoria J3B3 xifra en 17 milions i mig d'euros l'impacte econòmic total de la fira i destaca la venda de 274 vehicles amb una facturació de més de 9 milions d'euros. En parla l'alcalde de Mollerussa i president de la Fira de Mollerussa, Marc Solsona.
22: En diem que Fira de Mollerussa, de cada euro que inverteix, té un retorn de 52 euros. L'impacte directe o indirecte, això no és menor. I si traiem les vendes d'automòbils, que són molt potents, diguéssim, cada euro que invertim tenim un retorn de 20, multiplicat per 20 sense les compres, són dades que són molt, molt bones.
21: Els visitants han puntuat l'experiència amb un 4,35 sobre 5. L'estudi aporta unes dades que, segons l'alcalde de Mollerussa, justifiquen continuar apostant econòmicament pel creixement de la fira.
0: I les escoles agràries de Catalunya han iniciat el curs amb rècord d'alumnat. Són 770 estudiants matriculats als cicles formatius, un 9% més que l'any passat. La Seu Vella de Lleida ha acollit aquest dilluns la inauguració del nou curs, marcat pel repte de garantir el relleu generacional i per les incerteses de futur del sector. Lleida Televisió, Noelia Burgos.
23: Les escoles agràries de Catalunya comencen el curs amb rècord d'alumnat. 770 estudiants, un 9% més que l'any passat. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha destacat el paper de la formació per garantir el relleu generacional.
24: Que som el primer sector de l'economia, però que necessitem persones formades, necessitem joves que entrin a l'activitat, que vegin que es poden guanyar la vida, i sobretot també necessitem generar inversió necessària per ser competitius en un món que ha canviat, molt difícil, pel canvi climàtic, pels moviments geopolítics.
23: Tot i això, els alumnes alerten de les dificultats del sector condicionat pels preus i l'acord amb Mercosur. Ho explica Saúl Culler, estudiant del Grau Superior de Ramaderia i Sanitat Animal.
25: Ara diuen, té futur, però aviam, mateix, què vols que tingui futur? Si ara volen que tot Mercosur ve tot cap aquí, si voleu que la pagesia d'aquí es guanyi la vida i s'hi pugui guanyar bé, que ens ajudin a nosaltres, no que ajudi la gent de fora.
23: La formació agrària busca així preparar nous professionals i facilitar la incorporació de joves al sector.

0: Ioques Grasses ajorna fins dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
1: La decisió l'ha pres el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya per les afectacions que provoca la mobilitat i en les condicions de seguretat. Les entrades d'avui seran vàlides per al concert de dijous i es demana que tota aquella persona que no pugui assistir-hi ho comuniqui abans de les 2 de la tarda d'aquell dia. En un comunicat, el grup lamenta les molèsties que el canvi pugui ocasionar. Aquest havia de ser el primer dels 4 concerts amb els que Oques Grasses s'acomiadarà dels escenaris.
0: I Massive Attack de Chemical Brothers o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del proper Primavera Sound, que se celebrarà del 2 al 6 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona.
1: La 25a edició del festival tindrà 151 propostes musicals, a banda de les actuacions de Bad Gyal i de Chemical Brothers, que es recuperen perquè el passat estiu es van cancel·lar per la pluja. Es programen també grans noms com Massive Attack, Phoebe Bridgers, Doki o Lola Young.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. La Copa del Rei de Futbol ja té definida la primera ronda que es disputarà d'aquí 3 setmanes. El Prat, si supera l'eliminatòria pendent contra el Sant Rafel, s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. L'Espanyol visitarà el Sestao River, el Girona jugarà al camp del Cuarte i el Sabadell jugarà a Utebo, també l'equip de Saragossa. L'Europa viatjarà a Calamotxa i el Manresa disputarà un duel català contra el Sant Andreu. Per últim, el Reus rebrà el Baracaldo. I aquesta tarda també s'han sortejat els setzens de final de la Copa de la Reina amb 3 equips catalans. L'Europa de la Segona Federació s'enfrontarà a un equip de la màxima categoria, el Deportivo de la Coruña. L'Espanyol de la Sara Monforte visitarà el Celta de Vigo i el Badalona Women viatjarà a Andalusia per enfrontar-se a un històric en hores baixes, l'Sporting de Huelva. D'altra banda, ja han arrencat els World Skate Games, els Jocs Mundials de Patinatge a Asunción, al Paraguai. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 de les jugadores catalanes, juga aquesta nit a les 11, la segona jornada contra Xile. Aquesta matinada, l'equip de Sergi Macià ha estrenat defensa del títol amb golejada contra França per 8-0. Escoltem Victòria Porta, jugadora de la selecció espanyola.
3: La valoració d'avui és molt positiva, ja que veníem d'unes situacions molt complicades, on ha costat moltíssim, sabent que era una pista impracticable pràcticament per tots els equips. Tots partíem de la mateixa base, però desgraciadament hem tingut que fer un petit esforç de més i bueno, crec que s'ha demostrat de que hem pogut remar, hem pogut treballar, però que costa molt i ara hem encara des de cara de Maia.
2: Per cert, després d'aquestes crítiques, els organitzadors han decidit que canviar de pavelló. Durant 3 dies es treballarà en el pavelló Arena perquè no rellisqui tant. La intenció és que es pugui jugar allà la fase final femenina i també el Mundial masculí que s'inicia la setmana vinent. I els 3 campionats del món d'aigües braves que sorti la Seu d'Urgell acolliran l'any 2027 compartiran una mateixa identitat. Serà Pirineus 27. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha presentat la nova marca conjunta d'aquestes competicions de piragüisme que neix per seguir projectant els Pirineus com a territori de referència en aigües braves i els esports a l'aire lliure.
4: Per nosaltres, per la Generalitat, pel Departament d'Esports, és el gran esdeveniment del 2027. I quan ho dius així, sembla, no?, unes paraules més, però per nosaltres està al mateix nivell, i ho he dit allà, de lo que ha sigut la organització del Tour de França, lo que serà l'organització de final de la Champions del 2029, del Mundial de Futbol 2030 o de la Ryder Cup 2031.
2: I per acabar els esports, Ona, aquest cap de setmana ha començat la Lliga Femenina Endesa amb derrotes catalanes. Derrota de l'Espar Girona contra l'Estudiantes i derrota del Cadí La Seu contra el Perfumeries d'Avenida.
1: Gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passeu molt bona nit.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre.
5: La xarxa de comunicació local.

i veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars d'unes formes copulants. D'aquest amor consumible.

Absurd!

Estem sentats tots junts a mitja nit, briseta vora mar, records de l'Estartit. Recordes els matins quan caiem a la platja des del llit, com si fos ahir.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà trobo la barra, tal i com et recordava, estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso...

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

responsable del que pugui seguir. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-lo

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor, riures de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec en el destí.

seguint la nit busquem la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota, Joe.